0: I és que ara que estem a les portes de tenir més temps per poder llegir, és bo que tinguem allò, algun llibre, alguna novel·la, alguna història que tinguem ganes de, doncs, que ens deixi de deixar-nos portar, no? De veure cap on ens porta, de fer-nos sentir emocions fortes, normalment en vides molt allunyades a les nostres, però que ens criden l'atenció. I hi ha uns certs temes, com pot ser doncs, el thriller, però també l'ambientació d'algunes d'aquestes històries, que poden ser, doncs, per exemple, bars nocturns o zones complicades, o també un hospital, per què no? Perquè se n'han fet moltes de sèries de pel·lícules, perquè on es debat la vida, allò que se debat entre la vida i la muerte, no? Són situacions límit, no? On cada decisió, on cada tensió, on això no és un moment, és constant, i això ja crea un ambient que és propici perquè passin històries interessants, com és el cas de La enfermera. El libro que encontráis en N de novela dice: hay secretos que salvan vidas, este podría destruirlas, y está escrito por Martín Torres. Martín, gracias por pasar por el programa.
1: Hola David, un placer estar con vosotros.
0: En este caso, me atrevo a decir que el centro de salud no deja de ser cualquiera de ellos,

0: a Onda Cero Catalunya, la música.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
3: Organitzada per la Fundació Orfeó Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París, amb fotografies, partitures, programes de mà, obres d'art i correspondència procedents de diversos arxius i col·leccions. L'exposició és d'accés gratuït i es pot visitar al foyer del Palau.
2: El Caixa Fòrum Tarragona acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
3: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
2: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
3: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de la tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en altres contextos d'emergència. A través d'imatges, testimonis i materials documentals, la mostra repassa missions de rescat que han permès salvar més de 73.000 vides.
2: I a Lleida, el CaixaForum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
3: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens esvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som. Una experiència que ens apropa a la ciència del llenguatge de manera clara i fascinant.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Doncs una setmana més agraïm que en Víctor Ruiz Nobel ens hagi fet recomanacions temàtiques avui dient que o todo ver bien o nos lo pasaremos muy bien. Víctor, moltes gràcies. Moltes gràcies i fins la propera.
1: Vinga, adeu.

0: Va passar tal dia com avui, 14 de juliol del 2024. Carlos Alcaraz es coronava per segona vegada com a campió de Wimbledon. A la pista central de l'All England Club de Londres, el jove tenista murcià de tan sols 21 anys va escriure una nova pàgina daurada en la seva ja impressionant carrera. Aquell diumenge d'estiu, Carlos Alcaraz va enfrontar-se a Novak Djokovic, una llegenda viva del tennis amb 7 títols de Wimbledon i 24 Grand Slams. La victòria d'Alcaraz va ser una exhibició del seu estil agressiu, versàtil i amb una fortalesa mental extraordinària, consolidant-lo com un talent generacional i hereu potencial de l'època dominada per Djokovic, Nadal i Federer, coneguts com els Big Three. Així va recollir aquell moment Radio Televisió Espanyola.
1: Wimbledon repite rey y Carlos Alcaraz puede presumir de que sigue con esa racha mágica en cuanto a finales de los torneos del Grand Slam se refiere. 4 de 4, nunca ha perdido en una de ellas. Esta vez incluso ha sufrido un poquito menos de lo que se podía esperar frente a Novak Djokovic. Victoria en 3 sets, poco más de un mes después de ganar en París. Roland Garros vuelve a triunfar.
0: Recordem, doncs, que va ser un dia com avui, un 14 de juliol del 2024, que Carlos Alcaraz es coronava per segona vegada com a campió de Wimbledon.
2: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Evidentment, a Nits de Raio ja sabeu que parlem de coses doncs, que ens fan somriure, d'altres que ens fan pensar, i al final, o que ens fan aprendre, que ens fan créixer, en el fons, no? Perquè al final és comentant les coses i aprenent de qui ha dedicat un temps a la recerca, a poder-ho explicar, a poder-ho resumir, ens ajuda a comprendre moltes coses que ens obre moltes portes, sobretot a la reflexió i a la comprensió. I un d'aquests temes, com no, també és la mort, perquè, com diu el clàssic, de moment és un tema que, mira que hi ha hagut gent pel món, i de moment encara no se n'ha salvat ningú de passar-hi per aquest tema, perquè és un fet natural. Per això ens ha semblat molt interessant poder parlar del llibre Hablar de la muerte para vivir y morir mejor, de Montse Esquerda. Montse, molt bona nit.
1: Molt bona nit.
0: A veure, el llibre ja ho diu, Cómo evitar dolor y sufrimiento añadido al final de la vida. I

0: És que tots hi passem, o tota la gent que apreciem i estimem, i passa. I aquí és on comença el tema, no? La gent ens afecta, la gent que estimem, que apreciem. El llibre ja comences parlant d'aquestes primeres morts, no? que vius a la teva vida, perquè són les que marquen, no? Són les que, pum, un quan és petit, no? Li canvia el xip, no?
1: Sí. De fet, el motiu una mica de fer aquest llibre és la sensació que tots algun dia morirem i potser molts de nosaltres serem conscients perquè serà un procés d'emmalaltir
0: sí.
1: i d'aproximació, n'hi ha que serà de cop, i quasi tots perdrem algú estimat.
0: Mm-hmm,
1: quasi tots al llarg de la nostra vida tindrem algun dol. Però malgrat que és algo que és de les poques coses que tenim certes a la vida, en parlem molt poc.
0: Molt poc, sí.
1: És algo que en molts pocs anys, sobretot a la nostra societat, no en altres èpoques, és com si haguéssim tret la mort del nostre dia a dia. No, no és un tema. I fins i tot quan en parlem, canviem de tema.
0: Sí, és
1: veritat. O diem, no, això no en vull parlar. Sí. I és l'única certesa que tenim.
0: Sí, sí, sí. De fet, en el llibre al principi en parles, no? De dir, bueno, abans tocaven a morts, com a mínim, no? A les esglésies,
1: sí,
0: i mira, i fins i tot això s'ha tret, no? Com a mínim. Que clar, que a vegades dius, ostres, doncs precisament... Jo, per exemple, me n'adono, en el cas de, doncs mira, de la meva mare com va morir, noto que així com era una persona que, bueno, doncs en totes les reunions sempre hi era present, jo sempre intento, en totes les reunions, doncs, recordar-la en algun moment. I veig que sempre ho he de fer jo. Dic, oh, collons, perdó, a la gent li costa parlar de la gent que no hi és. I dic, per què? Però si és una cosa de lo més natural del món, no?
1: Sí, sí. De fet, jo crec que és tot en conjunt. Ens costa parlar del final.
0: Sí.
1: I és curiós perquè amb tota la complexitat de la medicina, les decisions al final ens costa més prendre decisions perquè és més difícil. I si ja ho hem parlat abans amb la família, vull dir, no només parlar dels qui ja se n'han anat, sinó parlar de com ens agradaria aquest final.
0: Sí, totalment d'acord.
1: Perquè si hem obert, si obrim la conversa quan estem ja amb un procés de malaltia i molt patiment, costarà molt més que si l'incorporem al dia a dia.
0: Sí, sí. I a més la nostra percepció molts cops quan estem ja en malaltia no sempre és el 100%, no? Perquè a vegades
1: no.
0: Això crispa les persones, depèn de les malalties, i cal haver-ho fet conscientment, no? Plenament conscient, no? I aquí en el llibre això, no? Parles de la mort desculturitzada, perquè l'hem tret, com deies, de les nostres temes de converses, l'hem intentat fer com si no hi fos, i fer com l'avestruç, i ficar el cap sota la terra, no ens serveix, perquè quan menys preparats n'estem, més segur que ens afecta, després en tots els processos d'acceptació, de dol, etc. No?
1: Per això una mica és el subtítol, l'evitar... patiment afegit.
0: Aha.
1: Si perdem una persona estimada, patirem. I això no ens ho estalviarà ningú. I si estem en un procés de final de vida, una malaltia greu, patirem. Però el problema és que hi ha com un patiment afegit per aquesta part de què ens costa compartir. Sí, fins i tot hi ha un fenomen que té un nom, que és les conspiracions del silenci. Això té un nom. I és molt freqüent, que és quan una persona té una malaltia greu i no se li diu el diagnòstic.
0: És veritat.
1: La família demana als professionals sanitaris que sobretot no li diguin res.
0: És veritat.
1: Això tothom n'ha viscut, propera. No és algo que... Clar, aquesta persona que ha de viure tot el seu procés, és clar que se n'adona i és clar que ho sap i no en pot parlar. I la família que en certa manera pensa que està fent el millor pel seu familiar, però hi ha també aquells silencis, això és patiment afegit.
0: Totalment.
1: Clar que hi ha patiment, però és que hi ha un patiment afegit que ens augmenta encara molt més el dolor.
0: Perquè aquí és el que defineixes molt bé, el dolor. És que igual que la mort és inevitable, no hem de fer allò del cop fort, que es diu, no, el dolor, com tot procés de dol, no, s'ha de patir. Són uns processos, oi, que tots hem de passar-hi amb aquestes situacions. I això no treu de que cada persona sí és un món en aquest aspecte, però no vol dir que no hi hagis de passar, no?
1: No, i a part, el dol també

0: el fet de no fer-lo visible a la nostra societat, la gent el viu molt més sola i molt més aïllada.
1: Efectivament.
0: Mm. El dolor, cadascú l'expressa a la seva manera. I hi ha moltes formes de fer el dol, no hi ha una forma de fer el dol. Hi ha moltes formes de fer-lo, hi ha gent que el passa molt enfadat. Lo de les fases del dol, també ja ho parlo, van tenir la seva importància, però no existeixen. Mm-hmm. El dol no va en fases. Mm-hmm. És tot i barrejat i cadascú és diferent. Mm-hmm. Però el fet de que socialment no ho veguem, que cara fora, parlo una mica també del vestir-se de dol, mm-hmm. sí, el anar de negre.
1: Sí.
0: Com a mínim era un símbol extern de que estaves passant per un mal moment.
1: Com un indicador.
0: Jo no reivindico, sí. Jo no reivindico tornar als símbols, perquè també era molt rígid i a molta gent li costava, però com a mínim hi havia un signe externament que et mostrava que tu no estaves com abans. I no sé si recordes molt, hi havia padrines, jo sóc de Lleida, hi havia àvies, padrines, que després de diverses morts, sobretot la mort d'un fill, mai tornaven a vestir-se de color.
1: Imagina't.
0: Jo crec que era una imatge que tenim tots, els pobles, per expressar aquell patiment de qui ha perdut un fill o quan acumulaven diverses pèrdues. Mm. Ja no era allò d'un any o un any i mig, sinó que ja no tornaven per expressar jo ja no sóc la mateixa. Allò era potser massa rígid, no, perquè et marcava unes pautes molt, molt concretes. Però ara estem com al contrari, que dius, no veiem les persones en dol.
1: El problema és que fins i tot, Montse, possiblement, és que la societat com així ja ha perdut bastant la capacitat d'observar. És a dir, la gent va tan pendent d'això del mòbil, de tot, de tal, que fins i tot perd aquesta característica de mirar les altres persones perquè a vegades amb el dol és molt clar, però a vegades amb un gest o amb un rostre ja estàs dient moltes coses, però tampoc no ho saben llegir. Vull dir que el problema possiblement cada cop es va agrandint, no? de com interactuar, de posar la forma adequada d'interactuar amb algú que estigui patint, no? Aquesta situació.
0: Sí, i potser també aquesta imatge de que podem en tot, aquesta imatge cap a fora, de no passar res. Sí. I a part, jo del poc que he après en aquest món del dol, és que no pressuposem, preguntem. Vull dir, no pressuposem com li agradaria ser tractat a l'altre.
1: Efectivament.
0: I fins i tot et molesta que parli d'aquest tema, però encetem-ho i preguntem. Tu què necessites? Perquè aquella part també que a vegades és prudència de no pregunto com està o no suposo o no... Al revés, no pressuposem que li va bé a l'altre o que no li va bé o que... Preguntem.
1: Totalment d'acord. I aquí hi ha moltes frases, moltes reflexions que si no les fem a temps, no? Després possiblement sempre ens quedaran fetes, no? Per exemple, desearía haber tenido el valor de expresar mis sentimientos o desearía haber disfrutado más de mis amigos y de mi familia. Això són faves contades, si ho diem així, eh? És que això és així, o sobretot el debería haber sido más feliz. És que tots ens pensem, si imaginem la vida, oi, Montse, com una pel·lícula, oi, és com una pel·lícula, bueno, no, però la pel·lícula, tu quan portes 33 minuts, saps que en queden més o menys 60 de pel·li. La vida no necessàriament és així. Si tot va bé...
0: Tots sabem que ens en queda menys.
1: Sí, això sí. Però clar, no saps quan et queda, no?
0: No, però el bonic de ser conscient de la nostra finitud és que li dona més valor al present.
1: Absolutament.
0: Perquè tots acostumem a viure pensant en el futur, pensant en això ja ho faré, o ja trucaré aquesta persona, o ja quedaré amb aquella amiga que fa temps que no...
1: Quan tingui temps.
0: La finitud li dona valor al present. I no crec que parlar de la mort ens faci estar més tristos o més angoixats. Precisament parlar de la mort li dona més valor en allò que vivim. Vull dir, és viure amb més intensitat i amb més... Jo crec que estar en aquest món de dol o faig acompanyament de dol en nens, al revés, vull dir, t'ajuda a valorar més allò que tens i a viure amb més intensitat allò que tens.
1: Sí.
0: No és que et facis estar més angoixat.
1: Exacte.
0: O més trist.
1: Exacte.
0: Evidentment tindràs moments, però aquells moments et faran anclar a la vida per viure amb més plenitud, amb més intensitat.
1: Totalment d'acord. Totalment d'acord. Hi ha una cosa, hi ha una reflexió que crec importantíssima aquí en

0: en el llibre, que és la que dius ir per la vida con los deberes hechos. És que això és boníssim. És que això està...
1: Sí.
0: Amb una sola frase pots dir tant, després ho desenvolupes, evidentment, però vull dir que és sí. Que és així, és que és molt gràfic, és molt visual aquesta sensació de dir, no, és que si ja ho tens fet, això és com si, mira, com si, diguéssim, des d'un punt de vista pragmàtic, diguéssim, bueno, que tens sí. El testament fet, no? Bueno, pues, que el que tinguis fet és que ja hagis dit a la gent el que li volies dir, que no et quedi res per dir, no? Com si diguéssim...
1: Sí, doncs, per exemple, amb això del testament, molta gent té aquesta part, de dir, no els hi vull deixar càrregues als meus fills, no els hi vull deixar... I el testament el fan, perquè saben que és un... Doncs vindria a ser com... aquest testament emocional, deixar-lo també fet, intentar resoldre conflictes, intentar pues, aquell viatge que t'agradava, aquelles coses que... intentar aquelles activitats del dia a dia que vas posposant, és a dir, és ara quan em toca.
0: Sí, sí.
1: I dir, parlar de la mort no és per... és perquè realment podrem planificar millor. Si hem encetat el tema amb la família, quan arribin moments durs, serà més fàcil parlar-ne. I perquè també ens ajudarà al present, al dia a dia.
0: Absolutament, absolutament. I això també implica doncs, aspectes com el que comentes, no? Demanar perdó, perdonar. És a dir, anar-te, o sigui, anar-te'n. Si te n'has d'anar, te'n vagis... com et diria? Doncs dir, a mi m'agrada dir l'expressió de dir, ostres... quina vida, no? Quina vida has viscut, no? O dir, estar orgullós, no? De dir, escolta, ho he fet, no? He arribat fins aquí? Doncs sí. Pues fins aquí, però què bé que ho he viscut fins aquí, no?
1: És que això és hi ha un paliativista, Ira Bioc, és un metge de cures paliatives,
0: sí?
1: Que parla de les quatre coses més importants al final de la vida.
0: Val.
1: Que són realment aquestes, no? Agrair i donar gràcies.
0: Sí.
1: Per exemple, els pares. I dius, sí. No, és que ja ho saben. No, fem-ho.
0: No.
1: Saber perdonar i demanar perdó, saber dir t'estimo a qui cal,
0: sí.
1: I saber dir adeu.
0: Sí.
1: I jo el que feig això és això. Com no sabem quan ens arribarà, anem per la vida amb els deures fets. No sabem el moment que ens tocarà, perquè pot ser que sigui un procés o pot ser que sigui de cop.
0: Sí.
1: Anar
0: sí.
1: Amb aquests deures fets, agraint, perdonant i demanant perdó, sabent dir t'estimo, sabent dir adeu o a reveure, depèn.
0: Sí, aquí dediques un capítol al això, no? Dius, morir en paz, un objetivo y una prioridad en medicina. I és que verdaderament, clar, aquí hi ha tota una situació de clar, tu deies abans, no? Les cures paliatives, que important és que hi hagi un bon sistema, que hi hagi un respecte, que hi hagi unes bones condicions. Ara, de fet, aquests últims anys s'ha avançat, no? En matèria de poder decidir en segons quins casos, no? Perquè és important, és una cosa molt personal, no? Al final, i que puguis tenir veu, no? Com si diguéssim.
1: Sí, i el que defenso... Jo faig classes en una facultat de Medicina.
0: Sí.
1: I el que defenso és que tot aquest tema d'aproximar-nos a la mort no pertany només a les persones que fan cures paliatives.
0: Efectivament.
1: Que són companys fantàstics, que han fet una feina amb tot aquest tema, vull dir, amb final de vida, amb poder parlar... Són la gran majoria són equips de 10. Però no pertany només a aquests.
0: Està clar.
1: Pertany a tots. A qualsevol metge, qualsevol infermera, qualsevol... hauria de poder parlar sobre final de vida, sobre desitjos, sobre preferències, sobre valors. I això vol dir que nosaltres mateixos hem d'estar preparats com professionals. És difícil gestionar el patiment. Vull dir, jo crec que el gran repte de la medicina tècnicament ha avançat tant, però jo crec que ara la gran revolució és que la medicina avanci humanament. Una medicina que sigui capaç de curar, però també de cuidar.
0: Sí, és importantíssim. Donar anys de vida i vida als anys, no? O sigui, en el sentit de poder estar plenament. I és que, clar, dèiem això de la pel·lícula, no? Aquí també hi havia algun concepte en el llibre de Por qué morir a los 65 años, no? I és que, clar, és que anàvem com molt programats, no? Clar, l'esperança de vida també ha canviat molt. I clar, són moltes les maneres de ja no viure la mort, sinó viure la vida, no? I que ho sapiguem, precisament el que deies, no? La finitud, no? Que ens sàpiga... Clar, quan un és més o menys jove, diu, bueno, sí, som... tots hem de morir, però en principi encara em queda molt. Bueno, però quan et va quedant menys, ja has de ser més conscient, però això no ha d'afectar-te a les teves ganes de viure o aquests deures que dèiem que hem de tenir fets.
1: Sí, i de fet, el tenir una mica pensat
0: sí.
1: et permetrà és això, dedicar-te més al present.
0: Sí.
1: El que passa és que jo crec que venim d'una època que ens han pensat que com més tecnologia, millor.
0: Exacte.
1: I han pensat poc en el saber parar.
0: Mm-hmm.
1: I a vegades hi ha finals de vida que perquè les famílies ho demanen, perquè hem de saber parar. Mm-hmm. Les persones, quan parles amb persones grans, moltes vegades hi ha més por a morir d'una determinada manera que por a morir.
0: És curiós, eh?
1: I por a morir d'una determinada manera és en un passillo d'hospital ple de tubs.
0: Mira, fixa't. Que quina imatge, quina imatge, Montse, o sigui, és que em sembla meravellós el que està dient aquestes persones és que jo ja sé que em moriré, no? El que vull és sentir-me acompanyat, no?
1: Tinc un company metge de família d'àmbit rural, de poble, que ell sempre diu que molta gent gran quan va fer visita diu, doctor, jo no vull sortir d'aquesta casa si no és amb els peus per davant.
0: Mm.
1: I després jo sempre li dic, sí, però en aquell moment senteu-vos en la família.
0: Sí.
1: Perquè quan aquella persona gran, si el que t'està dient és que jo no vull anar a un hospital, però quan aquella persona igual li agafi algun quadre que no d'allò, la família moltes vegades el primer que demana és que s'agafi ambulància a l'hospital.
0: Sí. Sí.
1: Per això dius, aquell moment en què la persona està bé, més o menys, i et diu això, aquell moment és el de... Parem, sentem-nos tots i parlem.
0: Sí, parlem.
1: No en el moment en què ha agafat un infart cerebral.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Parlem-ho, perquè no són decisions que... Si la persona et diu això, molt bé, podem fer un document de voluntats anticipades, però quan arribi el moment calent, per dir-ho així,
0: sí, sí.
1: Si no ho tenim parlat...
0: És veritat, eh? Important acabarem... És això que dius.
1: Sí. I acabarem segurament, perquè si aquesta persona ja és molt gran i aquesta persona fa un infart cerebral, fa un d'allò, segurament les possibilitats que té de sobreviure a casa i a l'hospital són les mateixes.
0: Les mateixes. És a dir, aquí evidentment ha de primar també diguem-ne la prescripció mèdica, no? O sigui, el diagnòstic, evidentment, però en cas d'empat, com si em permets l'expressió, en cas d'empat, doncs sempre prioritzar la voluntat. Perquè, Montse, a la vida cada cop més la gent, doncs el que dèiem, no? Vesteix com vol, té el mòbil el model que vol, té el no sé què, tenim clares moltes coses, però d'això no en parlem, no? De com volem anar-nos
1: no,
0: d'aquest món, eh?
1: No.
0: Que no?
1: De fet, més que la voluntat, jo diria la possibilitat.
0: Aha.
1: Perquè, clar, per exemple, morir a casa requereix unes cures, un suport, requereix
0: Estic
1: persones que estiguin al teu costat.
0: Clar.
1: Vull dir que la d'allò és parlem-ho. Parlem-ho el com podrà ser.
0: Sí.
1: Perquè hi ha famílies que prefereixen, per exemple, anar a morir en un centre o en un hospital senzillament perquè estan més acompanyades també les famílies per professionals.
0: Clar.
1: Tinguem-ho parlat.
0: Sí. Sí, sí, sí, sí.
1: I el comiat,
0: sí.
1: Si volem cerimònia religiosa,
0: sí.
1: Si volem cerimònia, preparem-la.
0: Sí, sí, sí.
1: De fet, amb el llibre, cada capítol comença en una cançó
0: sí.
1: I són les cançons que m'agradaria que m'acompanyessin al meu funeral.
0: Sí.
1: I té una llista de Spotify. Ho dic, si aneu a Spotify i poseu el títol Hablar de la muerte para dir i morir mejor, trobareu una llista de cançons. I fa poc també m'ho deia un amic, diu, allò no semblarà un funeral, sinó un concert. Perquè n'hi ha moltes. Dic, bueno, doncs hi ha un velatori, una vetlla, clar. I durant la vetlla es podria anar posant cançons.
0: Jo us he,
1: no
0: posat, us he posat de més perquè tingueu, perquè
1: sí,
0: que no falti. Sí. Molt bé.
1: Sí, i tenir parlat també doncs, amb els fills, això és algo que parlem molt en la família, amb els
0: sí,
1: dos fills em diuen,
0: sí.
1: Una altra vegada no, mare, però tenir parlat on t'agradaries
0: sí.
1: Enterrat,
0: sí, sí,
1: on
0: sí,
1: t'agradaries sí. Si et volen cremar el columbari,
0: sí, sí,
1: ja
0: sí,
1: sabem
0: sí.
1: Que no es pot tirar al mar,
0: sí, sí, sí, sí,
1: on
0: sí.
1: Voldríem guardar les cendres,
0: sí, sí, sí.
1: Són coses que
0: mm.
1: I sempre ho comento, no són d'un moment allò, són conversa del diumenge, el moment del cafè o del vermut a l'hora de dinar.
0: Que li dediquem molt de temps a parlar de tonteries on no ens posarem de...

0: d'acord. I aquestes són les importants, Montse, de veritat. És, no puc més que recomanar aquest llibre, Hablar de la muerte para vivir y morir mejor. Són unes grandíssimes reflexions i treball que ha fet la Montse Esquerda per poder ajudar-nos a donar-nos compte de les coses importants de la vida i que hi ha uns temes que no per evitar-los no passaran i que és una manera... Tenir present la mort és una molt bona manera de tenir present la vida, que no l'hem d'oblidar. De veritat, Montse, moltíssimes gràcies per haver passat per Nits de Ràdio i fins la propera.
1: Gràcies a tu. Gràcies a tu, David.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
2: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
3: Gràcies, molt bé.
2: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units d'ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
3: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Ja sabeu que Nits de Ràdio som molt amants de la divulgació i també som amants de l'entreteniment. Per tant, quan s'aconsegueix divulgar d'una forma que sigui amena, que sigui entenedora i que sigui entretinguda, doncs a nosaltres ens tenen guanyats, perquè sempre volem aprendre, sempre volem conèixer més coses. I aquest és el cas del llibre que us presentem avui, que és Guía para sobrevivir en el espacio. ¿Cómo no morir si solo dispones de algunas rocas a tu alrededor? Ja està escrit pel grandíssim Jordi Pereira. Jordi, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Doncs és un plaer sempre tornar a retrobar-te, perquè els teus llibres sempre fan divulgació d'una forma molt amena. Sempre és útil, i encara que el títol pugui dir, home, a veure, no crec que m'hi trobi jo, no? Vull dir, una situació així, clar, que més bonic que imaginar-ho i plantejar-se quins seran els grans reptes, no?, que es trobaran la humanitat, no?, si algun dia decideix

0: cada planeta es trobaran circumstàncies...
1: Literalment, és un món cada un.
0: És un món, sí. És un món cada un, oi? Jordi, hi ha moltes diferències, no?, entre cada planeta.
1: Clar, sí, sí. De fet, volia enganxar una mica amb el que has comentat, de que mai farà falta... Bueno, a la persona mitja sí. de la Terra segurament no li farà falta aquest llibre, però hi ha que dir que, bé, en el llibre explico com obtenir recursos que necessites per viure, a sí, diferents sí, sí. Planetes, satèl·lits, el que sigui. I bé, això, aquests recursos són coses com aigua, com oxigen, com fertilitzants, combustibles, etc. El que passa és que per aconseguir tot això, clar, al cap i a la fi, nosaltres vivim a la Terra, sí. que és un planeta que està a l'espai, sí. i els éssers humans duim uns anys sobrevisquent a un planeta que està a l'espai. O sigui que, al final, molts dels mètodes que explic per sobreviure a altres planetes ja els fem servir aquí a la Terra per obtenir recursos del nostre entorn. O sigui que, encara que el llibre està destinat a un hipotètic nàufrag especial que està a un planeta inhòspit, sí. també és veritat que alguns d'aquests mètodes fan servir a la Terra perfectament i, hipotèticament, si us fes falta, també els podríeu fer servir a la Terra.
0: Clar, perquè això... No, no, i és apassionant, el llibre és divertidíssim, és entretingut, sobretot, és didàctic, perquè pots aprendre coses que... que de principi podrien semblar complicades, perquè la que veus una fórmula química, buf, hi ha alguns que ja ens surten grans a la pell, saps què vull dir?
1: No, no, però és tot química molt bàsica, de veritat. Això és una cosa que... Sí. Que això és avantatge, que molts mètodes que fem servir per aconseguir coses, per, sí. bueno, perquè al final quasi tots els materials que fem servir en el nostre dia a dia, els extraïm de les roques amb mètodes químics. I, per sort, molts d'aquests mètodes són molt senzills i els fa que els fem servir, vamos, mil·lennis a la Terra.
0: I això també ens ha anat condicionant a nosaltres, perquè, clar, una de les coses en les que més xoquen, no?, que aquestes sèries que ens encanten de ciència-ficció, però on cada setmana anaven a un planeta diferent, i tots eren més o menys iguals, amb les mateixes condicions, i, clar, aquí, Jordi, s'ha de tenir en compte molts elements, com des de la pressió atmosfèrica, des de quin tipus de minerals et trobaries, si hi hauria oxigen o l'hauries d'obtenir d'algun lloc, fins i tot aquí dius, fins i tot de les pedres.
1: Sí, exacte. Les pedres, encara que apareguin una cosa que bueno, és molt inert, que està molt morta, diguem, amaguen un munt de recursos, perquè clar, hi ha que pensar que al final les pedres estan fetes de minerals i al mateix temps els minerals estan fets de diferents elements químics. Per exemple, si estàs a un planeta que no té atmosfera, ja sigui que no tenia atmosfera respirable o que directament no té cap rastre d'aire, pots treure oxigen de les pedres, perquè les roques estan fetes de minerals que estan oxidats, és a dir, que estan fets d'àtoms d'oxigen combinats amb diferents metalls, òxids de ferro, silicats d'altres elements, en fi, compostos que contenen oxigen, i si tu fons aquests minerals i li passes una corrent elèctrica molt forta, pots separar aquest oxigen de les roques i obtenir així oxigen respirable a un món que no, que a primera vista no hi ha. No és un mètode molt eficient.
0: Home, no,
1: i també és perillós això de passar corrents elèctriques per roques foses, però, bueno, que en cas de necessitat
0: no,
1: et podria fer, clar.
0: A males, m'entens? Vull dir, exacte. Vull dir, qualsevol cosa clar. Val. Com altres mètodes...
1: Si l'alternativa és morir-se, al final, pues, fas el que hagis de fer.
0: Home, i tant. Diu, mira, passar per la pedra. Vull dir, si s'ha de passar per la pedra en aquest cas.
1: És veritat. Però... Menys dona una pedra, no? També,
0: exacte,
1: a part.
0: Exacte. No, aquí dona...
1: Pues no, dona bastant.
0: Dona bastant, i més que ens podem trobar en alguns satèl·lits, en algunes asteroides, podem trobar minerals i materials que avui dia per nosaltres són preciosos i limitats, clar, en el nostre en el nostre planeta, perquè es generen a partir de reaccions a les estrelles, explosions, etc. I clar, per tant, no és que sigui una cosa llunyana, hipotètica, no, és que caldrà anar a buscar minerals a fora, no?
1: Clar, sí, a la molt llarga sí, perquè vull dir, avui en dia ja s'escolta de tant en tant a la premsa la idea de la mineria espacial, d'enviar això, missions de mineria, sobretot asteroides, un tipus d'asteroides que s'estan fets de metall.
0: Sí.
1: Aquests asteroides són particularment rics en recursos i està la idea de que quan a la Terra sigui impossible pràcticament trobar certs recursos, enviar missions d'asteroides perquè els tornin. Per sort, encara falta bastant perquè els recursos aquí estiguen tan dilapidats que haguem d'anar a l'espai, perquè ha que tenir en compte que, clar, enviar una missió a un altre asteroide, recollir material

0: tornar-los a terra és
1: sí.
0: una cosa caríssima i que requereix un munt d'energia i esforç, i clar, això realment hauríem d'estar molt malament aquí per haver de recorrer a això.
1: Jordi,
0: encara així...
1: tot i així, la gasolina està caríssima ara, eh? Vull dir que...
0: Sí, exacte. Exacte, això també és veritat. Però clar, això trobar un altre planeta ja és més complicat, perquè ja requereixes normalment que hi hagi hagut vida que es descomposi, clar. Això ho expliquen els llibres, també.
1: Sí. No, sí. I també expliques les alternatives i la importància, no?, de per què és tan important, doncs, trobar líquid, no?, que hi hagi aigua en els clar. Planetes si els volem colonitzar, perquè si no, per exemple, planteges, clar, el que és de tot el que seria, doncs, bueno, la reabsorció, no? O sigui, reaprofitar, aquí no se tira nada, eh? Vull dir que
0: no,
1: es pot obtenir, bueno, coses clar. De l'aigua, doncs això, dels pipis, per exemple, no?
0: No, no, total, si de fet és espai, és que és així. Normalment, si et trobes a una situació en què en el teu voltant no tens massa recursos que puguis aprofitar, has de reciclar el que tinguis.
1: Sí.
0: I el que tinguis normalment és això, excrements, orina i coses així, i de fet, a l'Estació Espacial Internacional, els astronautes que estan allà, tenen un sistema que va recollint bé la seva orina, suor, condensació que hi ha per dins de la cabina de la nau, i la purifica per tornar a extreure tota l'aigua que conté, perquè els astronautes se la puguin veure. Mm-hmm. Perquè, clar, l'alternativa és enviar constantment carregaments de botelles d'aigua.
1: Això
0: és molt car. Clar, és que és molt car, això no es pot fer, perquè enviar un quilo de material a òrbita baixa costa mils d'euros. O sigui que,
1: imagina't.
0: Bé, això passarà el mateix a altres planetes, haurem d'intentar aprofitar al màxim el que nosaltres produïm.
1: Sí, sí. No, perquè tu imagina't demanar un globo, no?, o un Uber d'aquests. Escolti, portem una mica d'aigua, eh? No, això de sortir caríssim. Parles en el
0: correcte.
1: Llibre de la importància de...
0: I te'l duen en globo, de veritat, en globo aerostàtico.
1: Sí. No. Exactament. Mira, ja hem donat una idea més, eh? Una empresa que es dedica a portar coses en globus aerostàtics.
0: Claro, Elon Musk posa't ses piles.
1: Sí, exacte. Ja, mira, si no ho farem nosaltres. Jordi, muntem aquí una empreseta.
0: Vale, perfecte.
1: Mira, ja una de les coses que parles és la importància de treure fòsfor dels diferents, per exemple, de dius, mòmies o excrements fossilitzats. Clar,
0: sí.
1: hi ha elements que ens costa d'imaginar que puguin provindre, doncs, en aquest cas, per exemple, de mòmies, no? Però és que, clar, nosaltres estem plenament químics, no? Som elements químics.
0: No, total, total. Això de fet, va ser un... Bueno, que aquests dos casos concrets que comentes van tenir lloc a Anglaterra en el segle XIX, quan estaven buscant una font barata de fertilitzant que estigués dins del seu propi territori, i, per una banda, varen trobar unes capes de sediment, on hi havia copròlits, que no sé si et sones de paraula.
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: Són
1: copròlitos,
0: caca fossilitzada. Exacte. I durant una temporada... Sí, bueno, durant una temporada varen estar fent servir els copròlits per produir fertilitzants molt potents.
1: Sí.
0: Però, clar, se'ls varen acabar. Mentre buscaven altres fonts de fertilitzant, també vaig trobar un document que és del segle també XIX, finals, cap allà, on mencionaven un carregament de mòmies de gats que havien vengut d'Egipte, i la seva idea era pulveritzar-les i tirar-les damunt dels camps de cultiu. No sé... Sí, és una cosa un poc rara, però clar, al final una mòmia que du allí, ves a saber tu quants mils anys, és un ser viu que està dissecat i, per tant, conté tots aquests elements que se serviu contenia quan estava viu, estan concentradíssims. Així que, clar, en aquest sentit, té sentit això, incloent el fòsfor, perquè, clar, per exemple, els ossos són una font molt bona de fòsfor i, de fet, s'han fet servir com a fertilitzant. O sigui que una mòmia contindrà fòsfor, clar, en aquest sentit.
1: És impressionant. Aquí parles de dos elements molt importants, que és... El fet de construir, no?, el que seria una casa. Clar, quantes pel·lícules i quantes històries, Jordi, hem vist, pues, això, no?, que, jo què sé, que estaven en una illa deserta i de cop i volta, pues, mira, agafaves quatre fustes i et feies una cabanya, i mira, i anaves pescant, i bueno, mira, podies fer fins i tot, doncs, això, en alguna corda, no?, tal. Clar, a veure, quan estàs a l'espai... Primer no trobes arbres, no? Possible. De moment no n'hem trobat molts, diguem,
0: molta
1: no?
0: Molta sort hauries de tenir, molta sort.
1: Exactament. Sí, sí, sí. Molta sort per trobar arbres per fer-te la cabana. I, per tant, clar, cal buscar en el que hi ha, no? I planteges una cosa que es comenta molt, no? Que, per exemple, per evitar la radiació, seria interessant buscar els que són els túnels de lava, no? És a dir, d'antics...
0: Efectivament.
1: Perquè, clar, són coves que ja estan fetes i que estan protegides,
0: exacte,
1: per tant, no?

0: de la radiació?
1: Exacte, sí. A més, és això. Sí. Quan se comencen a enviar missions a altres planetes, a altres cossos celestes, s'hauran de... Bueno, seran missions petites i tindràs sí, sí. una quantitat de mà d'obra limitada. Sí. I hauràs d'aprofitar al màxim sí. les estructures que ja existeixin. Sí. I en el cas aquest dels túnels de lava que comentes, som bastant curiosos en el nostre sistema solar. Perquè, clar, al final, els dos mons que així més o menys se planteja enviar missions en el futur són la Lluna i Mart. Uh-huh. I el problema que tenen aquests llocs és que, bé, a part de la baixa gravetat i una sèrie de coses que són complexes, sí. és que no tenen atmosfera o tenen, en el cas de Mart, una atmosfera molt poc densa. Uh-huh. I això fa que siguin molt més vulnerables tant a la radiació espacial
0: Clar.
1: Com en els micrometeorits. Aquestes dues coses, a la uh-huh. superfície, tant de la Lluna com la de Mart, arriben. En Clar. Canvi, a la Terra no, perquè tenim una atmosfera que ens protegeix.
0: Clar, clar.
1: I clar, que... això vol dir que... Els astronautes que enviem en aquests mons... per evitar aquests perills hauran de passar quasi tot el temps tancats dins d'una base espacial. Sí, sí. Serà com el confinament que van tenir
0: sí,
1: tu, però
0: sí,
1: tota la vida.
0: Enriu-te tu de,
1: just...
0: del confinament.
1: Correcte.
0: Clar, perquè just, sí, just sí. el que anava a dir això, no, Jordi, que quan has parlat d'això tan important, que són els microprojectils, microasteroides, són sí. microprojectils, perquè clar, hem d'entendre
1: sí, sí.
0: que una petita partícula a la velocitat a la que va, clar, primer no està frenada per l'atmosfera, ni etcètera, ni s'erosiona, per tant pot arribar directe i a una velocitat et perfora sí. i adeu. O sigui, imagina't
1: sí, sí,
0: si és greu,
1: que,
0: una pedreta,
1: eh? Total, total, total. És que, de fet, per exemple, el terreny de la Lluna està pulveritzat, està cobert de pols, bàsicament, i aquesta pols és les roques lunars triturades durant mils de milions d'anys per aquests micrometeorits, bàsicament.
0: Imagina't.
1: O sigui que és una força erosiva molt gran.
0: Clar,
1: i d'aquí
0: perquè...
1: l'importància de ficar-se dins dels túnels de lava que comentaves, perquè, clar, fiques un d'aquests túnels, tens una capa de roca damunt de tu, de probablement diversos metres de gruix,
0: sí,
1: i allí
0: sí.
1: estàs protegit tant de la radiació espacial com dels micrometeorits.
0: Clar, clar, perquè ara està pensant que interessant això que ens dius, no? Perquè, clar, aquí imaginem doncs, la sorra, no? Dius, bueno, doncs, les roques que s'han anat fraccionant pel vent, per l'aigua, no és el cas, no?, d'aquests jocs, tot i que s'intueix que podia haver... Doncs això, no? Potser Mars fa molts, molts anys, però clar, vull dir, aquí el pols s'ha anat generant per aquests impactes. Clar, dius, hem de trobar
1: sí.
0: una casa, val, vinga, busquem aquí, acceptem el túnel de lava com
1: sí,
0: hogar del solar.
1: Túnel de lava, però sense lava ja, que vull
0: sí.
1: dir que s'hagi buidat. Que
0: home,
1: si no...
0: exacte, si no t'ho imagina't, susto o muerte, Jordi, vull dir, seria...
1: Hombre.
0: seria terrible, però clar, llavors, les coses importants que parles en el llibre i que és apassionant, doncs és, per exemple, com obtenir l'energia. Com poder, doncs, clar, aquí ho tenim molt fàcil, dius, bueno, l'energia per una banda i després podem generar els nostres recursos doncs plantant aliments, no? Bé, on ho plantes? Com ho plantes això allà, no?
1: Sí, allà està més complicat aquest espai, sobretot el fet de que, bueno, al final, quan se comencin a enviar missions a altres planetes, tant del nostre sistema solar com d'altres sistemes solars, aquestes missions hauran de dur sí o sí hivernacles. O hivernacles, és a dir, no? Veritat, els invernaderos?
0: Sí, sí, sí,
1: hivernacles.
0: Sí, hivernacles.
1: Doncs, hivernacles o bé, una cosa que es diuen bioreactors, on es poden cultivar tant microalgues com bactèries que són comestibles, I bé, això, tirar de menjar tant plantes com bactèries i microalgues. Uh-huh. De fet, això em va semblar curiós perquè almenys les missions, bueno, diguem que les simulacions que s'han fet a la Terra intentant imitar hàbitats espacials, totes tiren de cultivar també aquests organismes microscòpics comestibles perquè es veu que són molt eficients, uh-huh. produeixen bastanta biomassa per els pocs recursos que necessiten.
0: Val,
1: i a part
0: val.
1: Que, clar, hi ha que tenir en compte que un hivernacle o aquestes algues microscòpiques també produeixen constantment oxigen.
0: Clar.
1: Que si estàs a una base espacial a un altre planeta, ho necessitaràs. Clar, que vagi algú que vagi traient el diòxid de carboni a l'atmosfera que produïm els éssers humans i que produeix oxigen.
0: Tu.
1: O sigui que en aquest sentit necessitarem aquests organismes fotosintètics tant per menjar com perquè, bueno, te millorin, bueno, t'ho permetin viure allí, bàsicament.
0: On anirem buscat, Jordi? Això serà com, saps, com un moixandón de, m'entens? D'això anem a respirar una mica de bacteris, aquí, una mica de alguna cosa que ens produeixi un oxigen de màxima...
1: Sí,
0: de
1: pur i bo.
0: De màxima sí, qualitat.
1: Que t'oxigen a reserva del 80, que t'oxigen, no? Bona anyada, bona anyada.
0: Bona anyada.
1: CO2. Sí,
0: aquell any sí que es respirava bé, tu. carai.

0: Bueno, és apassionant aquest llibre, aprendreu moltíssimes, moltíssimes coses i, clar, dèiem això de la mineria abans i parles de la importància del coure, no? Clar, si aquí ja va buscat, saps allò que dius que quants cops sí. Para Renfe perquè algú ha agafat una mica de cobre d'aquí i d'allà, sí. És un material imprescindible, no, també?
1: Sí, totalment. Clar, perquè al final, si tu estàs varat a un altre planeta, és possible que aconsegueixis, bé, això, una font d'aigua, d'oxigen, que tinguis allí unes plantes que més o menys estan ben mantingudes i que aconsegueixis viure anys varat a un altre món. Però, clar, si arribes en aquesta situació, a la llarga hauràs de... Bueno, les eines,
0: sí, sí, sí.
1: Els instruments se te cascaran i els hauràs de reparar d'alguna manera.
0: Sí, sí,
1: així que
0: sí.
1: T'hauràs de plantejar en algun moment obtenir metalls del teu entorn. Mm. I el coure és un d'ells molt important, perquè, clar, si estàs a una base especial tindràs molt d'equipament electrònic i el coure precisament es fa servir per això, per saber la seva bona conductivitat elèctrica.
0: Sí, sí, sí,
1: i
0: sí.
1: En aquest sentit, bé, per sort hi ha molts de tipus de minerals que estan per allà desperdigats entre les roques, que els pots aprendre a reconèixer, dels que es pot extreure coure. Mm-hmm. Allà que dic, clar, no, així com, per exemple, el ferro és un metall que és molt abundant i que, bé, s'ha identificat altres planetes, se sap que hi ha minerals de ferro, per exemple, a Mart, en els asteroides, etc etc. El coure sí que és una mica més escàs. Mm-hmm. I bé, en principi s'hauria de poder trobar qualsevol món on hi hagi hagut activitat volcànica o activitat hidrotermal, perquè és el tipus d'ambients en els que es formen minerals de coure. Però bueno, això, que alguns nàufrags especials, a lo millor fonts de coure en el seu voltant, ho tindran complicat per trobar-les.
0: O sigui, envia'm coure, això que,
1: sí,
0: per Nadal
1: envia'm
0: una mica de coure. Per acabar, només una pregunta, és apassionant aquest guia per a sobrevivir en el espacio. Clar, cal tenir en compte, cal que avisem, Jordi, que qui es trobés o qui viatgi, que aquest nàufrag, clar, depenent de quin planeta acabi parant, potser no ell, però saps allò de que, ai, el jovent com creix, que saps allò que dius, ja no som sí. Com abans, és que acabarien sent molt diferents, no? Perquè cada condició atmosfèrica, cada situació ens acabaria modificant, per exemple, els pulmons, no? Que en parles en el llibre, no? De com la quantitat que entra d'oxigen, de diòxid, etcètera, no?
1: Sí. Sí, supos que al llarg de moltes generacions podria donar-se algun tipus d'adaptació. Clar, supos que sí, perquè, per exemple, no sé quantes generacions farien falta perquè aquesta adaptació ho passàs, però, per exemple, la gent que viu a sa pròpia terra, viu a altituds molt elevades, ho fan servir l'oxigen de manera molt més eficient que la gent que vivim al nivell de la mà.
0: Sí,
1: o sigui
0: que
1: supos que això a la llarga a una colònia espacial podria arribar passant també, clar.
0: Bueno, i si, mira, depèn d'on vius, fem servir els balcons només per sumar-nos i veure el d'això, i depèn d'on venen, la gent, Jordi, pues els balcons els fan servir, el balconing el fan servir
1: bueno,
0: per una
1: ja,
0: altra cosa.
1: Jo som de Balears, així que més o menys...
0: així que ho tens assumit.
1: Sé el que refereixes.
0: Exactament.
1: Sí, però bueno, la lluna, per exemple, això seria menys problema, perquè hi ha menys gravetat, però bueno, això a altres planetes no sé com es traduiria. Tampoc és una línia investigativa que m'interessi particularment.
0: No, perquè, escolta, ja tenim prou feina amb això. Doncs, escolta,
1: sí, no,
0: guia per a sobrevivir en el espacio, como no morir si solo dispones de algunas rocas a tu alrededor y algunas nociones básicas de química. Don Jordi Pereira. Jordi, ha estat un plaer, com sempre, escoltar-te i fins la propera.
1: Lo mateix dic.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies. Gràcies, vagi bé.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

0: las capas compactas de la atmósfera, mientras miras por la ventanilla y ves solo llamas de fuego. Y nada, todo bien. Ya lo sabíamos de antemano. Nos lo havien contat els muchachos que havien volat antes.
1: Malgrat que moltes de les lectures que se'n fan de l'enviament de la primera dona a l'espai recalquen que es tractava d'un gest de propaganda per part de Rússia, la creença i la comprovació que no només els homes podien ser astronautes marca un abans i un després, que encara ara recorda les astronautes. Ens acomiadem escoltant un discurs d'homenatge de l'enginyera de vol Karen Nyberg, des de la NASA, en motiu del 50è aniversari del vol de Tereshkova.
2: 50 years ago, a brave cosmonaut named Valentina Tereshkova blazed a trail for women around the world by launching in a Vostok spacecraft to become the first female to fly in space. That groundbreaking achievement in the early days of the space race was an important step for women representing many nations and cultures to consider new paths in life. The work of Miss Tereshkova and that of Sally Ride 20 years later as the first American woman to fly in space served as an inspiration to me to study hard and to

0: pensiones, sanidad y dependencia al tiempo que reduce el peso de la población en edad de trabajar. Según un informe de FEDEA, las políticas actuales favorecen más a los mayores que a los jóvenes por una cuestión, dicen, política. Son más y, por tanto, son más votos. Por eso proponen compatibilizar pensión y trabajo mediante una jubilación gradual. Manuel Pecino.
1: El envejecimiento de la población ha hecho que aumente la edad del votante medio y desde 2017 ya son más los mayores de 64 que los menores de 35. Esto produce lo que FEDEA llama el sesgo político. Los votantes prefieren que mejoren sus condiciones en el presente en vez de invertir en el futuro. Y los gobiernos tienden a satisfacer a la mayoría de sus votantes, por lo que se recorta la inversión en políticas que impulsarían la productividad, la única variable que permitiría crecer económicamente sin tener en cuenta la demografía. Así que FEDEA propone adaptar el estado del bienestar a la realidad demográfica actual, impulsar la jubilación flexible o rebajar la edad de voto a los 16 años.
0: Y ha fallecido a los 91 años el escritor Luis Goytisolo. La Real Academia Española ha confirmado que Goytisolo fallecía este lunes en Vimbodí, en la provincia de Tarragona. El autor de Antagonía y las Afueras comenzó a escribir desde pequeño y se convirtió en uno de los miembros más activos del Círculo de Barcelona, núcleo básico y germen de la generación del 50. Es todo por ahora. Más información a las 5, las 4 en Canarias. Siguen en No Son Horas con Gemma Ruiz, Isa Blanco y Carlos Padilla.
2: Síguenos por internet en OndaCero.es.
3: ¿No has entrado al trabajo y ya quieres salir? ¿Pides un paquete y ya quieres que toquen el timbre? ¿Acabas de enviar ese mensaje y ahora no dejas de revisar el móvil? Sí, somos así. Lo queremos todo.
4: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio.
5: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
6: Vinga, i a Nits de Ràdio, sabeu, de 4 a 5 el que fem és escoltar el millor del que ha donat de si la ciutat d'aquest passat migdia. Així també escoltem altres veus que ens agrada conèixer, testimonis i reflexions interessants mentre nosaltres acabem de preparar les coses que us explicarem ara de seguida en el tram despertador, en el tram de 5 a 6, aquí, a Nits de Ràdio. Fins ara mateix.
5: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
7: Això és la ciutat. Amb Míriam Frank.
8: Passen 6 minuts de la una, repassem l'actualitat més propera. Baixa a prop d'un 40% la delinqüència al metro de Barcelona gràcies a la pressió policial.
9: Especialment ho fan els furts, que representen el 85% dels delictes que es cometen a la xarxa de transport públic. Aquest descens té un perquè. Els dispositius que els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb Guàrdia Urbana i Vigilants de Seguretat de TMB van posar, emmarca fa uns mesos el metro, ferrocarrils, trens i autobusos.
8: Eugenio Trajuelo, sotsinspector de l'àrea regional de transport urbà de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
8: Una reducció del 40% dels delictes del transport públic és un molt bon resultat d'aquest operatiu, no?
10: Sí, la veritat és que estem satisfets per la feina feta. No és d'un dia, ja portem mesos, 2 anys, fent aquesta direcció de patrullatge i bueno, està donant els fruits. I juntament amb el patrullatge uniformat i la investigació dels delictes, doncs ha estat sortint els fruits d'aquesta feina.
8: Com s'ha dut a terme aquest operatiu?
10: Doncs dirigir molt el patrullatge, conjuntament i en col·laboració amb els operadors ferroviaris, en aquest, sobretot amb Renfe i amb TMB, i conjuntament amb Vigilants de Seguretat i els altres cossos policials. Un increment del patrullatge uniformat, molta més visibilitat i cercar intel·ligència policial per tal que els investigadors posteriorment tinguin més capacitat per poder investigar efectivament i poder atacar les bateries delinqüencials que hem tingut fins ara que estaven operant a la xarxa ferroviària.
9: Quins són els delictes més habituals al transport públic i quines són les tècniques que més es fan servir? És a dir, a què hem d'estar atents els usuaris?
10: Doncs el delicte estrella és el furt. Com bé sabeu, doncs el furt normalment el que cerquen els carteristes és la distracció de la possible víctima o l'acumulació, l'aglomeració de moltes persones on pot haver-hi allà alguna distracció i aprofiten per qual, no, els seus actes delictius. En aquest sentit, doncs, el mètode de la crossa, de posar doncs, ja sigui una jaqueta per sobre de l'avantbraç o una motxilla o el que sigui per tapar i amb l'altra mà doncs, intentar agafar doncs, ja sigui del bolso, ja sigui de la butxaca, ja sigui de la jaqueta o d'una motxilla, ¿vale? Que moltes vegades portem les motxilles darrere i això és un factor doncs, que a tenir en compte a l'hora de tenir prevenció i com a Consell de Seguretat. Doncs aprofiten aquests moments, aglomeracions, intercanviadors, el moment d'entrada o sortida del metro, són els moments estrella per ells per intentar aprofitar i doncs, agafar allò que puguin.
8: Qui més qui menys segur que ha vist algun d'aquests furs o intents de furs en directe. En aquest cas, què hem de fer? Com hem d'actuar nosaltres? Millor quedar-se callat i després denunciar-ho o actuar en el moment i fer front al delinqüent? Que això no sé si és gaire segur. Quina és la recomanació que feu des dels Mossos?
10: La primera recomanació és la prevenció. A partir d'aquí, doncs... Sense causar cap alarma. Sí, nosaltres sembla normal, però quatre coses preventives. Primer, les pertinences sempre visibles i controlades. Ja ho he comentat abans, el tema de la motxilla portada darrere a l'esquena, doncs és millor portar-ho davant o a la mà. Allò que fem sense voler, com que és posar el telèfon mòbil a la butxaca del darrere d'un pantaló, doncs és un element doncs, que podem estalviar. O algunes persones que per rapidesa posen el telèfon mòbil o la cartera a la butxaca de la jaqueta, que és molt més ampla, doncs també és un element a evitar. En el moment d'aglomeracions, quan entrem o sortim, en el moment que jo noto que m'estan fregant, doncs estar alerta, posar la mà en el lloc on puc tenir un objecte de valor. Estar alerta de les persones doncs, que s'apropin massa. Bueno, tot això són consells que s'ha de tenir en compte.
8: I si nosaltres som testimonis d'un intent de furt, com hem d'actuar?
10: Doncs el primer que tenim diverses formes. La primera és la trucada telefònica al 112. Tot allò que veiem o potencialment ens han intentat furtar, ho hem de denunciar. Tenim l'element del 112. Si no fos possible, a les andanes tenim els tòtems d'avís al cap de l'estació, sí. Que automàticament es dona avís, que és molt ràpid, i ens avisen a nosaltres perquè vinguem. L'enfrontament, òbviament, l'enfrontament amb qualsevol carterista mai es recomana. Aquí tot això també depèn de cadascú, també com hagi estat la situació, perquè només fem una prevenció de m'he donat compte, poso la mà, no em toquis, és suficient.
9: Llavors, en molts dels casos...
10: Digues. No, que la gran majoria, el 99% dels casos, quan nosaltres, com a víctimes, detectem això i fem qualsevol acció per evitar-ho, ells no busquen l'enfrontament. Saben perfectament, saben millor que nosaltres de lleis i saben que un enfrontament es converteix en un robatori violent. I això té una altra pena molt diferent.
9: Dèiem que en molts dels casos els delinqüents són reincidents. Llavors, aquest és el principal problema amb el que us trobeu a l'hora d'acabar amb aquests robatoris?
10: Bé, per això estem fent un treball, no només entre nosaltres, dintre les unitats del cos de Mossos d'Esquadra, sinó també amb judicatura, i és que aquests elements reincidents, juntament amb les lleis que s'estan desplegant actualment, doncs, els hi puguin caure les penes de manera ferma, i això també és un altre dels mètodes dissuasius a l'hora de tornar a reincidir. Nosaltres, per part nostra, el mentrestant, el que fem és evidenciar a la judicatura que aquest senyor o senyora és una persona reincident per X motius i que ho tinguin en compte, òbviament.
8: També ens deies que heu detectat que molts d'aquests delinqüents actuen en grup, el que anomeneu bateries. No sé si això canvia la vostra forma d'actuar i, sobretot, canvia les penes cap a ells.
10: Quan nosaltres detectem una bateria, en la qual, doncs, pel mètode de treball i la reincidència en els fets detectats, es pot confirmar un patró de treball determinat, primer el que fem és la intel·ligència policial a disposició dels investigadors els investigadors cerquen amb les imatges de TVB i de Renfe doncs els fets delictius juntament amb les denúncies, i quan es pot acreditar que cada membre de la bateria té un rol concret dintre de les accions que fan, tot això es plasma en un atestat policial, es fan les detencions o les denúncies que calguin a aquestes persones i s'evidencia a la judicatura que aquestes persones, el seu modus vivendi no és no agafen el metro o el transport públic per desplaçar-se, sinó que ho fan per cometre delictes. I això estaria dintre de que és un grup criminal.
8: Per últim, fa uns dies que coneixíem que la seguretat a la ciutat és precisament la segona preocupació dels barcelonins per darrere de l'habitatge. En quin moment ens trobem a la capital catalana?
10: Actualment ens trobem en que el cos de Mossos d'Esquadra en particular i cossos policials que operen a Barcelona en general estem fent un treball molt important per no només baixar els delictes, que és, òbviament és principal, sinó també aquesta sensació d'inseguretat, aquesta preocupació, doncs, torçar aquesta sensació amb més presència policial, més visible, més uniforme, i amb aquest, dintre del pla Campai i el pla Confiança, doncs, posar-nos en llocs estratègics, doncs, per crear aquest impacte, no només a les persones, als ciutadans que romanen o que visiten Barcelona, sinó també les persones que intentin o que tinguin la intenció de fer actes delictius, que amb aquesta presència uniformada, doncs, dissuadir-los. I després, la presència de paisà per combatre aquests intents de delinqüents.
8: Eugenio Trajuelo, sotsinspector de l'àrea regional de transport urbà de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
10: Res a vostès. Que tinguin un bon dia.
8: Hi ha més notícies aquest dilluns. No deixem de parlar del metro, perquè la línia 1 estarà tallada durant un mes i mig a partir de divendres per obres de renovació de via.
9: El tall s'allargarà fins al 28 d'agost i afectarà el tram entre les estacions de Plaça de Sants i Florida. Per aquest recorregut, TMB habilitarà un servei especial de bus amb el mateix horari del metro. Recordem que també està tallat fins al 30 d'agost el tram de l'L9 i l'L10 Nord entre les parades de la Sagrera i 11 de setembre. Per últim, també estaran tancades l'estació de l'L4 de Verdaguer per obres de renovació del vestíbul fins al 30 d'agost i el passadís de Catalunya que uneix la L1 amb l'L3, en aquest cas fins al 7 de setembre.
8: L'Ajuntament de Barcelona posa en marxa un pla de xoc per millorar la convivència i l'ús dels espais al parc de l'Espanya Industrial.
9: El consistori engega una sèrie de mesures que inclouen millorar el tancament a les nits, ordenar la pràctica esportiva i donar resposta a les demandes dels veïns. Entre ells trobem el tancament de l'Helicó i l'obertura de la guineueta amb lavabo.
8: I ja ha obert la primera zona renovada del parc del Turó de la Peira, a Nou Barris.
9: S'ha completat la primera fase de les obres de remodelació i l'espai compta amb una zona infantil, una per gossos i espais per practicar esport com voleibol o calistènia. El projecte es troba dins el pla de barris que compta amb una inversió de 4,6 milions d'euros.
8: Expliquem també que l'AMB ha desenvolupat un GPS de calor, una aplicació que recomana la ruta més fresca entre dos punts.
9: Aquesta eina proposa recorreguts a peu en què prioritza que siguin propers a refugis climàtics, que passin persones d'ombra, voreres amples i poc trànsit. L'aplicació, de moment, només estarà disponible a la web.
8: I en el món de la cultura, la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona rep el Premi Patrícia Ferreira.
9: L'Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals ha concedit el guardó a aquesta iniciativa per la seva contribució a la igualtat de gènere dins del sector audiovisual. La FIMA ha subratllat el paper de la mostra a la transformació de la programació cinematogràfica.
8: Són notícies d'aquest dilluns 13 de juliol.
4: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
8: Quan pensem en Barcelona, hi ha dos edificis que ens venen de seguida al cap. Són la Sagrada Família i el recinte modernista de Sant Pau. Dues joies del modernisme català unides per l'Avinguda Gaudí, que ara també comparteixen una exposició que descobreix la seva relació durant més d'un segle. Precisament aquí és on es troben avui el Peter Hendrick amb el suport tècnic de l'Ivan Gustems. Peter, què tal? Bon dia.
11: Bon dia, Míriam. Doncs sí, acabem de fer el recorregut a peu que uneix l'Hospital de Sant Pau amb la Sagrada Família. És un passeig de just 10 minutets que aquests dies també ens fa viatjar per la història de Barcelona. I és que des d'aquest mes de juliol i fins al 15 de novembre, el recinte modernista de Sant Pau acull l'exposició La Sagrada Família i l'Hospital de Sant Pau, una memòria viva. Es tracta d'una mostra gratuïta

0: cita que posa en valor els vincles històrics, arquitectònics i socials que uneixen aquests dos grans referents del modernisme català. L'exposició s'emmarca també en dues commemoracions més grans d'aquest 2026, el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i els 625 anys de la fundació de l'Hospital de la Santa Creu i Santa Pau. Per conèixer tots els detalls d'aquesta iniciativa, hem vingut fins a la Basílica de la Sagrada Família per parlar amb Marta Utzet, directora de Cultura, Acció Social i Educativa del Temple. Bon dia, Marta.
1: Bon dia.
0: Moltes gràcies per rebre'ns. I la primera pregunta és, d'on sorgeix aquesta idea de fer una exposició conjunta de la Sagrada Família i l'Hospital de Sant Pau?
1: Doncs nosaltres, quan vam començar a pensar en com celebràvem i commemoràvem aquest any tan especial per l'any Gaudí, ens vam posar en contacte amb l'Hospital Sant Pau i els hi vam proposar que teníem aquesta idea de fer alguna cosa que posés en relleu el barri de la Sagrada Família, no? Al final, tant Sagrada Família com Sant Pau són dos pilars de la ciutat que estan al servei de les persones i que estan molt arrelats a Barcelona i al barri. Llavors vam decidir coproduir aquesta exposició, que en el fons la idea és donar una mirada històrica d'aquest barri amb aquesta avinguda que uneix aquests dos edificis i explicar coses que potser la gent no sap.
0: Llavors, qui va decidir la ubicació d'aquesta exposició?
1: La ubicació va ser més aviat un tema de conversa, perquè el que volíem era fer una cosa conjuntament, i l'Hospital Sant Pau tenen aquest accés previ a l'entrada pròpiament per visitar l'espai més patrimonial, que ens permetia un accés que era gratuït per la gent i que per tant doncs era un espai amable perquè la gent pogués accedir a l'exposició sense haver de pagar cap extra per poder-la veure, perquè teníem molt clar que volíem que fos una exposició gratuïta dirigida a la gent de la ciutat i, sobretot, era amb complicitat amb la gent del barri.
0: Clar, és una mena també d'atribut, no?, a la gent del poble, al barri, forma part d'aquest ambient.
1: És posar en valor aquesta mirada històrica que ens permet veure com ha canviat aquest barri, com les persones que han format part d'aquest barri han crescut amb aquests edificis, ha format part de les seves vides, no? I volíem posar en valor això, les persones i el barri.
0: I el recorregut està dividit en 7 àmbits. Quins són els grans temes que s'expliquen?
1: Jo crec que lo interessant i lo bonic és veure com aquest viatge històric, no?, que fem al llarg d'aquests 150 anys, no?, i que ens permet, d'alguna manera, veure com els inicis el barri era el poblet de Sant Martí de Provençals, per tant, no formava part de Barcelona. El 1897 entra a formar part de Barcelona i en aquest primer àmbit doncs veus aquest poble que acaba formant part de la ciutat, però que és un barri amb famílies molt humils i que té un paisatge doncs amb cabres, no?, amb camps, i per tant és el paisatge que tant Antoni Gaudí com Domènec i Montaner es troben quan arriben a començar els edificis que tenen encarregats cadascun d'ells, no?
0: Clar, llavors el visitant, quan arriba, l'oferiu aquest viatge, no?, pel temps, des que no, tot era camp fins ara que...
1: Exacte. Aquí comencem amb aquesta imatge, que és una imatge bonica, no?, perquè situes un barri que ara és pràcticament al centre de Barcelona amb un barri que era un poble que després està annexat a Barcelona. El següent àmbit és quan veiem una mica els protagonistes, no? Qui són aquests protagonistes? D'una banda, Domènec i Montaner, que comença aquest hospital, que a més es crea tota una comissió per totes les tesis higienistes del moment, i per tant entens en quina situació es troba Domènec i Montaner per fer front a l'encàrrec que té. I després veus un Antoni Gaudí que té en compte la gent del barri per fer aquests grups escultòrics de la façana del Naixement. I pots veure fotografies de persones amb noms i cognoms que ens hem d'imaginar, no?, que eren treballadors que estaven vivint en aquest barri i que l'arquitecte de la Sagrada Família els hi demana si poden fer de models de les que seran les escultures de la façana del Naixement.
0: Sí, he vist aquesta foto i és increïble, és una de les meves preferides. Llavors, quin criteri vau tenir a l'hora d'escollir-les?
1: No, les fotografies el que vam mirar és que fossin, no et diré inèdites, però sí fotografies que potser la majoria de la població no coneixen i que també representessin molt aquests moments. O sigui, tu a través d'aquests cubs, que són 7 cubs, vas veient el pas de la història. No? Llavors, en aquest cub, per exemple, el que volíem era que tu tinguessis la visió d'aquestes persones

0: persones amb nom i cognom que després estan reproduïdes a la façana, no? Després tenim una altra etapa, que és quan ja s'inaugura l'Avinguda Gaudí, que s'inaugura el 1926, però amb el nom de Primo de Rivera, que és qui la promou, no? No serà fins a 1931 que canvia de nom i es diu Avinguda Gaudí. Per tant, històricament també és bonic que la gent conegui, no?, els orígens d'aquesta avinguda, coneix aquests dos edificis. Després veiem l'etapa de la Guerra Civil, on hi ha unes imatges que veus com afecta, no?, el barri. També veus com aquesta via es converteix en una via d'emergència, és a dir, una via per poder arribar a l'hospital i poder curar els ferits. Després ja passem a una etapa on ja hi ha un trànsit, no?, un canvi cap a la modernització de la ciutat i, per tant, també del barri. I aquí veiem com s'inaugura el mercat del barri el 1944. Veiem com les primeres fàbriques, doncs Panasonic, DAM, no?, grans fàbriques que després tenen un pes específic en la història de la ciutat. I veiem la primera capta popular per aconseguir diners per la Sagrada Família el 1955. Per tant, estem en aquests anys dels anys 60, 70, no? I després ja anem als anys 70, on es crea la primera associació de veïns i veïnes, que també important per entendre, no?, el món de l'associacionisme i com això té un impacte al barri de la Sagrada Família. I, bueno, continuem el viatge fins que el 2009 s'inaugura el nou Hospital Sant Pau, el 2010 es tanca la Sagrada Família i s'inaugura pel Papa Benet XVI. Bueno, una miqueta tot aquest viatge fins a l'actualitat, no?, que tenim dos edificis de patrimoni mundial i que, per tant, tenen un valor incalculable tant per al barri com per la ciutat.
1: Ara et posaré contra les cordes i és... De totes aquestes fotos que hi ha, d'aquest viatge que dius tu, amb quina et quedaries? Si hi ha alguna en concret que diguis, aquesta m'ha deixat bocabadada.
0: Clar, jo algunes de les fotografies les coneixia perquè eren de la seva família. Per exemple, m'agraden especialment les que surten les persones o les que veus aquesta façana del naixement en construcció, no?, amb aquesta mirada de... un projecte que s'estava començant i que, a més, Gaudí va fer construint només una façana per intentar que fossin les generacions posteriors les que agafessin aquest propòsit. De l'Hospital Sant Pau, doncs, m'agrada especialment les que veus el primer trasplant, veus una mica les ambulàncies. Després m'agrada una que veus un Zeppelin per sobre del barri, aquesta m'agrada especialment. Jo crec que totes les fotografies són molt boniques perquè vas veient aquesta història de la ciutat a través d'un barri de la ciutat, però que és un barri que té una singularitat especial, i és que té aquesta avinguda, que no són gaires metres, però que uneixen no només dos edificis patrimoni, sinó dues històries diferents, però molt, molt arrelades a la ciutat.
1: Bueno, abans de començar l'entrevista m'has comentat que t'encanta, no?, que hi hagi un dau de Domènec i Montaner justament davant del recinte modernista de Sant Pau i un altre de Gaudí davant de la Sagrada Família. Què representa aquesta connexió entre aquests patrimonis de Barcelona?
0: Bueno, jo crec que ha de ser un orgull, no?, per tots els ciutadans, per tota la gent del barri i per tots els catalans tenir dos figures d'aquesta rellevància. I a mi el que m'agrada és que quan tu transites per aquesta Avinguda Gaudí, si vas de pujada, de sobte veus la cara de Domènec Montaner i veus l'edifici al darrere, no?, un edifici que hem d'estar molt orgullosos, perquè si tu entres i veus els pavellons és una meravella absoluta. I si vas de baixada, veus la imatge d'Antoni Gaudí amb la Sagrada Família, amb totes les torres, amb aquesta creu que hem inaugurat ara tot just fa un mes, no? I també és aquest sentiment d'orgull, ja no només de l'arquitecte, que té tot el mèrit, però també d'aquestes cinc generacions que han fet possible mantenir un propòsit, que per mi això és el que té més valor. És a dir, són projectes que han set les generacions posteriors les que han continuat amb aquest propòsit. I això té un valor comunitari de ciutat i d'identitat que és enorme, no? I per mi és el valor d'aquesta exposició, és el que hem volgut transmetre.
1: La veritat és que sí, és que ho heu aconseguit, crec jo, eh? Míriam, t'escolta la Marta.
2: Marta, què tal? Molt bon dia.
0: Bon dia.
2: T'estava escoltant, no oblidem aquests 625 anys d'història de l'Hospital de Sant Pau i no ens oblidem també que aquesta relació entre Gaudí i l'hospital va començar també amb la seva mort, no? Perquè quan va ser atropellat i va morir 3 dies després, el 10 de juny del 26, va ser a l'Hospital de la Santa Creu, que estava aquí al barri del Raval i que va ser també l'origen de l'Hospital de Sant Pau, amb la qual cosa també... M'he sentit que mai aquesta exposició i aquesta història de la unió entre els dos edificis.
0: Jo crec que sí, jo crec que està bé que coneguem el que identifica la nostra ciutat. Aquest any és l'any Gaudí i és un any per recordar-lo, per donar-li el valor que es mereix, però també hi ha una sèrie d'arquitectes que interactuen, no?, d'alguna manera amb Antoni Gaudí o amb el modernisme i que també han tingut el seu moment de reconeixement, però que no estava més també recordar-los, no? Al final, com deia, és motiu d'orgull per tots tenir una ciutat on hi ha tants edificis que han estat declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i que, per tant, és una responsabilitat per nosaltres mantenir-los vius, no només a nivell de restauració i a nivell de conservació, sinó també a nivell d'identitat, a nivell d'història, a nivell de coneixement, no? Que els nostres infants coneguin la història i que la gent de la ciutat se'n senti orgullosa.
2: Què és el que us diuen els visitants que ja han pogut gaudir d'aquesta exposició? En quin sentiment surten?
0: La veritat és que des del dia del muntatge ja hi havia molta gent a primera hora del matí, molta gent del barri i gent gran que els hi sorprenia molt la part fotogràfica, perquè jo crec que la part fotogràfica és la que més et transporta, no? Si ets una persona més gran d'edat, doncs et transporta a una història personal, i si ets una persona més jove o una persona nouvinguda a la ciutat, et pot donar, ajudar a entendre la història d'aquest lloc on estàs vivint. Per tant, crec que les fotografies ens ajuden a connectar amb la història, amb les generacions, amb la nostra memòria pròpia, i crec que això és el que els hi sorprèn als visitants, no?
2: Aquesta exposició també convida, no, als visitants a la Sagrada Família a descobrir l'Hospital de Sant Pau, i a la inversa, no és que necessitin gaire més publicitat, perquè són dos edificis ben emblemàtics de la nostra ciutat, però també és una manera de posar en valor tot aquest entorn patrimonial, no?
0: Sí, a mi de l'hospital hi ha coses que m'han sorprès, no? Jo no sabia que era el primer servei d'urgències de Catalunya i de l'Estat, i per tant hi haurà coses que us sorprendran. Si coneixeu més l'hospital, doncs us sorprendran més coses de Sagrada Família, i si no, a la inversa. Jo crec que al final hem intentat, sense ser només anecdòtics, posar alguns punts que ajudin a tenir aquesta història que et fa sorprendre't o que et fa adonar-te'n de coses que potser no sabies.
2: Clar, a vegades es diu que els ciutadans som els que més desconeixem la nostra pròpia ciutat, així que més que convidats, no?, a descobrir aquests dos emblemàtics edificis.
0: Sí, teniu fins al mes de novembre, per tant, si ara fa massa calor podeu venir més cap a la tardor, però jo us recomanaria que vinguéssiu. Crec que és una exposició que parla de tots nosaltres, que podreu descobrir coses, podreu veure fotografies inèdites, i per tant és una passejada amable que pots fer a la ciutat de Barcelona, i us convidaria a tots a venir. La tenim en un espai, com hem dit, gratuït, un espai públic, i és una exposició, doncs, que en 30-40 minuts l'has vist i que és per totes les edats. Per tant, podeu venir amb grans, amb petits, i a disfrutar-la, que és el que hem intentat aquest any 2026, no només fer coses a l'interior de la Basílica, sinó fer coses que ajudin que la ciutat conegui, participi i se senti implicada en aquesta commemoració.
2: Ara, com dius, de moment hem de gaudir d'aquesta nova exposició, però no sé si... potser podríeu estar pensant ja en col·laborar amb d'altres edificis emblemàtics de la ciutat per seguir amb aquesta mateixa línia. No sé si està sobre la taula la idea.
0: Sí, aquest any tenim... Sí, això sempre. De fet, n'hem fet una al Palau Robert, una més de Barcelona i Sagrada Família, i també aquest ordre cronològic de la construcció de la Sagrada Família versus la ciutat. Hem fet aquesta amb Sant Pau perquè els teníem aquí al costat i el que volem és implicar tot el veïnat i, per tant, també el patrimoni que hi ha en el nostre barri. I ara en farem una més pensada per entendre quines han set les causes i les conseqüències, no?, de tot el que ha passat històricament a la família, que aquesta serà més interna, i estem oberts. De fet, el 2026 està sent una oportunitat per obrir-nos a moltes persones i també a moltes entitats per col·laborar i compartir, no?, aquesta cultura que és la que ens apropa a les persones i la que ens fa, al final, que tots sumem.

0: diria que arriba el millor moment de la setmana, però no.
1: Sí, sí.
0: Però no perquè sigui el paraula de cançó, sinó perquè només queda una setmana perquè jo pugui escoltar totes les cançons senceres.
1: Home, sí, d'aquesta... Sempre et dona toc, eh? Dius,
0: home,
1: que les vull escoltar senceres.
0: La Marina està morena, aquí s'acaba, sí, no puc escoltar més.
1: Sí, sí, sí.
0: La setmana que ve, amb la Montse Valls i segurament amb el Robert Calvo...
1: Defenaremos... La veritat.
0: Doncs podrem escoltar, podem acabar amb el nostre toc i escoltar totes aquestes...
1: I tant, i tant.
0: Cançons, però mentrestant, avui et toca a tu, és el teu torn.
1: Sí, em toca la part
0: vintage.
1: De... Recordem, hereto la secció de Robert Calvo, sí. Per tant, cançons d'abans de l'any 2000, i com que tenim aquí a la Clàudia, ara que l'he vist arribar i tal, estava repassant, dic, crec que no en coneix cap de les cançons que... que porto
2: avui.
1: Ho veurem. Per tant, és una gran secció, una gran ocasió perquè descobreixis grups.
0: Però mira, ens ha
1: dit ja
0: que li agraden alguns grups de rock
1: sí.
0: Perquè els escolta a casa seva. Potser alguna de les cançons també les coneix per aquí.
1: Aviam, recordem que les tres paraules eren església, sí. Somriure i concert. És així, no? Perquè ara estava pensant... Ostres,
0: sí, sí, sí.
1: Potser se m'ha colat alguna
0: taula
1: i he portat aquí... No,
0: estava pensant que espero que amb Somriure portis una... La que jo vaig dir la setmana passada, espero que la portis.
1: Ui, doncs no sé quina vas dir la setmana passada.
0: No vaig dir el títol. Vaig dir que hi havia una molt clara, però no vaig dir el títol.
1: Ui, aviam si...
0: Espero que la portis.
1: Aviam si
0: no, ja pots marxar per aquesta porta de vacances. Ja, avui mateix.
1: Espero que sí, perquè la probabilitat que sigui és molt alta, perquè és que d'església n'he portat 3...
0: Vaja.
1: De somriure, amb l'excusa que el somriure és una de les coses més maques...

0: tenim els éssers humans. N'he portat 6.
1: I fa el que vol. I amb 11 he portat 3 de cada, però jo sí.
0: I en concert n'he portat 3.
1: Doncs anem tirant, perquè si no, no ens donarà temps a totes.
0: Tenim temps per davant, tenim 20 minuts. I, bueno, i és veritat que sí que hi ha algunes que les vull posar un bon tros, perquè és que són o són mítiques o són... Bé, anem al lío, anem al lío. Va, va. Primera paraula. Església. Aquí he fet una mica un...
1: Ja comencem.
0: Sí, m'he pres una petita llicència, però que ja t'ho he comentat fora d'estudi. M'has dit, home,
1: bé,
0: sí,
1: venga,
0: sí. I cap bastant. Va. Anem amb la cançó, va.

0: Desbloqueando recuerdos, ¿eh?
1: Wow, sí, sí, ¿eh? Se vuelve melodía y es casi
0: una experiencia religiosa. Yo crec que aquí a Església...
1: Sí, home, bé.
2: Feia un tren de TikTok ara amb aquesta cançó.
0: En sèrio?
1: Han ressuscitat aquesta cançó, eh?
2: TikTok ressuscita molts tamacles.
0: Bueno, aquest com a tamacle... Ai, no sé què dir.
1: En el seu dia,
0: perquè
1: sí.
0: L'hem cantat i l'hem ballat.
1: Per favor, sí, sí, tant. Enriquito Iglesias, ens va regalar aquest tema el 1995. Va ser un dels primers grans èxits amb el que el fill de Julio Iglesias es va donar a conèixer. Quan tenia apenas 20 anys va publicar aquesta cançó en la que ens explica que tocar i sentir aquella persona que estimes, doncs, és una experiència religiosa. Aquell seria, com diem, el primer hit d'un Enrique Iglesias en una carrera en la que ha fet una mica de tot. A mi m'agraden més els hits més recents, com Súbeme la ràdio. Tampoc seria Enrique Iglesias sant de la meva devoció, però sí que ha tret cançons que han estat un èxit global i, sens dubte, aquesta experiència religiosa, tot i ser més una balada, doncs també va ser un èxit.
0: La paraula Iglesia, on apareix en aquesta cançó? M'ho pots recordar? La podem escoltar?
1: El seu cognom.
0: Ah, el seu cognom, eh? Ja fem servir...
1: Iglesias.
0: I perquè és una experiència religiosa, no?
1: M'ha semblat èpic, i clar, he portat experiència religiosa perquè aquella a l'Església, doncs...
0: Acaba la temporada, ja feu el que us dona la gana aquí, us preneu llicències per tot, ja no està ni el títol, està...
1: Això tenia el seal of approval de la directora del programa, Miriam Frank, feia aquesta brometa d'Enrique Iglesias, que, mira, al final...
0: Havia de sonar, no? No havia sonat, jo crec que en tota la temporada ha sonat...
1: També hi havia el dubte de Julio Iglesias o Enrique Iglesias.
0: Home, a la part vintage t'hauria de tocar Julio, però bueno.
1: Sí, però amo la vida i amo l'amor, soy un truán, soy un senyor, no?
0: No ho veies,
1: no? No, preferia una miqueta experiència religiosa per aquesta indirecta de, no?, que, doncs, que a l'Església es fan experiències religioses. Vinga, va, no ens liem més. Anem amb una cançó...
0: Que tampoc surt Iglesias?
1: Li vull tenir respecte... Sí, sí, sí, en el títol. I en el seu contingut també, perquè és que és un grup que fa música cristiana.
0: Ah.

0: Que ritme, no?
1: Quin ritmazo, eh? Quin Jesus de vegades es posa... Es posa amb ritme, eh? És la cançó una mica sorprenent, podríem dir, per no dir friki, amb respectes al grup AVB, que és les sigles de A Capella Vocal Band, un grup que fa música religiosa. I aquest La Iglesia, publicat el 1994, doncs, és una bona mostra. A banda de ser una banda molt nínxol, no?, de música cristiana, doncs els components destaquen per una gran veu, això sí, que combinen amb uns grans cors i amb un rang vocal doncs molt destacats. No sé si podem escoltar una miqueta més d'aquesta cançó.
0: No sé.
1: Algun fan de la música cristiana? Entra...
0: Bueno, ojo, sí, que... vam parlar fa uns dies...
1: Sí, amb el capellà que fa
0: sí,
1: rock.
0: Sí. Molt bona música feia, més.
1: És un gènere que té bastants aficionats.
0: Jo haig de dir, clar, jo vinc d'una escola catòlica, sí. Vam cantar moltes cançons a l'església i té algunes que m'agraden molt.
1: El gospel, per exemple,
0: no escolto, però...
1: és un gènere
0: el gospel és
1: increïble.
0: No has portat cap cançó de gospel?
1: Religiosa. Mira, no.
0: Segur que apareix la paraula.
1: No, perquè a més he de confessar que aquesta setmana he tingut menys temps que l'anterior, que me la vaig poder preparar millor, i he anat una mica allò, vinga, va, aquesta i aquesta.
0: Vale, doncs vinga.
1: Tercera i darrera cançó amb la paraula església, anem amb un mite de la música.
0: Un mite, però la Clàudia i jo hem posat una cara de no sé què és això.
1: Per favor. David Bowie.
0: Aquest és David Bowie.
1: Sí. Wow. Molt ritme, eh? Per ser David Bowie, que
0: sí,
1: és
0: no,
1: més allò.
0: Sí, sí, no, a la vida.
1: Modern Love, publicada el 1982. Aquesta cançó reflexa les complexitats i els

0: cinisme cap a les relacions amoroses en l'era contemporània. Aquí sí que t'he de dir que és una mica pillada amb pinces, perquè diu textualment, gets me to the church on time, tot i que ni la temàtica ni
1: que tal. Les altres dues
0: és
1: no ho eren.
0: Una paraula, és una paraula. Home, la Iglesia i Enrique Iglesias, sí que...
1: I com a mínim diu church.
0: I clar, diu church, exacte. Doncs tanquem la paraula església amb aquest modern love i anem directament amb la segona paraula, que és somriure. Aquí, com deia, tenim maco, moltíssimes cançons. I va, comencem amb molt ritme. Espero que sigui la cançó que tu volies.
1: A veure.
0: Som-hi, va.

0: Ah, no.
1: No, veus, veus, és que no, no, no se sap.
2: No, perquè hi ha una segona part. Ara.
1: Ara. Smile.
2: Ara. Mare meva, quin tema, quins records. Ah, la Clàudia aquesta... no tindrà tants records amb aquesta cançó.
3: Això és un... No,
1: canacle.
3: Em vol
1: els teus pares l'han ballat segur, però dándolo todo.
2: Home, i tant.
1: Avui els hi poses
2: per
1: i segur que ballat aquest tema.
2: Smile, cançó de New Limit, publicada el 1994. El grup valencià electrònic New Limit, que jo no sabia
1: cap,
2: que eren. Ara, sentint com canta i el seu accent anglès, sí que et pots pensar que seria un grup espanyol, no?
1: Jo perquè... a la meva època ho escoltava superbé, vull dir.
2: Escoltem.
1: A veure, escoltem una mica. Ara que ho dius, potser sí, eh? Per això ho entenia, quan era joveneta, clar.
2: Enteníem perquè, bueno, és anglès de proximitat, podríem dir, no? Exacte. Com deia, no destaca la cançó per seu gran accent anglès de la seva cantant, tampoc per la qualitat vocal, que és una mica justeta, però és el nostre tema, és el nostre smile, i és que és un... pel ritme, és que és una cançó tan ballable i que hem ballat tantes vegades que és que tots portem al cor.
1: Tots igual?
2: Sí, tots igual, i tant.
1: O repartint cartes, o...
2: Sí, home, el baile de repartint cartes. Clàudia està dient, què esteu parlant? Repartint cartes.
3: Una demostració, no?
1: Mira, t'ho està fent el Gerard,
2: tot. Ja està, simplement és això. Era la tonteria de l'època, el ball de l'època. Doncs amb aquest smile arrenquem i ho fem en ritme. Com també anem amb el ritme del grandíssim Elvis Crespo.

0: Ara arrenca, ara arrenca.
1: Doncs... Tu l'havies
0: és tremendo, és tremendo. Anem amb el merengue que ens porta Elvis Crespo amb el seu Tu Sonrisa. Que va... Sí, home. Sí? És, clar, el Bésame, no? El, no, ai, perdona, Bésame no, Suavemente, que és el d'Elvis Crespo, que és el de Suavemente. Doncs, evidentment...
1: Jo aquesta tampoc la coneixia.
0: Clar, evidentment, Suavemente és el seu gran hit, però Tu Sonrisa, publicada l'any... Sí. No, però deja tu sonrisa, que està molt bé. S'assembla
1: una mica, eh?
0: Sí, s'assembla bastant. Doncs un tema publicat el 1998, doncs descriu el somriure, que és el que més li agrada d'aquesta persona. I és que, com dèiem, la introducció d'aquesta paraula, o de la secció, somriure és de les coses més maques que tenim als éssers humans. Tirem una mica més enrere en el temps. El 1998 anem al 1974.

0: Just a Smile.
1: Oh, sí, sí, el grup escocès Pilot, que ens va deixar el 1974 aquesta cançó Just a Smile, en la que fan una oda a la simplicitat i al poder transformador d'un somriure. La característica veu del seu cantant David Paton, i superaguda, i bueno, a mi és que m'encanta, i la qualitat musical fan que sigui un tema enganxós. A mi m'agrada molt aquest tema.
0: A mi em recorda, ara em mataràs, eh? Però em recorden els Beatles.
1: Bueno, sí, poden tenir un, la veu més aguda,
0: sí,
1: de David Paton, però sí que és veritat que...
0: Ritme i...
1: Sí.
0: No la coneixia, aquesta cançó, però està...
1: Crec que anem, aviam... Bueno, no, podem posar la següent. Podem posar Pearl Jam.
0: Pearl Jam. Et volia saltar això, eh?

0: Aquí volia deixar la introducció perquè és que a mi m'encanta la guitarreta i amb l'harmònica aquesta i tal. I ara sí que diu Smile. I és que ja que parlem de rock, avui no podia faltar Pearl Jam i el seu Smile, que ni molt menys és el seu tema més reconeixible, però que diu simplement Smile. Inclòs el seu àlbum No Code parla sobre la naturalesa agradolça de la felicitat. L'emblemàtica lletra tracta sobre com s'afronta la pèrdua o l'enyorança d'un amor. Utilitza la metàfora de tres cors torts per transmetre emocions complexes i reflecteix l'esforç d'intentar seguir endavant i mantenir una actitud positiva, encara que sigui mitjançant un somriure feroç. Com et deia, avui estem parlant de rock, sí. I Pearl Jam, a mi em sembla un dels exponents del rock.
1: Positiva, que
0: segons
1: no seria. O sigui, el ritme no és gaire...
0: No, és molt...
1: Una mica tallavenes,
0: sí, això. Aquí és la potència de la veu del seu cantant, però sí, és una cançó de ritme lent, de ritme pesat, i doncs que en el seu títol ja diu Smile, i repeteix la paraula diverses vegades.
1: Bé.
0: Aquí tinc un petit regalet per tu, de
1: bueno.
0: el teu duet favorit.
1: Estopa.

0: Jo la deixaria tot el programa, que queda, eh?
1: Sí, sabia que faries aquest comentari. Jo. És que sempre que porto estopa sempre diem, eh? La podem deixar fins al final del programa.
2: Tamacla.
1: I és que jo sé que la sonrisa, que se dibuja en tu cara, doncs, evidentment...
0: Tiene que ver con la besa, la... que venica,
1: exacte, que conté la paraula sonrisa i no podíem deixar...
0: Home,
1: els nostres estimats José i David. Vinga, va, tanquem la paraula somriure amb un altre mite, dels anys 70, més. As a smile run away from this face.
0: M'encantaria saber-la, entendre-la tota, saber-la cantar,
1: sí,
0: perquè és preciosa.
1: Sí, sí, sí. Crec que Ana Belén pot ser que li fes una versió a aquesta cançó. Crec que sí. És el Piano Man de Billy Joel. És un retrat autobiogràfic i nostàlgic que narra l'experiència del músic treballant com a pianista en un bar de Los Angeles, concretament al bar Executive Room, a principis dels anys 70. Més enllà de la traducció literal, l'obra és un retrat de la solitud, els somnis frustrats i l'escapisme. A través de la lletra, Joel descriu els clients habituals del bar i, en definitiva, tot el que va passant i tal. És una cançó llarga, però que t'enganxa molt per això, per com va descrivint tot, i, bueno, està molt bé. A mi m'ha fet gràcia posar-la, perquè és una cançó molt bonica.
0: T'ha dibuixat un somriure,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, que et dibuixa un somriure a la cara.
0: Molt bé, molt bé.
1: Doncs amb això tanquem la paraula somriure i afrontem ja la recta final de la secció amb les tres darreres cançons, en aquest cas de la paraula...
0: Concert, no?
1: Concert, anem una mica de concert.
0: Vinga, anem de concert.
1: Jo pensava que aquí trobaria cançons una mica més animades. Et diria que potser és la cançó que... O sigui, la paraula que més m'ha costat...
0: Sí.
1: Més m'ha costat trobar. Potser és això, si hagués tingut més temps de buscar i tal... Però m'han sortit cançons una mica... No sé, excepte l'última, que torna a ser un regalet per tu.
0: No, no és un regalet.
1: Com?
0: Ja sé quina és i no... Ja t'explicaré per què.
1: Ah, vale.
0: És la pitjor que té, eh?
1: Ah,
0: és la que agrada a tothom i a mi no...
1: No t'agrada? Ah, vale, clar, perquè és que ja m'has vist el guió, clar, ja saps quina és, que tonto. Vinga, va, doncs comencem amb aquest, sí, també un mite, una cançó publicada als anys 90.
3: Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto.
0: Ah, doncs jo parlava d'aquesta, eh? Era aquesta la que havia vist.
1: Ah, era aquesta.
0: No suporto aquesta cançó. Mira, m'encanta Sabina, és...
1: Sí,
0: m'encanten totes, però aquesta, que és la que li agrada a tothom...
1: I per què no t'agrada?
0: Perquè és la clàssica, és la que a tothom li agrada.
1: I... És la de karaoke, no?
0: Clar,
1: la típica de karaoke.
0: La que els no amants de Sabina coneixen i...
1: Doncs és Si nos dieron las 10, publicada...
0: Bon,
1: sí, publicada el 1992. El gran Joaquín Sabina ens va regalar aquesta balada que parla sobre una trobada romàntica furtiva, la nostàlgia d'un amor d'estiu i el pas del temps. L'expressió nos dieron las 10 y las 11 doncs fa referència a perdre la noció del temps per estar gaudint de la companyia d'algú en una nit que s'allarga sense voler que s'acabi. Aquí sí que ha agafat també una mica en pinces perquè diu concierto i dic, vale, doncs...
0: Bueno, compro, si lo diu.
1: Compramos barco.
0: Que m'has tornat a portar estopa?
1: Ara veurem.
0: Perquè és que només he vist aquesta,
1: Vinga, no, però abans dels Muñoz també li he volgut fer un homenatge al nostre estimat Robert Calvo.
0: Als anys 40.
1: Cançó dels anys 70, però amb aquesta

0: qui és.
1: No saps qui és?
0: Però sí, quin és?
1: Crec que al Robert li agrada, no? Paloma San Basilio.
0: Home, li encanta.
1: Paloma, jo crec que si ens està escoltant el Robert, estarà cantant allà, amb el seu cant que té.
0: I on diu concert? Ho ha dit ja?
1: No, és que es diu Concierto para un adiós. Llavors aquí he agafat el títol. Home, el títol de la cançó és vàlid, no?
0: Bueno, en teoria no, però... És una llicència que us heu pres vosaltres durant aquesta temporada.
1: Cançó publicada el 1975, és una versió del tema...
0: Aleshores tens milions de cançons. Concierto número 5 en...
1: Havia pensat agafar un Bach, concert amb tal... No, però no ho he fet, no ho he fet. Aquesta cançó és una versió del tema Sombras o Feelings, és una balada melangiosa sobre el desamor i l'acceptació. El seu significat se centra en deixar anar una història d'amor que s'ha acabat. Parla de la tristesa de veure com els petons i els passos s'esborren sota la pluja, acceptant amb maduresa i nostàlgia que cal deixar marxar aquesta persona que per poder seguir endavant. Sí, sí, sí, molt trist, molt trist.
0: Ja pots acabar bé,
1: Ah, va.
0: Pot ser bona la cançó d'Estopa, que posis ara.
1: Quina cançó... Va, t'ho pregunto, ja que saps. Quina cançó d'Estopa...
0: No he vist que portaves una altra vegada d'Estopa.
1: Tu com a estopafílica...
0: Pues me viene la raja de tu falda.

0: Qué vicio.
1: Ai, que ens agrada l'estopa,
2: Clàudia. I molt.
1: Però les antigues també les has escoltat? O
2: sí.
3: Les de gent gran?
4: Les que escoltàvem fa 20 anys.
2: Sí, o sigui,
1: és
2: la discografia sencera.
3: Totes són bones.
2: A més, a la meva família li agrada molt. Allà al poble la posem sempre en cotxe, quan anem a fer qualsevol cosa, l'estopa està sempre present. Llavors, tota la discografia.
1: No conec ningú que no li agradi l'estopa. Encara que sigui per lo simpàtics que són els dos, tu.
3: Crec que no són conscients, el David i el José, de tot el que representen per molta gent, eh? Sí que fan sold out a tots els concerts que fan i tot això, però que són molt especials per molta gent, i porten molts anys en tu. Pues la camiseta de los conciertos.
1: Hombre.
3: No podia faltar per tancar aquesta secció amb estopa. Hem repetit amb estopa, eh, aquesta secció.
1: Ja pots agafar-te vacances, seva. Ja pots marxar, vacances. No, que et queden 4 dies... per acabar la temporada. Això s'acaba. Aquesta ha estat l'última secció de...
3: No sé si l'última per sempre. Això ho he de negociar amb el meu amic Robert Calvo.
1: Ja us barallareu, jo no vull saber res del vostre negociat. Però de Paraula de Cançó sí que ha estat l'única secció habitual, perquè, com hem dit, la setmana que ve serà una miqueta diferent. Escolta, acabem amb música, amb rock.
3: Vinga, més música.
1: Jo he fet una petició per escoltar un grup que no sé com es diu, algo de... què era? Que havia dit...
3: Los vampiros. Vilma
1: Palma
3: y los vampiros.
1: Algo de los vampiros.
3: Sí, los vampiros.
1: A ver.

0: Hay una canción que se llama El auto rojo de Vilma Palma y Vampiros. Escucharla, que es muy chula. Es un grupo argentino, ¿eh? Yo lo escuchaba de jovencita y en Colombia sonaba mucho. Escucharla y verás que es muy chula. Hasta luego.
1: Qué marcha.
2: Està bé.
1: No sé, mira.
2: Són argentins, no? Perquè he sentit
1: sí, un... Sí, són argentins, sí. Però s'escoltava també a Colòmbia. Sí, aquí sí, no han arribat, que jo sàpiga, potser.
2: No han arribat,
1: la gent
2: no.
1: Sí que els coneixia, jo no tenia el plaer, però bueno, mira, un mes a la llista.
2: Molt bé, molt bé, molt bé. M'ha agradat molt el programa d'avui, perquè...
1: Molt musical.
2: Supermusical, sí, sí.
1: No hem parat de posar música, tu, això ens agrada.
2: Bandes sonores, la de Jurassic Park, sí. Paraula de cançó...
1: El repte de la calor...
2: Sí. Els àudios que han vingut acompanyats amb música, Iron Maiden i tot ha sonat...
1: Oh, a veure si demà som tan musicals com avui. De moment ho deixa aquí. Tornem demà a les 12:20 i fins a les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda. La brúixola amb l'Ona.

Una vida i una cançó. Si hi hagués una sola persona a qui atribuir la invenció del rock and roll, el nom potser seria Chuck Berry. No perquè fos el primer en tocar aquell so, mai no hi ha un primer en res en la música, sinó perquè va ser el que va definir els elements que farien del rock and roll un gènere. Els riffs de guitarra, les lletres sobre adolescents i cotxes i llibertat, l'actitud escènica, el duck walk... Sense Chuck Berry probablement no hi hauria hagut Beatles, ni Rolling Stones, ni la major part del que entenem per rock. I malgrat tot, la seva vida és plena de zones fosques que no es poden ignorar si vols explicar-la honestament.

Charles Edward Anderson Berry va néixer el 18 d'octubre del 1926 a St. Louis, a Missouri, el menor de tres fills de Henry Williams Berry i Martha Bell Berry. La família vivia al barri conegut com The Ville, al nord de St. Louis, un dels barris de classe mitjana afroamericana de la ciutat. El pare era contractista i diaca d'una església baptista. La mare era directora d'escola pública certificada. Era per als estàndards de l'Amèrica negra dels anys 20 una família respectada i estable. En Chuck va néixer en un entorn que li va permetre explorar la música des de ben petit, i les seves primeres influències van ser el blues i el gospel que sonaven a les esglésies i als clubs del seu barri. El Summer High School, una escola secundària de prestigi per alumnes negres de St. Louis, va donar la seva primera actuació pública al 1941. Però aquella mateixa escola i aquells mateixos anys van ser el marc d'una decisió que li canviaria la vida. El 1944, amb 17 anys, Berry i uns amics van robar tres botigues a Kansas City i van robar un cotxe a punta de pistola. Segons la seva pròpia versió, el cotxe d'ells havia deixat de funcionar i van aturar un vehicle que passava. La pistola, deia ell, no estava carregada. El tribunal no va considerar el detall rellevant. Va ser condemnat i enviat al reformatori intermedi per a homes joves de Jefferson City, a Missouri, on va passar 3 anys. Allà va formar un quartet vocal, va fer una mica de boxa i el grup va arribar a ser prou bo per actuar fora del centre de reclusió. Va sortir del reformatori el dia del seu 21è aniversari, el 1947. Era un home jove, amb un antecedent penal i un talent musical sense cultivar que estava a punt d'explorar.

L'octubre del 1948, Berry es va casar amb Thimetta Toddy Sacks, amb qui estaria unit fins a la seva mort, malgrat totes les turbulències que vindrien. L'any 50 van tenir la seva primera filla, Darling Ingrid. Chuck va mantenir la família treballant en fàbriques de cotxes, de porter en un edifici d'apartaments, i va estudiar cosmetologia al Poro College of Cosmetology. Era pragmàtic i treballador, i el 1950 ja havia aconseguit comprar una petita casa de maó de 3 habitacions al carrer Whittier, que avui està catalogada al Registre Nacional de Llocs Històrics dels Estats Units com la Chuck Berry House. A principis dels anys 50, Berry havia començat a tocar en grups locals de St. Louis per arrodonir els ingressos. Estudiava els riffs i les tècniques escèniques del bluesman T-Bone Walker i prenia classes de guitarra amb el seu amic Ira Harris. El 1953 es va unir al trio del pianista Johnny Johnson, que tocava en un club de St. Louis. La combinació de Berry a la guitarra i Johnson al piano seria la base del so que definiria els seus millors enregistraments. El maig del 1955 va fer el viatge que ho va canviar tot. Va anar a Chicago. Va buscar Muddy Waters, el déu del blues elèctric de Chicago, i li va preguntar on podia gravar. Waters li va dir que anés a veure Leonard Shess, de Shess Records, i Berry va fer exactament allò. Va portar a Shess una adaptació d'una vella cançó country, Ida Reed, que havia transformat en quelcom completament diferent. Shess la va publicar amb el títol Maybelline. Va vendre 1 milió de còpies i va arribar al número 1 de les llistes de Rhythm and Blues. Chuck Berry tenia 28 anys i acabava d'inventar el rock and roll.

Entre el 1955 i el 1959, Chuck Berry va publicar una sèrie de cançons que formen part dels fonaments de la música popular moderna. Roll Over Beethoven, Too Much Monkey Business, Brown Eyed Handsome Man, Rock and Roll Music, Sweet Little Sixteen i Johnny B. Goode. Cada cançó era una lliçó magistral sobre com combinar un riff de guitarra irresistible amb una lletra sobre el món dels adolescents americans. Els cotxes, les noies, el ball, l'escola, la llibertat... Berry escrivia sobre experiències universals amb una precisió i una energia que cap artista blanc de l'època igualava. I ho feia en una llengua musical que els adolescents de tot el món podien aprendre a tocar amb una guitarra barata. La seva tècnica escènica era revolucionària. El duck walk, el pas d'ànec, aquell pas ajupit i enlairat alhora que feia mentre tocava la guitarra, es va convertir en una icona visual del rock. John Lennon va dir que si volgués donar un altre nom al rock and roll, li diria Chuck Berry. Keith Richards va aprendre a tocar la guitarra copiant els riffs de Berry. Els Beatles van gravar versions seves. Els Rolling Stones van debutar a la televisió britànica amb una cançó de Chuck Berry. Però el 1959 va esclatar l'escàndol que li tallaria la carrera per la meitat. Berry va ser acusat d'haver transportat una noia de 14 anys a través de les fronteres estatals amb finalitats sexuals. Una violació de la llei federal coneguda com a Mann Act. El primer judici va ser declarat nul per conducta racista del jutge. El segon va acabar amb una condemna de 3 anys de presó. Berry va sortir el 1963 i va intentar reprendre la carrera, amb certs èxits. No particular place to go, you never can tell, però la seva indústria i el públic havien canviat. La invasió britànica liderada pels grups que ell havia inspirat ara dominava el mercat.

Als anys 70 es va convertir en un artista de circuit de nostàlgia, tocant amb bandes locals de qualitat variable que contractava cada ciutat perquè no havia de pagar-los un sou fix. Era famós per cobrar sempre en efectiu i per avançat, i per no assajar amb les bandes amb les quals tocava. L'any 79 va tornar a la presó 4 mesos per evasió fiscal, i el 90 va ser demandat civilment per instal·lar càmeres ocultes als lavabos d'un restaurant que tenia a Missouri, amb acusacions que afectaven desenes de dones. Va arribar a un acord extrajudicial amb les víctimes. Les contradiccions de Chuck Berry eren immenses i reals. Era un geni musical, sense discussió possible. Era també un home que va cometre delictes greus contra dones i menors. Les dues coses convivien en la seva biografia, i ignorar-ne una per exaltar una altra seria deshonest. Chuck Berry va morir el 18 de març del 2017, als 90 anys, a la seva finca de St. Charles, a Missouri. Feia setmanes que havia acabat de gravar el que seria el seu primer àlbum d'estudi en 4 dècades, Chuck, publicat pòstumament el mateix any. El 1986 havia estat en la primera fornada de persones introduïdes al Rock and Roll Hall of Fame.

Una cançó. Johnny B. Goode. El 1977, la NASA va llançar a l'espai un disc banyat en or. Contenia 90 minuts de música que representava cultures de tot el món. Alemanya hi va posar Bach i Beethoven. Gran Bretanya va triar una cançó solemne, The Fairy Round. Els Estats Units van posar Chuck Berry i l'eterna Johnny B. Goode. L'elecció americana diu molt de fins on pot canviar un país en menys de 20 anys. L'any 58, quan Berry va compondre i gravar Johnny B. Goode, els mateixos, que anys després el triarien com a ambaixadora interestel·lar, estaven com a mínim molt incòmodes amb el que representava. Els malucs d'Elvis Presley ja preocupaven prou, però aquí hi havia un home negre que escrivia totes les seves pròpies cançons, tocava la guitarra millor que qualsevol altra veu de la ràdio i tenia l'atreviment de cantar sobre convertir aquell rock and roll, ja d'entrada tan alarmant, en un gran negoci. Arrencant amb un riff que et posava la pell de gallina, un riff que Berry havia agafat directament d'un disc de Louis Jordan i que amb el temps hauria de mantenir Keith Richards amb dents postisses, Berry explicava la història d'un noi de camp, sense gaires perspectives, però destinat a fer-se ric i famós gràcies a la seva facilitat innata amb la guitarra. El 1958, Berry ja havia estat pioner en bona part dels instruments i els ritmes del rock and roll. Amb Johnny B. Goode hi afegia l'ingredient que faltava, l'ego. I per si no n'hi hagués prou, és l'única cançó de rock and roll a bord de la sonda Voyager llançada a l'espai el 77 com a missatge de la humanitat a qualsevol civilització que la pugui trobar. Que la cançó que representa el rock and roll a l'univers sigui de Chuck Berry és al mateix temps completament lògic i profundament irònic.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Segur que algun cop heu escoltat, doncs mira, quan ja són els CEOs, que diuen a la feina, no? Que, o algun sopar d'empresa que ha acabat malament o bé, depèn de com ho entenguis, no? De que fulanet i fulaneta, o fulanet i fulanet, vés a saber, fulaneta i fulaneta, doncs s'han liat i han començat una relació companys de feina, no? I això genera un canvi, no? En com t'has de relacionar amb aquesta gent, no? O si pot portar problemes per l'empresa, per temes de confidencialitat, de dades, no? De que potser estaven a departaments diferents i aquest departament no havia de saber, saps, saps allò de que la mà dreta no sàpiga què fa la mà esquerra i al revés? Són moltes les situacions que es poden donar. I hi ha moltes peculiaritats que volem conèixer d'aquestes problemàtiques i avui en volem parlar amb el professor d'Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, en Miguel Arenas. Miguel, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
0: En aquest cas, un cas que es va fer molt viral, comenteu en els estudis, en els anàlisis que esteu fent, que va ser aquest del concert de Coldplay, no? Que es va veure dues persones que teòricament eren companys de feina, anant a veure el concert de Coldplay, i vinga, allò que la cosa s'està animant, posen la kiss cam, allò de dir, mira, dues persones que s'estimen, i teòricament no s'estimaven, no? O no haurien d'estar-se estimant. Clar, això que sembla una anècdota, clar, a nivell de dret i a nivell de com s'analitza, ostres, han d'haver situacions molt complexes, oi que sí?
1: Sí, pot haver-hi, però clar, el primer hi hem de partir és que en el context estatal la nostra normativa laboral no proveix les relacions sentimentals entre companys i companyes a la feina de cap tipus, ni del mateix sexe, ni d'edats diferents, ni de diferents departaments. És plenament possible tenir relacions sentimentals i l'empresa no pot prohibir-ho.
0: Per tant, aquí partim... Una altra cosa és que estiguessin casats aquests, que era un altre tema, però clar, això és un petit detall, però que va més enllà de la legislació de l'empresa com a tal. És a dir, partim d'un punt de que l'empresa com a tal no pot ficar mala cara respecte a això, perquè és legal. I teniu, reflexàveu dades d'Infojocs, per exemple, que deien que a Espanya un 23% dels treballadors i treballadores que passen, doncs això, mitjana 40 hores setmanals a la feina, reconeixia haver mantingut una relació sentimental al seu lloc de treball. I deia també el 56% creu que una relació sentimental entre companys pertany a l'àmbit privat i no s'ha de comunicar a l'empresa. Això és el que em sembla molt interessant. Com funciona aquest sistema? L'empresa pot demanar informació, pot investigar? Com va això?

0: No, afectaria directament el dret a la intimitat de la persona treballadora. No pot demanar informació als treballadors ni abans d'iniciar la relació laboral, ni durant la relació laboral, ni fins i tot encara que aquesta s'extingís alguna vegada després. Per què? Perquè tenim dret a no ser discriminats per raó de qualsevol tipus, ni per l'estat civil ni per l'estat sentimental, i fins i tot podíem incórrer en pràctiques abusives per part de l'empresa si considerés que ha de prohibir relacions sentimentals entre companys de feina.
1: Clar, i que fins i tot ens pugui produir, doncs, el que dèiem, no? Un acomiadament o un canvi de departament perquè no estiguin junts, és a dir, aquí hi hauria hagut una mala praxis, que sí?
0: Sí, correcte. Si fos un acomiadament, serà un acomiadament nul amb la conseqüència de la readmissió i tornar la persona al seu lloc de treball. I si es tractés d'un tema de rebaixa de salari, de les condicions de treball, de canvi de departament, seria una situació no ajustada a dret amb el dret de la persona treballadora a demanar la restitució a l'antiga situació i, a més, segurament amb dret a indemnització per vulneració de drets fonamentals, en aquest cas d'intimitat familiar i personal.
1: En aquests estudis que s'havien fet, l'opinió, anem a dir, pública, o almenys els enquestats, consideraven majoritàriament que això no havia d'afectar negativament, no? O no havia de perjudicar com a tal a l'empresa, o fins i tot es podria considerar el contrari, no? Que podia beneficiar el fet de que vagis més alegre a treballar, perquè saps que et trobaràs amb la persona que t'agrada, per exemple. Això és un tema molt interessant i que, evidentment, dona per més joc del salseo, que diem, no? Però el que és evident és que quan hi ha relacions humanes hi ha moltes possibilitats de que això passi. I com bé ens expliques, això ha de ser, forma part de la vida privada i dels drets dels treballadors, en aquest cas,
0: Correcte. Queda en aquesta esfera com si tens una patologia i no vols transmetre a la teva empresa quina és aquesta patologia perquè vols reservar-ho. Doncs les condicions sentimentals tenen la mateixa dimensió. És que jo no he de dir que tinc una relació sentimental amb un company o una companya de feina, perquè fins i tot es pot produir, i ja sabem que de vegades, desgraciadament, hi ha organitzacions que rebutgen aquest tipus de situacions, que jo tinc una relació sentimental amb una persona del mateix sexe. Per què he d'explicar-ho?
1: Aquí un altre... No, està clar. I aquí partim de la idea d'una relació que sigui fructífera, no? Quan parlem del concert de Coldplay o parlem del que seria els temuts, no? Sopars d'empresa, de final d'any, que sempre hi ha algú que s'anima més, s'engata més del que tocaria i després, doncs, igual no vol saber res, doncs fins i tot això ha de quedar en l'anonimat. Allò, lo que queda en la cena d'empresa se queda en Las Vegas, se queda en Las Vegas, no? Perquè aquí qualsevol informació d'algú que se li anés la llengua, que expliqués, aquí estaria cometent una il·legalitat. O com va això? Explica'ns.
0: No, però jo aquí ja estarem tractant d'un altre problema. Una altra cosa són relacions consentides i un home, una dona, dos homes que parlen entre ells i que volen tenir una relació, cap problema. Quan estem parlant en aquest àmbit diferent i sobretot en aquests sopars que a vegades tenen les empreses, aquí podem tenir un problema molt més greu, és que n'hi hagi un problema d'assetjament.
1: No, està clar. No, jo aquí deia consentit, vale. Si hi ha assetjament, llavors sí, evidentment. No, em referia que hagués passat una cosa, no ho volen seguir, no volen explicar. Jo imaginava el cas que algú ho intentés explicar, saps? Com per dir, no només fer una mica safreig, sinó per això típic, no? Que podria estar, que vol aquell lloc de treball o el que sigui, i fa servir aquesta informació que és molt valuosa, no? Per exemple.
0: Pues com diuen els futbolistes, no? El que passa al vestuari és que el vestuari, no?
1: Totalment. Ja que comentaves aquest tema, que em sembla molt interessant, si en una d'aquestes situacions, per exemple, un sopar de cap d'any, o per exemple un viatge, no? Un viatge d'empresa, o un team building d'aquests que es facin, no? Hi ha algú que es pot sobrepassar, aquí què hauria de prevaldre? El dret a poder donar aquesta informació? Com va això?
0: No, aquí és molt... S'ha de ser protector de la persona treballadora que ha estat agredida.
1: Val.
0: Perquè l'assetjament no implica que n'hi hagi una agressió sexual en el sentit de que n'hi hagi una violació. És que donar un petó, ser poc respectuós amb una companya o un company de feina, fer servir paraules que no són adequades, poden comportar que n'hi hagi aquesta intromissió, aquesta agressió en aquesta esfera privada. I això ha de comportar que n'hi hagi, fins i tot, ja no per part de la persona que ha estat assetjada, sinó fins i tot per tercers companys, que n'hi hagi la denúncia davant de recursos humans o de l'òrgan competent perquè s'activin els protocols necessaris perquè aquesta conducta no pugui quedar sense sanció, que fins i tot podria arribar a l'acomiadament.
1: Aquí hi ha un tema, que és que quan dèiem, no?, quan tot va bé, tot són flors i violes, però quan després aquesta parella es trenca, pot haver una certa problemàtica, anem a dir-li moving, anem a dir, sobretot si l'estructura no és simètrica, no? Pot haver unes certes complicacions que aquí els comitès, de, no, entenc, de temes laborals, han d'estar molt al dia, d'això?
0: Sí, però llavors estem parlant d'una dinàmica diferent i si es detecta aquesta situació, que seria un conflicte laboral, ja no estem parlant del coneixement de la relació sentimental, sinó del trencament de la relació sentimental que pot afectar-hi, llavors a nivell laboral i n'hi ha aquest conflicte, llavors quedaria en el marc de la prevenció de riscos laborals i llavors sí que s'ha d'actuar i s'han de fer ajustos raonables i això pot comportar fins i tot un canvi de departament, vale? Però sempre quan sigui respectant completament la dignitat de la persona. El que no faré és, com has trencat amb la teva parella era directora financera, ara tu el que seràs és el conserge de l'empresa, per dir-ho d'alguna forma. T'has de mantenir amb la mateixa categoria professional, les mateixes condicions, però segurament treballant de forma separada.
1: Clar, aquí és quan, jo conec casos, per això dic que em sembla que és més habitual del que podríem imaginar, que en situacions asimètriques hi hagi algun tipus d'assetjament de dalt a baix o de baix a dalt, Vull dir, en molts casos jo he conegut gent que dius, ostres, sorprèn, perquè a vegades per voler, saps?, per voler créixer o al contrari, no?, per abús, no?, de la situació, que n'hi ha en les dues direccions, que sí?
0: Sí, desgraciadament la condició humana és...
1: No, clar.
0: És una mica perversa i sí, i a vegades entre iguals també, a vegades és horitzontal, no? Espero jo que avancem en aquesta protecció del respecte a totes les persones, no? I que això desapareixi. Segurament fa 30 anys, jo me recordo quan m'incorporava al mercat laboral, doncs crec que hi havia una desprotecció respecte a persones, dones, no, ho diré clarament, que avui, desgraciadament, o dic afortunadament, no passa, no? O no passa amb la mateixa intensitat.
1: Aquí, i això és el que volia que ens poguessis explicar, perquè em sembla que és necessari, cal que totes les empreses tinguin un departament o tinguin cobert aquesta situació d'on es pot denunciar, no?, qualsevol tipus d'actitud o d'assetjament que sigui denunciable. Com funciona això? Totes les empreses l'han de tenir, depèn del número de treballadors, com funciona més o menys?
0: Sí, les empreses d'una determinada dimensió, més de 50 treballadors segur, han de tenir sempre plans d'igualtat i plans d'assetjament sexual i laboral. Però això no implica que les petites no puguin tenir-ho i això no implica que no tinguin que habilitar certs canals perquè si això passés es pugui denunciar i es pugui tractar, perquè al final jo sempre ho marco en el dret laboral però sobretot en matèria de prevenció de riscos laborals, no? Sí. Si una situació d'aquestes es produeix, l'empresari sempre ha de garantir la protecció eficaç de la persona treballadora i per tant ha d'actuar des del minut que quan tingui coneixement i ha d'actuar en el sentit més positiu possible.
1: Sí, totalment. Molt, molt, molt interessant i crec que és molt necessari que tinguem constància d'això, perquè allò que sempre diem, de més val prevenir, Més val tenir totes aquestes estructures, tota aquesta informació que quedi clara des del principi abans de que pugui passar qualsevol cosa, perquè crec que és una manera que tothom, qui pensés abusar, sigui en el grau que sigui, s'ho pensi molt més i que qui pugui detectar de seguida pugui parar la situació, que serà el millor per tots, per l'empresa, per les persones i per tot, que sí?
0: Sí, és correctíssim, i tenir aquest protocol i que sigui conegut per les persones treballadores, que a més s'habiliti un canal de denúncies que fins i tot pot ser anònima perquè s'ho ha demanat la Unió Europea, doncs això garanteix, jo crec, que com a mínim, si algú vol actuar incorrectament, s'ho pensa dues vegades.
1: Totalment. I el que diem, tornem a la part bonica del principi, love is in the air. Si ara, quan llega el calor, ja sabe, això perquè volíem aprofitar la presència del Miguel per preguntar-li sobre això, però quan llega el calor, los chicos se enamoren. És la brisa i el sol, que diu, Això és de sabidoria popular, Miguel. Per tant, el que hem d'esperar és que les coses vagin bé i que sobretot que la gent tingui la consciència de que si és tot ben fet i amb il·lusió i tal, que no ha de ser cap problema el fet de que puguin tenir una relació, i sobretot que no estan en l'obligació de dir-ho, sinó forma part de la seva vida privada. En tot cas, els altres ja veurem que es fan ojitos i que es miren i tot això, eh?
0: Correcte.
1: I, bueno, correcte. Però que tot a més, doncs és important que coneguem totes aquestes coses i que sapiguem que hi han d'haver aquests protocols, aquests coneixements dels drets, dels deures dels treballadors. Crec que és molt important que la gent en sigui conscient.

0: I per això aquí al programa sempre tindreu altaveu perquè ens pugueu explicar com han de ser les coses i com estan pensades perquè siguin de la millor manera. Hem pogut parlar avui amb el Miguel Arenas, professor d'Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Un plaer, com sempre, i que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies. Un plaer. Una abraçada.

0: va passar tal dia com avui, 14 de juliol del 2000. S'estrena al cinema X-Men. A finals dels anys 90 i començament dels 2000, Hollywood començava a explorar amb més ambició les adaptacions dels còmics, encara lluny del fenomen massiu que vindria després. En aquest context, l'estrena de X-Men va suposar un punt d'inflexió. Dirigida per Bryan Singer i produïda amb el suport de Marvel, la pel·lícula va arribar a les sales amb l'objectiu de demostrar que els personatges mutants podien funcionar en un format cinematogràfic seriós, més enllà de l'entreteniment purament escapista.
1: Agarraos bien.
0: Recordem així que va ser el dia com avui, un 14 de juliol de l'any 2000, que s'estrenava al cinema X-Men.
2: No somos lo que crees.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet estrenar ja el dimarts 14 de juliol de 2025. Nosaltres anem acabant ja aquesta temporada, però com sabeu, al llarg de les setmanes que dura la programació d'estiu, doncs us anirem oferint el millor de la temporada, amb totes les seccions, els reportatges d'en David Morales i totes aquestes històries que ens han anat acompanyant aquest any i que val la pena de tornar a escoltar mentre els que fem el programa doncs descansem una mica i agafem forces per seguir-vos acompanyant. Però, abans d'acabar avui, com sempre, una notícia curiosa que ens porta en David Morales. Quina has triat avui, David?
1: Mira, avui podem parlar d'un cas curiós. Una mestra jubilada que, en aquest cas, ha decidit... hem d'anar fins als Estats Units, en aquest cas. És una mestra d'idiomes de Califòrnia que ha decidit passar la seva jubilació a bord d'un vaixell. Sharon és una professora amb 77 anys que ha decidit de rescindir el... fa un any va decidir rescindir el contracte de lloguer que tenia a Laguna Woods, una comunitat de jubilats del comtat d'Orange, a Califòrnia.
0: Allà tenen bona cobertura.
1: Sí, sí, sí. I anar-se'n a viure permanentment a un creuer. No és un creuer qualsevol, és el Vila V Odyssey. I és que la diferència és que aquest és un creuer residencial, és a dir, serveix com a llar permanent pels seus passatgers.
0: Saps que m'encanta això que estàs explicant?
1: Sí, sí. Els permet viure a bord i viatjar de manera contínua. És un vaixell que està dissenyat, atenció, per fer viatges durant... viatges que duren 15 anys.
0: Ostres!
1: Fins a un màxim de 15 anys.
0: Saps allà de falta molt per arribar?
1: Sí, doncs aquí la cosa va per llarg. Recorren més de 400 destinacions i 140 països. És un model de creuer en el qual els passatgers poden comprar un camarot de per vida o pagar per segments d'itinerari de diversos anys. A diferència dels viatges tradicionals, el vaixell, clar, no torna a port cada setmana, sinó que està amarrat durant 2 a 7 dies en llocs càlids perquè els residents puguin gaudir amb tranquil·litat. Bàsicament, quant costa viure en un creuer d'aquestes característiques?
0: Doncs... Anaves molt bé, David, fins ara, eh? Ara és quan em faràs tremolar, a veure.
1: Bé, mira, clar, tot depèn del nivell de vida de cadascú. Aquesta sí. Mestra jubilada diu que a ella li surt més barat viure en aquest vaixell, clar, on tothom cuida d'ella, perquè evidentment té tots els serveis coberts. I no haver de ser ella qui cuidi de tothom.
0: Sí, sí,
1: doncs,
0: sí.
1: Clar, ho té tot fet. Neteja, té els àpats... bàsicament, una cabina, la compra d'aquesta cabina, costa entre 120.000 i 400.000 dòlars, en funció de la cabina que estiguis buscant. Si pensem en els preus que ha assolit l'habitatge als Estats Units... Mm-hmm. Resulta una opció molt assequible per molta gent.
0: És molt interessant.
1: I després paguen una quota mensual de manteniment. Això cobreix, doncs, el combustible, l'alimentació, la tripulació, les despeses d'atracament en els diferents ports.
0: Sí, clar, clar.
1: I això, doncs, varia entre 3.000 i 5.000 dòlars al mes. Uh-huh. Si tens una suite de luxe, pot arribar als 12.000. Uh-huh. Però, clar, ja diem, té menjar, impostos, propines i biocervesa al sopar.
0: M'encanta. Diu, copa, cafè o postre, eh?
1: Clar,
0: una mica això.
1: El que no inclou són les excursions, els serveis mèdics, l'espa ni la beguda en els bars del vaixell. Mm-hmm. Això ja són coses que van a part. Però bé, és una... resulta curiós que, clar,
0: sí,
1: nosaltres
0: sí.
1: Ho veiem ara des de la nostra perspectiva, del nostre país, i ens resulta una cosa, clar, molt cara, entre 3.000
0: sí, sí,
1: i 5.000
0: sí.
1: dòlars al mes, però hem de pensar això en preus d'habitatge als Estats Units que poden ser molt més cars del que li està costant a aquesta senyora allotjar-se en aquest vaixell.
0: Molt, molt interessant. I tenint en compte doncs, que tu et vens la teva propietat, si en tenies una, no? I com si diguéssim compres, no? Aquesta cabina. Molt, molt interessant. Evidentment, no a l'abast de qualsevol, però que existeix aquesta opció, em sembla d'allò més interessant. Bé, doncs això és el que ens ha explicat avui en David. Demà encara ens queden algunes, poques, però algunes
1: sí.
0: d'aquestes notícies meravelloses i les anirem recopilant, guardant, col·leccionant per quan ja comencem la temporada, que serà primeríssims, tant com el primer dia de setembre, com aquell qui diu. Doncs això, que nosaltres avui encara tornarem a 2:15 per seguir-vos acompanyant.

0: Perdona, cariño, ¿qué decías?
1: Ay. Onda Cero Barcelona.
2: Restaurante Asador de Lugo. El sabor de Galicia en Barcelona. Auténtica cocina de mercado y especialidades gallegas. Carne de Galicia de primera, asados de cabrito, cordero, cochinillo, parrilladas de pescados, mariscos y carnes con exposición directa de todos los productos. Salón privado para toda clase de eventos. Presupuestos personalizados. Cocina disponible todo el día también con menús diarios. Asador de Lugo. Calle Comtes de Bell-Lloc 6365, detrás de Estación de Sants. Reservas y más información en el 93-409-0120.
1: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
3: Què tal? Bon dia. Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat, però durant la tarda al Pirineu creixeran núvols d'evolució sense descartar alguna tempesta aïllada al Pirineu més occidental. Avui les temperatures es mantenen sense canvis o pugen lleugerament. Podem arribar a màximes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona i 32 a Barcelona i Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a la província de Lleida i a l'interior de Girona i Barcelona. És de nivell taronja, perill important a la província de Lleida. Per altra banda, bufa vent fluix variable tendint al migdia a les components sud i sud-est amb intervals moderats. És una informació d'EMET.
4: Avui a la ciutat parlarem de No Más Invisibles, un grup que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones sense llar. Ho farem, com sempre, en temps del Ciutat Solidària.
5: També posarem una mica de música al programa, i és que avui ens visiten a l'estudi els La La Love You per presentar-nos el seu darrer disc d'estudi, Por qué me miráis así. Acabarem, com cada dimarts, parlant de literatura amb la Laura García, que avui ens ajudarà a trobar la calma a través dels llibres, una calma que tots busquem durant les vacances d'estiu.
4: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
1: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya. De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribes.
6: Hi ha nits en què el cel és molt clar i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat. Que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
7: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
6: Fa ben poc ha publicat el llibre Mission Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida, ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
8: Hola, bona tarda, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos planetarios, ¿no?, del sistema solar y también del nuestro, de la Tierra. Entonces, al final, pues, ¿por qué nos interesa tanto Marte? Hay esa parte científica y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no?, de lo lejano, de la aventura.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: Durant els dimecres de juliol, la plaça de Braus d'Olot acull el cicle Circ a la plaça, amb espectacles gratuïts per tota la família. Dissabte 18 de juliol, a la Masia Mas Rebell del Penedès, nit d'estrelles amb astronomia, música en directe i sopar maridatge. També al Penedès, concert del Bacareta Grup a Subirats, dins del festival Música a les Vinyes, amb entrades des dels 20 euros. A Lleida, Caixa Fòrum, programa el cicle familiar Petits Cinèfils, Petites Heroïnes, amb grans històries amb entrades a 5 euros. I a Salou, els dies 17 i 18 de juliol, torna el Festiuet amb dos dies de concerts i alguns dels noms més populars de la música catalana.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
9: Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina.
10: Son las 7 en punto de la mañana, las 6 de la mañana en Canarias.

0: desincronizada a la que eso todavía le extraña. Mientras unos ven el balón en el centro del campo, otros estarán viendo en riesgo la identidad nacional. Está claro que no vemos todos lo mismo.
1: Moraleja, Marta.
0: Claro que la inmigración se nota en la selección.
1: Son las 7 y 20 minutos, son las 6 y 20 minutos en Canarias. ¿Está escuchando usted Onda Cero?
2: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
3: Què tal? Bon dia. Els bombers confien controlar avui l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp mentre s'investiga si els últims focs de la zona han estat provocats. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Estem amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
4: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dimarts amb tres avaries actives. La primera des d'ahir al vespre, que encara deixa hores ara el vehicle al voral de la C58 a l'altura de Ripollet en direcció Sabadell. La segona avaria talla un carril de circulació des d'aquesta matinada a la C25 a Vilobí d'Onyà en direcció Lleida. I la tercera avaria, en aquest cas, a la A26 de fa una estona a Sant Ferriol en direcció Olot, també talla un carril de circulació. Totes elles ens provoquen un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també tenim retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, també de retruc a les dues rondes en sentit sud. Al Baix Sant Llobregat, congestió ja també cap a la capital catalana des de Pallejà i Molins de Rei durant 3 quilòmetres i mig. Pel que fa al Vallès, congestió també per la C58 en direcció al nus de la Trinitat des de Sant Quirze del Vallès. A la AP7 també retencions d'un quilòmetre en sentit sud a Montornès del Vallès i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. Al punt de Cerdanyola també tenim un quilòmetre de lentitud en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Tindrem un matí amb sol i núvols baixos als dos extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu amb pluja acompanyada de fang. Temperatures elevades amb màximes de 39 graus a Lleida, 37 a Girona i 32 a Barcelona i Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: Els bombers confien per poder donar per controlat aquest matí l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que des de diumenge ha cremat 154 hectàrees entre els municipis de Querol i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Pontons, a l'Alt Penedès. Els bombers van poder estabilitzar el foc ahir al vespre i el perímetre, per sort, no ha crescut durant tota la jornada. Durant la nit, 80 efectius i 17 vehicles dels bombers han continuat remullant els punts calents per evitar possibles represes i la millora de la situació ha permès aixecar els confinaments i també l'evacuació preventiva que havia afectat 220 persones d'una urbanització de Querol. Tot i això, Protecció Civil demana que a la població que no s'acosti a la zona afectada mentre continuen les tasques d'extinció. Rafael Prades és el cap de servei de Protecció Civil.
5: Això no vol dir que la gent pugui moure's lliurement, en què el perímetre encara s'ha de mantenir sense circulació. Demanem sobretot a la ciutadania que respecti aquestes ordres i que no s'apropin a la zona cremada perquè encara hi pot haver riscos.
3: Paral·lelament, agents rurals i Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació sobre l'origen del foc. Entre les diferents hipòtesis amb què treballen hi ha la possibilitat que l'incendi hagi estat provocat, especialment després de la successió de focs registrats els darrers dies en aquesta mateixa zona. Núria Parlon, consellera d'Interior.
6: A priori sembla ser, hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra, que aquest és un incendi provocat i per tant doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi.
3: Per una altra banda, aquest dilluns els bombers han hagut de treballar en un altre foc, en aquest cas a Lladurs, al Solsonès, que ha afectat 3,5 hectàrees de vegetació després de declarar-se a la zona del Collet dels Lladres. Un cop estabilitzat, ara 14 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per refredar la zona i evitar possibles revifades. Segons els agents rurals, l'origen de l'incendi ha estat la revifada d'un foc de la setmana passada provocat per l'impacte d'un llamp. I en aquest context de risc i simultaneïtat d'incendis, els agents rurals han ampliat a 76 els municipis de 16 comarques en nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Es tracta de poblacions de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Baix Penedès, Garrigues, Moianès, Segarra, Solsonès, Vallès Occidental, Noguera, Pallars, Jussà, Priorat i Ribera d'Ebre. També hi ha 141 municipis de 19 comarques en nivell 3 per perill molt alt d'incendi i es manté la restricció als 8 espais naturals.
2: Más de uno Catalunya.
3: El Ministeri d'Hisenda i les comunitats autònomes debatran avui l'esborrany de la reforma del finançament en una reunió tècnica. És la darrera trobada abans

0: Que el Consell de Política Fiscal i Financera voti la proposta definitiva el proper 29 de juliol. Marcos Díaz, bon dia.
1: Bon dia, Montse. No hi haurà cap sorpresa perquè amb els vots favorables de l'Estat i de Catalunya ja n'hi haurà prou perquè el finançament singular arribi al Congrés. Per això el PSC i Esquerra faran una crida a Junts. Són Lluís de Moret i Elisenda Alemany.
2: Doni suport també i permeti la tramitació parlamentària del model de finançament autonòmic.
3: Que no castigui a Catalunya renunciant a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral amb Aliança Catalana.
1: Josep Rius de Junts ja ha anunciat que presentaran esmena però amb una alternativa.
4: Estem convençuts que si es posa a votació el concert econòmic que va permetre investir Illa, els 19 diputats del PSC, els 7 d'Esquerra Republicana, hi votaran a favor.
1: I el Partit Popular demana més diners per a Catalunya, però sense que sigui un finançament singular ni un concert econòmic.
0: Gràcies, Marcos. Més coses. Vist per sentència al judici als dos exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació dels agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional a Catalunya durant la Covid. Finalment, la Fiscalia ha retirat el seu escrit d'acusació i, per tant, el Tribunal només haurà de sentenciar sobre els 15 anys d'inhabilitació que les associacions Juzil i Jupol reclamen per a tots dos. La defensa en demana l'absolució, tot argumentant que no hi havia vacunes suficients per als cossos policials i els ciutadans de 55 a 65 anys.
5: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
0: En plan econòmic, el preu mitjà dels nous contractes de lloguer segueix pujant a les zones tensionades de Catalunya, però continuen per sota dels nivells previs a l'aplicació de la llei de contenció. Gabriel Figueredo, bon dia.
6: Bon dia. A les zones tensionades, els llogaters paguen 876 euros de mitjana, un 3,71% més que fa un any. Ara bé, els arrendaments van retrocedir respecte al trimestre anterior i també en comparació amb els primers 3 mesos del 2024, quan va començar a aplicar-se el topall. Des de llavors, els preus són un 1,28% més baixos als municipis tensionats. En canvi, a la resta de Catalunya han augmentat gairebé un 10%, unes xifres que, segons la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, demostren que la regulació de preus funciona. En el cas de la capital catalana, l'alcalde Jaume Collboni ha celebrat que els preus hagin baixat gairebé un 5% respecte del període abans d'aplicar els topalls. Tot i això, l'import mitjà és de 1.137 euros.
0: Informació en format més breu. L'Ajuntament de Gandesa, la comarca de Terra Alta, ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de la Font Calda, al seu terme municipal. Una jove de 24 anys va resultar ferida greu en el mateix accident, causat per un despreniment de pedres de les parets dels gorgs. Més coses, un jutjat d'Arenys de Mar ha acordat llibertat a disposició de l'autoritat judicial per a l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, acusat de masturbar-se en públic a la piscina d'un hotel del municipi. El jutge ha rebut aquest dilluns Albó per un delicte d'exhibicionisme davant de menors d'edat. Segons fonts municipals, en el moment de la detenció per exhibicionisme, l'home semblava molt desequilibrat i fora de si. I un últim apunt, sàpiguen que el Tribunal Suprem assegura que el castellà no pot ser exclòs de la retolació als centres escolars públics i concertats. D'aquesta manera, el Tribunal Espanyol estima el recurs que l'Assemblea per una Escola Bilingüe va presentar contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El Departament d'Educació assegura que la normativa actual sobre l'organització dels centres no inclou cap referència a la retolació, mentre que l'Associació per a una Escola Bilingüe destaca el que considera un nou cop a un model d'exclusió, diu, del castellà.
5: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Les 7 i 28, repassem l'actualitat esportiva amb en José Agustín Gómez. José, bon dia.
7: Bon dia. La primera plantilla del Futbol Club Barcelona va tornar ahir als entrenaments amb presència massiva de jugadors del filial i juvenil. Marc-André Ter Stegen segueix pendent de la seva sessió a l'Ajax i va ser un dels membres del primer equip que va passar les revisions mèdiques. Segons The Athletic, una clàusula del traspàs de Ferran Torres del Manchester City al Barça obliga el club blaugrana a pagar 8 milions d'euros al club anglès en cas de renovar el davanter. El Barça fa oficial el segon reforç de la plantilla de bàsquet. Justin Robinson, base estadounidenc de 28 anys, signa per 2 temporades.
0: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
5: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
8: Has soñado con este momento. Llenar los pulmones y respirar disfrutando

0: A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
1: Què tal? Bon dia. La delinqüència cau gairebé un 40% al transport públic de Barcelona després del reforç policial dels Mossos d'Esquadra. Ens ho explica en Ferran Cuixart. Ferran, bon dia.
2: Bon dia. Els furts al metro, rodalies i autobusos han disminuït arran de l'increment de patrulles policials. Un pla operatiu específic que es va instaurar fa uns mesos i que ha deixat ja un descens del 28% al metro i rodalies i un 39% a la xarxa d'autobusos. Des del cos dels Mossos d'Esquadra posen en valor el treball operatiu que combina la presència policial uniformada i també la vigilància de paisà. Ho explica Eugenio Trajuelo, sotsinspector de la línia regional del transport urbà de la regió policial de Barcelona, a Onda Cero.
3: Un treball molt important per no només baixar els delictes, que és, òbviament és principal, sinó també aquesta sensació d'inseguretat, aquesta preocupació, doncs, a torçar aquesta sensació amb més presència policial, més visible, més uniforme.
2: I destaca també que la caiguda dels delictes a la xarxa de transport urbà també ha provocat un descens del 10% pel que fa a la criminalitat global a Barcelona.
1: La plantilla de l'empresa de videojocs Ubisoft Barcelona ha estat cridada a secundar 3 dies de vaga de 24 hores a partir d'avui en senyal de protesta per l'expedient de regulació que suposaria l'acomiadament de 51 treballadors, gairebé un terç de la plantilla. Els sindicats denuncien que les compensacions ofertes per l'empresa són insuficients i que el nombre de persones afectades és excessiu, tenint en compte l'èxit de l'última creació de la saga Assassin's Creed. I passem d'eros anunciats a executats, perquè la planta de Viladecavalls de l'automobilística Ficosa ja han començat els acomiadaments. Eudal Sanz, bon dia.
4: Bon dia. Encara que inicialment l'ERO havia d'afectar 172 treballadors, finalment la xifra d'acomiadats serà de 101. Els sindicats es mostren satisfets per la reducció dels treballadors afectats i perquè l'empresa ha prioritzat les sortides voluntàries. Ho diu Onda Cero Catalunya, Susana Iné, de Comissions Obreres.
5: El total de persones afectades ha estat de 101, 70 han estat voluntàries, baixes voluntàries, i 31 acomiadaments no voluntaris. O sigui que fent aquests números, doncs, no està pas malament.
4: A banda d'aquests acomiadaments, a partir de l'octubre l'empresa iniciarà un ERTO a l'àrea d'enginyeria que afectarà 28 persones.
1: A Osona s'ha posat en marxa un projecte que vol millorar el benestar emocional de la gent gran que viu en residències a través de jocs adaptats. La iniciativa uneix el Consorci Hospitalari de Vic, l'empresa Epson i la Fundació El Llindar. Bon dia, Irene Martín.
6: Bon dia, Montse. Sí, les residències Aura de Manlleu i el Nadal de Vic ja utilitzen nous jocs adaptats per millorar la mobilitat, la memòria i reduir l'estrès dels residents. El projecte destaca perquè els mateixos usuaris i les seves famílies han pogut participar en els dissenys dels jocs. Imma Cantizano, directora de la residència Aura, ens explica com han adaptat el joc del parxís.
7: Però els parxís ja sabeu que són números molt petits, amb peces molt petites. Aquí ja veureu a les imatges que són uns parxís amb uns números que ressalten, són uns colors brillants. Les peces han estat adaptades, és a dir, ells tenen dificultats de fer la prensió, no?, de les peces, doncs veureu que tenen relleu, no?, i per tant els és molt més fàcil.
6: Els jocs els han elaborat joves de la Fundació El Llindar, una escola de segones oportunitats amb materials sostenibles i reciclables.
1: I un últim apunt, sàpiguen que han detingut 4 persones per enterrar 46.000 tones de brossa procedent de França, la major part a Sant Esteve de Sesrovires. La Guàrdia Civil hi atribueix delictes contra recursos naturals, falsedat documental i blanqueig de capitals. Els residus havien estat enterrats de forma clandestina i sense tenir en compte les mesures de seguretat a sòls agrícoles situats principalment al municipi de Sant Esteve de Sesrovires.
0: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Barcelona.
8: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
9: Alsina, ¿me das la hora?
10: Claro que sí, cómo no se lo voy a dar. Son las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: alternativa. Truca al 934 87 13 24 o visita barnacredit.com. Barnacredit. Solucions ràpides i efectives.
1: Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
2: Què tal? Bon dia. Els bombers estabilitzen l'incendi d'Aiguamúrcia i confien en poder-lo donar per controlat aquest matí, mentre continuen les investigacions per esclarir els incendis a la zona, per esclarir si els incendis de la zona, volíem dir, han estat provocats. De seguida, més detalls, però abans, el trànsit. Amb en Ferran Arandiga. Ferran, bon dia.
3: Bon dia, continuem la jornada amb aquestes tres avaries actives amb la que hem començat precisament la jornada d'avui. Tot i així, hem de destacar que primer de tot tenim un accident de tot just fa uns instants que obliga a tallar la calçada de l'A2 a l'altura de Tàrrega en direcció Lleida. Per altra banda, tenim aquestes tres avaries que continuen actives. La primera des d'ahir al vespre a la C58 a Ripollet, que en direcció Sabadell deixa el vehicle al voral. La segona avaria talla un carril de circulació a la C25 a Vilobí d'Onyà en direcció Lleida, i la tercera a la A26 de Sant Ferriol en direcció Olot, també talla un altre carril de circulació. Per altra banda, tenim retencions habituals més enllà d'aquestes incidències als voltants de Barcelona, amb tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs afecten a les dues rondes en sentit sud. També tenim retencions des del Llobregat en direcció Barcelona per la A2 i la B23 des de Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts. Al Vallès destaquem la AP7 amb congestió en sentit sud al punt de Montornès del Vallès i també entre Mollet i Barberà. En sentit nord també hi ha 2 quilòmetres de cues entre Sant Cugat i Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Pel que fa al temps, tindrem un matí amb sol i núvols baixos als dos extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu amb pluja acompanyada de fang. Temperatures elevades amb màximes de 39 graus a Lleida, 37 a Girona i 32 a Barcelona i Tarragona.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: Els bombers confien poder donar per controlat aquest matí l'incendi d'Aiguamúrcia, que des de diumenge ha cremat 154 hectàrees entre els municipis de Querol i Aiguamúrcia a l'Alt Camp i Pontons, a l'Alt Penedès. Els bombers van poder estabilitzar el foc ahir al vespre i el perímetre no ha crescut durant tota la jornada. Durant la nit, 80 efectius i 17 vehicles dels bombers han continuat remullant els punts calents per evitar possibles represes, i la millora de la situació ha permès aixecar els confinaments i també l'evacuació preventiva que havia afectat 220 persones d'una urbanització de Querol. Tot i això, Protecció Civil demana que la població no s'acosti a la zona afectada mentre continuen les tasques d'extinció. Rafael Prades és el cap de servei de Protecció Civil.
4: Això no vol dir que la gent pugui moure's lliurement, en què el perímetre encara s'ha de mantenir sense circulació. Demanem sobretot a la ciutadania que respecti aquestes ordres i que no s'apropin a la zona cremada, perquè encara hi pot haver riscos.
2: Paral·lelament, agents rurals i Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació sobre l'origen del foc. Entre les diferents hipòtesis amb què treballen, hi ha la possibilitat que l'incendi hagi estat provocat, especialment després de la successió de focs registrats els darrers dies en aquesta mateixa zona. Núria Parlon, consellera d'Interior.
5: A priori sembla ser, hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra, que aquest és un incendi provocat, i per tant doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi.
2: Per una altra banda, aquest dilluns els bombers han hagut de treballar en un altre foc, en aquest cas a Lladurs, al Solsonès, que ha afectat 3,5 hectàrees de vegetació després de declarar-se a la zona del Collet dels Lladres. Un cop estabilitzat, ara 14 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per refredar la zona i evitar possibles revifades. Segons els agents rurals, l'origen de l'incendi ha estat la revifada d'un foc de la setmana passada provocat per l'impacte d'un llamp. I en aquest context de risc i simultaneïtat d'incendi, els agents rurals han ampliat a 76 els municipis de 16 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem de l'incendi forestal. També hi ha 141 municipis de 19 comarques en nivell 3 per perill molt alt d'incendi, i es manté també la restricció als 8 espais naturals.
1: Más de uno Catalunya.
2: L'Associació Catalana d'Atenció a la Dependència ha celebrat la reforma de les lleis d'ajuda a la dependència i a la discapacitat. Des de l'associació destaquen la importància d'un finançament més generós i un tràmit més àgil. Pere Parés, bon dia.
6: Bon dia. Amb la nova llei, l'Estat queda subjecte a assumir el 50% del finançament de l'ajuda a la dependència amb l'objectiu de reduir la llista d'espera. Raquel Torres, presidenta de l'Associació Catalana d'Atenció a la Dependència, troba inadmissible que algú pugui arribar a esperar més d'un any a ser atès.
7: Les mans inicials, la incorporació de la tecnologia supernecessària i eliminar les duplicitats a nivell del tràmit, per mi,

0: és fonamental.
1: Torres també explica als micròfons d'aquesta casa que el compromís de finançament per part de l'Estat ja es contemplava a l'anterior llei, però no s'estava complint.
2: Gràcies, Pere, i sàpiguen que el preu mitjà dels nous contractes de lloguer segueix pujant a les zones tensionades de Catalunya, però continuen per sota dels nivells previs a l'aplicació de la llei de contenció. Gabriel Figueredo, bon dia.
3: Bon dia. A les zones tensionades, els llogaters paguen 876 euros de mitjana, un 3,71% més que fa un any. Ara bé, els arrendaments van retrocedir respecte al trimestre anterior i també en comparació amb els primers 3 mesos del 2024, quan va començar a aplicar-se el topall. Des de llavors, els preus són un 1,28% més baixos als municipis tensionats. En canvi, a la resta de Catalunya han augmentat gairebé un 10%, unes xifres que, segons la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, demostren que la regulació de preus funciona. En el cas de la capital catalana, l'alcalde Jaume Collboni ha celebrat que els preus hagin baixat gairebé un 5% respecte del període abans d'aplicar els topalls. Tot i això, l'import mitjà és de 1.137 euros.
4: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls, Quadis Autolica, concessionario Mercedes-Benz i Labito Furgón patrocinen los deportes.
2: Les 8 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
5: Bon dia. La primera plantilla del Futbol Club Barcelona va tornar ahir als entrenaments, amb presència massiva de jugadors del filial i juvenil. Marc-André Ter Stegen segueix pendent de la seva sessió a l'Ajax i va ser un dels membres del primer equip que va passar les revisions mèdiques. Segons The Athletic, una clàusula del traspàs de Ferran Torres del Manchester City al Barça obliga el club blaugrana a pagar 8 milions d'euros al club anglès en cas de renovar el davanter. El Barça fa oficial el segon reforç de la plantilla de bàsquet. Justin Robinson, base estadounidenc de 28 anys, signa per dues temporades.
6: Pues me he comprado un Habito de Mercedes-Benz con tecnología avanzada.
7: ¿Ah, sí? ¿Y qué más?
6: Y gran volumen de carga, y puertas correderas, y cámara de aparcamiento 360 grados, y acuerdos de servicio ServiceCare.
7: Pues sí que había más.
6: Con Mercedes-Benz, tu Habito es solo el principio. Llévatela y haz que tu negocio nunca pare.
8: Ven a Quadis Autolica, concesionario Mercedes-Benz, o entra en mercedes-benz-quadisautolica.es.
2: El món cultural està de dol i és que l'escriptor barceloní Luis Goytisolo ha mort als 91 anys, segons ha informat la Reial Acadèmia Espanyola, institució de la qual era membre des del 1995. Goytisolo va morir aquest diumenge a Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà, considerat una de les figures destacades de la literatura espanyola contemporània, és especialment conegut per la tetralogia Antagonia. Al llarg de la seva trajectòria també va publicar nombroses novel·les, assajos i articles periodístics. Entre els reconeixements rebuts destaca el Premi Nacional de les Lletres, concedit l'any 2013. Més coses, la cantant Aitana i Antonio Díaz, el Mago Pop, han anunciat la compra del Teatre Aquitania de Barcelona. Ho han fet públic a través d'un vídeo.
9: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona.
10: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura.
2: Tots dos han assegurat que impulsaran un projecte per generar noves oportunitats per creadors i professionals del sector. I en plana musical, avui a Barcelona, concert de Teràpia de Xoc. Sí.

Pentu ara als jardins del Palau de Pedralbes dins la programació de les Nits d'Occident. La banda catalana torna als escenaris aquest 2026 amb una gira especial coincidint amb el seu aniversari. Arribem al final d'aquest informatiu amb Juan Carlos García, el control tècnic. Que passin molt bon dia.

0: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: es muy grande cuando pensamos con la puerta abierta. Luz Verde, Onda Cero, escucha el clima.
1: Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
2: Si vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
3: Acomiadem la temporada del Liceu amb Falstaff, la gran comèdia de Verdi. Una òpera divertida i plena d'embolics. Vine al Liceu del 9 al 19 de juliol. Si estarà fresquet. Entrades a liceu.cat.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
5: Per actualitzar l'equipament i la tecnologia de la teva empresa, el millor és llogar. Així podràs utilitzar els recursos de tresoreria en d'altres àrees importants del teu negoci i estar actualitzat i renovar-te sense preocupar-te de perdre la liquidesa de la teva empresa. Recorda, lloga el teu equipament i tecnologia. Informa-te'n a grenke.es.
6: ¿Peligran tus vacaciones porque no has encontrado tu nuevo coche? Ven a vernos a Mundiauto. Berlinas, familiares, todoterrenos, deportivos, todos ellos esperándote en Mundiauto. Vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero totalmente revisados que podrás adquirir al instante para que disfrutes ya de tus vacaciones. También compramos tu vehículo. Mundiauto en el Prat de Llobregat o mundiauto.com.
7: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les Golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les Golondrines, navegant des de 1888.
1: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
8: Què tal? Bon dia. Avui a Catalunya tenim el cel poc nuvolat, però durant la tarda al Pirineu creixeran núvols d'evolució sense descartar alguna tempesta aïllada al Pirineu més occidental. Avui les temperatures es mantenen sense canvis o pugen lleugerament. Podem arribar a màximes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona i 32 a Barcelona i Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a la província de Lleida i a l'interior de Girona i Barcelona. És de nivell taronja, perill important a la província de Lleida. Per altra banda, bufa vent fluix variable tendint al migdia a les components sud i sud-est amb intervals moderats. És una informació d'EMET.
1: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
9: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda a Lideratges, Lina, com estàs?
10: Gràcies, molt bé.
9: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units d'ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
10: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
1: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. La ciutat, amb Míriam Frank.
11: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
12: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
13: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
14: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
11: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/catalunya.
1: L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a Onda

0: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
1: Onda Cero Barcelona.
2: Amb TMB ets a prop de tot, de la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB. A prop de tot.
3: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93-495-1661. 93-495-1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia. O en cabedo.com.
4: ¿Alguien quiere contar una historia sobre Odiseo?
5: La Odisea de Christopher Nolan llega a Kinépolis.
6: ¡Manteneos firmes!
5: Vive el acontecimiento cinematográfico del año con la mejor tecnología de imagen y sonido. También disponible en versión original. La Odisea, estreno 17 de julio. Compra ya tus entradas en kinepolis.es.
7: Este verano, Cerdeña sí o sí. Con Grimaldi Lines tienes un 30% de descuento en tu billete de barco. Aprovecha y reserva ahora. Viaja a tu manera con Grimaldi Lines.
1: Noms propis de l'esport català.
8: El doctor Ramon Cugat és una eminència. Format en les ciutats de Boston i Barcelona, és llicenciat i doctor en Medicina i Cirurgia, membre de l'equip de la Mutualitat de Futbolistes de la Federació Catalana de Futbol i director de l'Institut Cugat. Reconegut mundialment, és pioner en la investigació i el tractament amb teràpies biològiques. Per les seves mans han passat els genolls més famosos del món de l'esport, però de jove va haver d'abandonar la seva gran passió, el futbol.
9: Bueno, pues es muy fácil. Amb la pilota, pues yo no era cap fenómeno. Més clar aigua. I bueno, jo vaig començar a estudiar medicina. I, bueno, pues, vaig dir que medicina i futbol no ho podia fer, per descomptat, perquè un requeria moltes hores de treball, com és la medicina, i l'altre de bastant descans i pràctica de l'esport. Llavors vaig dir pues, adiós al futbol, amb la meva pena, perquè m'agradava molt, era la meva vida, però vaig pensar, bueno, pues, tirarem per la medicina.
8: El doctor Ramon Cugat és un dels noms propis de l'esport català.
1: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
10: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
11: Amb lo simple que seria que agafes el mòbil i el sacseges,
10: sí?
11: Haces xaca, xaca, xaca, xaca, sí? Xaca, i entonces, con el sacseig, ja se te va haciendo la bateria.
10: Jo lo de la idea del Sergi la veig al proper Mobile World Congress. Jo veig gent aquí sacudint mòbils i la gent com a bojos, que locura, com se lo han inventado, que genialitat.
11: Y luego se cuenta las calorías.
10: Exacte.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
12: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
13: Aleshores, quan tornem?
14: El dilluns 17 d'agost.
13: Però si potser hi ha partits de Lliga.
14: Doncs si hi ha Radio Estadio de Lliga, el dimarts 18.
13: O sigui, que la brúixola de Radio Estadio torna a Onda Cero Catalunya el dimarts 18 d'agost.
14: Que no, tornem el dilluns 17 d'agost.
13: I si hi ha partits de Lliga?
14: Doncs aleshores, el dimarts 18 d'agost.
13: I tornem amb informació del Barça, de l'Espanyol i del Real Madrid?
14: Sí.
13: I amb tertúlia?
14: Sí.
13: I amb entrevistes?
14: Sí.
13: I també amb seccions?
14: Sí.
13: Aleshores, torna la brúixola de Radio Estadio de sempre.
14: Exacte, amb el mateix horari de sempre, de 8:45 a les 10 en punt de la nit.
13: I quina temporada serà?
14: La 23.
13: Ala, el número de Michael Jordan.
14: No, el número de Déu Nostre Senyor.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
13: Tornem el dilluns 17 d'agost o el dimarts 18.
14: Va, prou!
1: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. ondacero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
0: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
6: Pues creo que sí que hemos dado con Francis, del asador Torrox. Uh-huh. Creo que no nos hemos equivocado de Francis.
15: Del asador, sí.
6: Sí. Buenos días, Francis.
16: Hola, buenos días.
6: ¿Eres el gestor, el propietario, el responsable del asador Torrox?
16: Todo eso.
6: Vale, perfecto. Y ¿qué me ha dicho Andrea? ¿Tú conoces a Andrea, la profe de lengua del pueblo?
16: Sí, aquí en el pueblo nos conocemos todos, claro que sí.
6: Claro, que nos ha dicho que tú haces un.
15: Ha dicho, si queréis ir a comer migas, pues ahí, es el mejor sitio.
6: Sí, sí.
17: Asaos también ha dicho.
15: Sí, sí. Y pinchos de tortilla y pescado.
6: También. A ver, ¿qué nos propones?
17: ¿Qué asa, Francis? Que nos cuenten, sí. ¿Qué asaos hace?
16: Pues yo en realidad... tengo un asado de pollo, pero también tenemos carne, wow, pescado, comida casera todos los días y miga en

0: En el último año, según la tasadora TINSA.
1: Y sepan que en Teruel la UME se ha retirado ya del incendio forestal que afecta a la zona de Matarraña, que está estabilizado. Son las 11 y 3, 10 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
2: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. L'actualitat en 2 minuts.
3: Què tal? Bon dia. Seguim pendents a saber si finalment els bombers donaran per controlat el darrer gran incendi que està cremant a Catalunya. És el d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ja hauria afectat més de 150 hectàrees forestals i que els bombers van donar per estabilitzat ahir per la tarda. A cap d'intervenció, Ricard Expósito es mostrava força optimista.
4: Com ja es veu ara, s'ha tapat, la humitat relativa augmentarà bastant i això ens facilitarà molt el treball nocturn, que es basarà bàsicament en vigilància mòbil dels recursos i per si es veu alguna columna, algun resplendor durant la nit.
3: Sigui com sigui, l'onada de calor encara persisteix a Catalunya, obligant els agents rurals a mantenir el nivell màxim per risc d'incendi en 58 municipis de 13 comarques. Cal extremar, doncs, les precaucions, sobretot a la Catalunya central i a la província de Lleida. També recordar que hi ha restriccions d'accés en 8 espais naturals. I els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest dimarts un ampli dispositiu a Barcelona, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Terrassa i Maçanet de la Selva, en el marc de la investigació d'un tiroteig registrat el 12 de maig al barri de la Mina, que per cert no va causar ferits. La policia està fent diverses entrades i escorcolls amb uns 150 efectius. L'operatiu també s'emmarca en la lluita contra les organitzacions criminals que hi ha darrere dels tirotejos que els últims mesos han proliferat a Catalunya, especialment a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Per cert, que la investigació continua oberta. I per acabar, els expliquem que la Generalitat obre la porta a poder indemnitzar els veïns de Sant Gervasi afectats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro. Recordem que s'han desallotjat 8 edificis sencers i que no podran tornar a casa com a mínim fins aquest divendres. En paral·lel, avui hi ha una reunió prevista a les 12 del migdia entre l'Ajuntament i els comerciants afectats. Per ara, la investigació continua oberta.
2: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
5: Anteriormente, en Radio Estadio...
6: ¡España! ¡Histórico! ¡En Los Ángeles!
7: Somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
5: Pero este martes, el plan continúa.
8: 16 años después.
9: Seguimos con el mismo objetivo.
8: ¿Están listos?
9: Más que nunca.
8: Entonces, activamos la siguiente fase.
9: Adelante.
10: España-Francia, este martes desde las 7:30, Radio Estadio, tu selección.
11: Onda Cero, tu radio.
12: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina.
13: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
14: Una lata de caballa que te comes en la playa. Si lo baila es sencillo, los envases de verano siempre van al amarillo.
15: A ver esa foto, decir patata.
16: ¡Hijolusa!
17: Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
18: Bienvenidos a Amor en tiempos de Wi-Fi, el podcast de la Fundación A3Media.
19: El 80% de los chavales entre 10 y 12 años ya están en redes sociales.
16: La gran mayoría de los ciberacosos viene de acosos escolares.
2: Internet ha permitido un vehículo para acceder a la pornografía.
6: No hay nada en educación, no hay nada en crianza que sea inocuo.
18: Nos vemos en el próximo capítulo de Amor en tiempos de Wi-Fi.
0: A la hora de conducir, la carretera y las señales tienen que ayudarnos. Si están en mal estado, nos ponen en peligro a todos. Ahora puedes denunciarlas fácilmente en nuestra nueva plataforma. Entra en ponlefreno.com y marca la situación en nuestro mapa colaborativo. Nosotros tramitaremos la denuncia con la administración correspondiente.
17: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
2: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
11: La Tirona ja navega per l'estany de Banyoles. Vine i descobreix el paratge incomparable de l'estany des de dins. Gaudeix d'una navegació calmada, tranquil·la, silenciosa i plena d'encant. A bord de la Tirona, on la natura, la fauna, la història i el paisatge es troben. Un recorregut ideal per a totes les edats, per observar, gaudir i deixar-se portar. Els viatges de la Tirona sempre són màgics. T'ho perdràs? Informació i horaris a latirona.com.
20: Restaurante Asador de Lugo, el sabor de Galicia en Barcelona. Auténtica cocina de mercado y especialidades gallegas. Carne de Galicia de primera, asados de cabrito, cordero, cochinillo, parrilladas de pescados, mariscos y carnes con exposición directa de todos los productos. Salón privado para toda clase de eventos, presupuestos personalizados. Cocina disponible todo el día también con menús diarios. Asador de Lugo, calle Comtes de Bell-lloc 6365, detrás de Estación de Sants. Reservas y más información en el 93-409-0120.
21: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
22: Temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que porta a terme. Coneixem l'associació Espit.
23: Que és una associació de Lleida que treballa per afavorir la qualitat de vida de les persones, especialment aquelles amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social, oferint a aquestes persones eines i suports centrats en això, en els individus, i que afavoreixen el seu desenvolupament integral.
24: Espit va néixer on un conjunt de persones amb discapacitat precisament van decidir reivindicar i treballar pels seus propis drets. Llavors, a partir d'aquí, l'entitat ja ha començat a fer gestió de serveis, cobrir totes les necessitats de les persones amb discapacitat i vulnerabilitat social.
21: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
25: A Barcelona encara es pot gaudir de l'exposició Ricard Vinyes al Palau i la música catalana.
26: Aquesta exposició, que es pot visitar fins al 20 de juliol de forma gratuïta, destaca la relació de Ricard Vinyes amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París. Reuneix fotos, partitures, programes, obra d'art i correspondència provinents de diversos arxius i col·leccions.
25: A la província de Girona, el Museu Dalí de Figueres obre l'exposició Alícia, el País de les Meravelles.
26: L'any 1969 es publica una edició il·lustrada per Salvador Dalí del clàssic de Lewis Carroll. A través d'unes estampes a color executades en aiguafort i fotolitografia, el pintor mostra la seva visió de la història i com capta la màgia del conte.
25: A la província de Tarragona es preparen per una nova edició de l'Eufònic Festival.
26: Es tracta d'un dels festivals més singulars de Catalunya. Des del 16 fins al 18 de juliol, Amposta i el Delta de l'Ebre es convertiran en escenaris d'una programació que combina concerts, espectacles audiovisuals, activitats participatives i propostes experimentals.
25: I a la província de Lleida, el Mercat de les Antiguitats i de les Arts de Tàrrega proposa un pla diferent.
26: Es fa el tercer diumenge de cada mes al carrer del Carme de Tàrrega. S'ofereix la possibilitat de comprar, vendre i intercanviar tota classe de peces antigues i de segona mà. Llibres, còmics, segells, monedes, postals, videojocs, pel·lícules i música. Aquest mes de juliol el mercat es farà el diumenge 19.
21: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribas.
27: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
28: Molt bé, estic molt bé.
27: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
28: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada perquè vam fer la secció sobre Stephen King. Doncs ara farem Stephen King 2.
27: Molt bé.
28: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar i he pensat, és que si no se m'oblidarà i no vull que se m'oblidi.
29: Llibres? No.
28: Què?
29: Em refereixo, has començat a llegir llibres, sí, que vas dir que ho faries? Sí, eh?
28: Sí, sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar... increïble.
27: Sí?
28: Sí, superguai.
21: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona.
30: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.

0: Subdirección, Jorge Abad. Guionistas, Carlos Zumer, Diego Fortea, Pablo Díez e Irene Ramírez.
1: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
2: ¡Valorado!
1: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Aprovecha los super tecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
5: Llévate las mejores ofertas para vivir el fútbol. Televisores, portátiles, móviles.
4: O un frigorífico, la lavadora, el horno.
5: Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
4: Hasta el martes 14 de julio, también en web y app del Corte Inglés.
5: Consulta modelos y marcas participantes.
6: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
7: Si España marca el día 14, tú acumulas. Hacer la compra viene a sumar un 1% adicional al 8% habitual por cada gol de la selección en tus repostajes en gasolineras Carrefour. Y le metes el turbo a tu cheque ahorro, solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour.
6: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
8: Onda Cero Barcelona.
9: ¿Alguien quiere contar una historia sobre Odiseo?
10: La Odisea de Christopher Nolan llega a Kinépolis.
11: ¡Manteneos firmes!
10: Vive el acontecimiento cinematográfico del año con la mejor tecnología de imagen y sonido. También disponible en versión original. La Odisea, estreno 17 de julio. Compra ya tus entradas en kinépolis.es.
12: ¿Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital. Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat, a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
13: Avui a la ciutat parlarem de No Más Invisibles, un grup que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones sense llar. Ho farem, com sempre, en temps del Ciutat Solidària.
14: També posarem una mica de música al programa, i és que avui ens visiten a l'estudi els La La Love You per presentar-nos el seu darrer disc d'estudi, Por qué me miráis así. Acabarem, com cada dimarts, parlant de literatura amb la Laura García, que avui ens ajudarà a trobar la calma a través dels llibres, una calma que tots busquem durant les vacances d'estiu.
13: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera a aquests i d'altres continguts. Són els que us esperen avui a la ciutat.
15: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
14: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
16: Organitzada per la Fundació Orfeo Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París, amb fotografies, partitures, programes de mà, obres d'art i correspondència procedents de diversos arxius i col·leccions. L'exposició és d'accés gratuït i es pot visitar al foyer del Palau.
14: El Caixa Fòrum Tarragona acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
16: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
14: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
16: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de la tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en altres contextos d'emergència. A través d'imatges, testimonis i materials documentals, la mostra repassa missions de rescat que han permès salvar més de 73.000 vides.
14: I a Lleida, el Caixa Fòrum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
16: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som. Una experiència que ens apropa a la ciència del llenguatge de manera clara i fascinant.
15: Apunta-t'ho a l'agenda.
17: Aquest estiu, quan baixi la calor o quan encara en faci més...
18: Quan siguis a la platja, al cotxe, al balcó o passejant el gos...
17: Quan vulguis entendre què passa al món...
18: O simplement desconnectar una estona...
17: A Onda Cero Catalunya encenem la brúixola d'estiu.
18: Cada vespre parlarem del que importa i també del que no sabies que t'interessava.
17: Tecnologia, criminologia, esports, literatura...
18: Mites i realitats, humor, música en directe, cultura...
17: Històries sorprenents, entrevistes

0: i moltes preguntes, perquè l'estiu és el millor moment per descobrir coses noves des del 27 de juliol i durant tot l'agost, de 7 a 10 del vespre, la brúixola d'estiu, a Onda Cero Catalunya.
1: Onda Cero, Catalunya, la ràdio que t'escolta. Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
2: A Abanos, a la Capadòcia, hi ha un museu únic dedicat exclusivament a mostres de cabell femení. Més de 16.000 dones d'arreu del món han deixat aquí un floc de cabell i una nota personal. Parlant de gastronomia i parlant de Catalunya, hem de parlar, esclar, del cava, que és el vi escumós més famós de Catalunya, originari del Penedès. S'ha exportat a tot el món i és indispensable en les celebracions que es viuen aquí a Catalunya. La seva elaboració segueix el que es coneix com a mètode tradicional i cada any atrau turistes que volen visitar les caves.
1: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és dimarts, 14 de juliol, i a la ciutat volem saber com estan vivint la cinquantena de nens i nenes ucraïnesos que aquests dies estan a la Seu d'Urgell gaudint de l'estiu, però sobretot de la pau, allunyats ja d'un conflicte bèl·lic que ja s'allarga massa en el temps. De seguida parlarem sobre aquest projecte, Vacances en Pau d'Ucraïna a la Seu d'Urgell. Abans, però com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic, i aquí al meu costat Gerard Sanz, què tal, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
3: Bon dia.
1: Peter Hendrick, bon dia.
4: Bon dia.
1: Clàudia Moreno, bon dia.
5: Bon dia.
1: Com esteu?
2: Molt bé.
1: Sí?
2: Sí, molt bé, molt bé. A poc a poc cap a les vacances.
1: Nerviosos per aquesta nit, partit, una final gairebé, Gerard,
2: sí,
1: a tu que t'agrada el futbol.
2: Sí. Home, és un partidàs.
1: És un partidàs. Sí, sí. Per aquí la redacció han dit un 5-2.
2: A favor de França.
1: A favor
2: d'aquí.
1: Ah, vale.
2: Ah, de França.
4: Home, sí.
1: Ah, vale, dius.
3: No ho sé. Bueno, tu,
1: home, són bons, però nosaltres també.
3: Jo és que vaig amb les expectatives baixes.
1: Ja, sí, jo tampoc tinc gaires esperances, però un 5-2...
4: Jo crec que acabarem a penaltis.
1: Una mica humiliant,
2: home, el que té al davant França és tremendo, eh?
1: El que té França?
2: Al davant.
1: Oh.
2: No, de davanters.
1: Ah, vale, vale.

0: Bueno, i l'equip espanyol també.
1: I el rival que té al davant també, que té uns davanters que són...
0: Clar, jo no les tinc totes, però un 5-2, ostres.
1: Home, 5-2 seria...
0: Humiliant, una mica.
2: Vale, que molt orgullosos d'arribar a una semifinal, no? Després de tants anys, així que...
0: Sí, ja poden estar contents, però clar, suposo que per ells...
2: Després de guanyar l'Eurocopa, ja...
0: Doncs és complicat. Bueno, veurem a veure què passa aquesta nit. Mentrestant, anem amb la cançó del dia. Quina és, Peter?
3: Doncs avui no parlaré jo del partit d'aquesta nit, sinó sobre ratpenats, i per això he triat aquesta cançó.
0: Crash, boom, boom, boom, clash.
1: Era molt bona les onomatopeies dels dibuixos de Batman.
0: Era dura aquella sèrie, eh? Bueno, jo me'n recordo de la sèrie...
1: De la sèrie de, sí, de carn i ossos.
0: Que hi era més antiga encara. Era com una repetició de...
1: Era difícil de digerir, aquella sèrie. Sí. Si Batman aixequés el cap, diria... Però com han fet una sèrie...
0: Bueno, però era l'original, eh?
1: Sí.
0: I no li posaven la tauleta falsa,
1: era seva. Era seva, no?
3: Sí. Bueno, doncs es tracta de la sintonia original de la mítica sèrie de dibuixos de Batman, creada per William Dowser l'any 1966.
0: Mira, el 66.
3: Tot un clàssic de la televisió que avui ens serveix per parlar d'una notícia ben curiosa. I és que una família de Sabadell està vivint un autèntic malson. Des que a l'interior d'un envà de l'habitació principal de casa seva s'hi ha instal·lat una colònia de ratpenats amb les seves cries. El problema és que els ratpenats són una espècie protegida i mentre hi hagi cries no es poden retirar ni molestar. Això ha obligat a la família a abandonar temporalment l'habitatge mentre conviu amb la incertesa de no saber quan hi podran tornar. Els tècnics calculen que caldrà esperar que les cries siguin prou grans per volar i abans de poder traslladar tota la colònia sencera.
0: No entenc per què és una espècie protegida, hi ha molts, sí, no? Acostuma a passar amb espècies en risc d'extinció.
1: Com està el tema dels ocupes, eh?
0: Sí, no ens podem fer fora mai, tu, ni els ratpenats, eh? Quin fàstic, jo em trobo això a casa meva. Uf, i ja t'asseguro.
1: Sí, fan...
3: Que surten ràpid, no?
1: Fan coseta.
0: No li dic a ningú que estan allà i els trec. Uf, quina coseta. Bueno, se'ls acompanya a viure en un altre lloc.
3: Saps què passa? És que pensava que eren rates, va venir una persona a fer la inspecció,
0: bueno,
3: i es va donar compte que eren ratpenats i, bueno, la diferència és que uns estan més protegits que els altres.
0: Uf, quin fàstic. No.
1: Ara, no mengem ratpenats, que
0: després... No, sabem el que passa.
1: Sí. Ja
0: que després ens estem tres masets a casa ficats.
1: Tu te'n vas per allà pel sud-est asiàtic i hi ha ratpenats tan grans com persones, eh? Hi ha fotos que no són hi ha.
3: Hi ha Batmans,
1: que...
3: no?
1: Sí, i tant.
0: No, és que
1: gegants,
0: eh? Aquests països no podria haver.
1: Que et diuen bon dia i tot, eh? Passes pel porxo
0: barret,
1: i
0: bon dia.
1: Bon dia.
3: Benvingut.
0: Quina calor que fa avui, eh?
1: S'ha posat un bon dia avui, eh?
0: Bueno, això seria la nit, no?
1: Tota l'onada de calor, sí. Estan allà tots els dies.
0: Sí, jo amb una cuquilla m'espanto, imagina't. Uf, amb un rat per el Montse. Quin
2: fàstic.
0: A més, aquests no van d'un en un. Aquests van en colònia.
1: En colònia, sí.
0: Eh? Doncs vinga, a veure si creixen ràpid aquestes cries i els poden
2: traslladar
0: de lloc. Cançó calorosa, repte.
1: Sí, doncs mira, avui la cançó calorosa té una intrahistòria. I és que quan vaig portar la cançó de Heatwave d'Ella Fitzgerald, ja fa uns dies, sí? Que tu em vas dir, però vostè qui és? I tal.
0: Sí, doncs t'anava a dir.
1: Era Ella Fitzgerald. El Juan Carlos, el nostre tècnic...
0: La tornes a portar?
1: No, una de les normes és no repetir.
0: Però has demanat ajuda ja, T'ha ajudat molta gent, eh?
1: No, clar, és el que et deia l'altre dia, que és una secció que està agradant perquè de diferents parts sempre m'està arribant. Ei, he descobert...
2: Però no la demana, sinó que se li ofereix directament.
1: No, jo no demano ajuda.
0: Així superarà el repte.
1: Jo el repte l'he de fer sol. Doncs el Juan Carlos em va dir, ostres, he vist, buscant la cançó per treure-la de Ella Fitzgerald, que hi ha un altre heatwave d'un tal Phil Collins.
2: Opa.
0: Aquest sí que em sembla.
1: I per tant, aquest sí, aquest no és vostè, sí. Vostè quin és. No. Que sona així.

0: de Phil Collins.
1: Aquesta cançó sona a Sister Act.
2: Ah, sí?
1: A Sister Act. Juraria, eh?
2: Sí.
3: Uau. Sí?
1: Al principi, quan estan les Supremes, deien, o alguna cosa així, cantant... I juraria que aquesta cançó és una de les que canten.
0: Doncs mira...
1: I després la canten les monges.
0: Sí, pot ser. Pot ser, eh?
1: Perquè ara... Però ja saps que jo la oïda no la tinc gaire...
0: Pot ser, o sigui,
1: prova.
0: No per Phil Collins, i és que ara t'explico una mica la...
1: La cantava la... alguna
0: sí,
1: altra...
0: Sí, la història és lo del, sí. del Juan Carlos, que m'ha dit això
1: i tant.
0: Total, que trobant, després de treure aquesta Heatwave que Phil Collins va enregistrar sí. el 2010 dins del seu disc Going Back, amb el que homenatjava el llegendari segell discogràfic de Soul Motown, doncs quan vaig buscar informació sobre la cançó vaig saber que aquesta Heatwave no és una cançó original de Phil Collins, sinó que és una versió de la cançó que el grup Martha and the Vandellas va publicar el 1963. Per tant, potser encaixaria que a Sister Act s'interpretés aquesta cançó. Martha and the Vandellas era un grup format per dones estatunidenques, afroamericanes, que precisament formava part del segell Motown que volia homenatjar Phil Collins. I la cançó original sona així.

0: La Montse ara m'ha dit, fora de micro, sí que sona Sister Act.
1: Clar.
0: Sí, sí. Sí, que, sí, sí, sí.
2: La versió aquesta de la
0: Molt
2: Marta...
0: Bé, quina memòria. Marta no, and the Vandellas. Quina us agrada més? A mi la veu de Phil Collins m'agrada molt,
1: és
0: però...
1: No me la crec, en la veu de Phil Collins.
2: Crec que... la meva infància, la veu de Phil Collins.
1: No em fico amb Phil Collins, que m'encanta. Però aquesta cançó, com que jo la tenia associada a Sister Act, hi ha aquest grup... Crec que li pega més aquest grup que Phil Collins.
0: L'original mola molt, amb les seves dones allà, amb els coros, amb aquestes veus tan, tan xules, i està molt xula, està molt xula. Ara, és veritat, Phil Collins és Phil Collins.
2: És que és la meva infància,
0: tot l'acompanyament de l'orquestra i amb els cors que té i tot, clar, és com una cançó actualitzada i tal, però a mi l'original m'agrada molt, també.
1: Phil Collins sempre és bien,
0: sí.
1: Així que...
0: Sí.
1: Més que ha superat el repte d'avui.
0: Dos per un, avui,
1: Sí, sí, sí, molt bé, molt bé. Què preguntes a l'audiència?
0: Doncs mira, ja saps que sovint aprofitem dies mundials per fer la pregunta del dia, perquè al final sempre són preguntes que donen molt joc, i avui coincideixen dos dies mundials dedicats a animals marins. Avui és el dia dels taurons i també de les orques, el que se'n diu... mal anomenat potser, no? La balena assassina, no?
1: Sí, pobret.
0: També és el dia del ximpanzé, el 14 de juliol és un dia molt animal, però ens quedem amb aquesta coincidència del dia de dos animals marins per preguntar precisament sobre animals del mar. Guau, el mar!
1: Guau, el mar! Has trencat les banyes, avui, Has invertit tot en la cançó de la Galó?
0: I tant, i tant. Home, no podíem posar una altra que no fos el cangrejo Sebastián, no? Era de la Sireneta.
1: Doncs aquesta cançó també sona a Sister Act.
0: Aquesta també estaria bé. Bajo el mar. Cupi Goldberg, allà. Bajo el mar. Under the sea. No? Doncs avui no us demanem que escolliu entre tauró o orca, sinó que ens digueu quin és el vostre animal marí favorit. Així de simple, Hi ha gent que li encanten les balenes, els dofins, els pops. Hi ha molt fan del pop,
1: La gamba,
0: o
1: la
0: els mateixos taurons. Sí, però ja no parlem de menjar, Lo percebe,
1: bueno,
0: lo mejillones...
1: Quin és el meu preferit? Pues, les gambes de Palamós, a poder ser, a la planxa.
0: Clar, sí, són molt simpàtiques, sobretot quan les tens allà al plat, no? En definitiva, que hi ha, doncs, tortugues, foques, hi ha moltíssims animals marins, per això volem, doncs, que ens digueu quin és el vostre animal marí favorit. Ho feu, com sempre, a través de notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908. Quin és el vostre animal marí favorit? 676-760908.
1: Montse Valls, quina és la pregunta avui?
2: Mira, diré dos, és que no puc triar un, però perquè són boníssims. La beluga.
1: Ai, que moniga.
2: La balena blanca,
1: sí,
2: boníssima.
1: Sí,
0: Moby Dick.
2: I després també els lleons marins. És que em fan molt, és que em surten molts vídeos de lleons marins allà. Són boníssims.
1: Sí, són cookies.
2: Sí.
1: Les estrelles de mar.
2: També.
1: El cavallito de mar.
0: Les estrelles de mar,
1: I tu, Clàudia?
3: Jo soc de l'equip de la Montse dels lleons marins. Els pingüins, no es considera marí, però m'agraden molt. I els peixos coi.
1: Sí. A veure.
0: Ostres, els porto tatuats.
1: A veure. Mira.
2: Ara m'ho ensenyat. Sí.
1: T'han d'agradar molt, per tatuar-hi.
0: Molt petitons, Hi ha gent que es tatua peixos coi que li ocupen el braç.
1: No li agraden tant.
0: Ben petitó.
2: El Nemo és el millor.
1: Sí, exacte.
0: El peix pallasso. Sí.
1: I tu? Gerard.
0: Doncs mira, a mi sempre tinc una mica amor, no odi, però allò un dilema intern. A mi sempre m'han agradat molt els dofins,
1: que passa que no
2: són molt dolents,
0: no m'acabo de fiar d'ells, són superintel·ligents, són molt simpàtics, no? Però clar, els hem vist quan han estat ensinistrats i això.

0: Clar, un dofí salvatge, però sempre m'han agradat, sempre m'han agradat.
1: Molt bé.
0: Doncs i les mira. Balenes, em sembla, a mi m'agraden molt.
1: Sempre una balena,
0: el gegant.
2: No, jo em cago a sobre, però, ja, però són precioses.
0: Són espectaculars, a mi m'encanten.
2: Jo no les molesto.
0: Dofins i balenes.
1: Jo segueixo quedant amb les gambes a la planxa, tu, que estan boníssimes. Són boníssimes, són més mones, no sé.
2: Aquí un cavallito de mar o algo queda.
1: No, a la planxa no, això.
0: Aquí fet tots fent una mica de Greenpeace, defensant sí. Els animals del bar, i arriba la Míriam, oi, hi ha unes gambites ahí, al punto de sal.
1: Home, va, no t'agraden a tu?
0: Sí, home,
1: va,
0: i clar. Tant, i tant.
1: Però si el dolfí no ens el menjarem. Que...
0: No, home.
1: Vinga, i vosaltres, quin és el vostre animal aquàtic preferit? Notes de veu al 676-760908. Mentre que arriben, repassem l'actualitat.
2: Som-hi.
1: Comencem explicant que Junts per Catalunya abandona el govern municipal de Girona quan falta un any per a les eleccions municipals.
2: La formació argumenta que se li ha acabat la paciència de veure com s'encaien carpetes del dia a dia, com la neteja, l'asfaltatge de carrers, la coordinació entre departaments o l'ampliació de recursos humans. Els juntaires, en aquest sentit, recriminen a l'alcalde Lluc Salellas que estigui més interessat en macroprojectes. Escoltem-la fins ara número 2 del consistori, Gemma Geis.
3: Governar és aconseguir que una ciutat funcioni cada dia, està pendent del detall. Fer seguiment, prendre decisions i resoldre problemes abans que es converteixin en conflictes. I aquí és on hem anat constatant que el nostre grau d'exigència és més alt, que Girona mereix més. Governar és saber què és urgent, què és important i què no pot esperar més.
2: Junts ha trencat l'acord tripartit amb Guanyem i Esquerra, però assegura que faran una oposició responsable i donaran suport a aquelles propostes que considerin bones per a la ciutat.
1: Tres detinguts en l'operatiu que els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs.
2: La policia també ha intervingut 6 armes de foc i més de 40.000 euros en efectiu en un dispositiu vinculat al tiroteig sense ferits que es va produir al barri el passat 12 de maig. Entre els detinguts hi ha dos homes i una dona. A més, la policia s'hi ha fet diversos registres i entrades a Barcelona, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva, Girona. La investigació continua oberta per determinar la suposada responsabilitat dels detinguts en els fets.
1: I acabem explicant que avui més de 100 joves professionals de prop de 45 empreses i institucions participen en la tercera edició del Fòrum de Talent Jove de la Fundació Princesa de Girona. La iniciativa forma part de les activitats vinculades a la cerimònia de lliurament dels Premis Princesa de Girona 2026.
2: Sí, té com a objectiu connectar el talent emergent, compartir experiències i impulsar projectes innovadors. Com a novetat, aquesta edició ha incorporat una fase preparatòria en línia que ha permès als participants conèixer una cinquantena de projectes desenvolupats per joves professionals. Les iniciatives se centren en 4 grans àmbits, que són la intel·ligència artificial, el desenvolupament i el talent, la sostenibilitat i propòsit social. A Onda Cero hem parlat amb la Carla Feligreras i amb la Sanae Aircrack del grup Planeta, les responsables del programa de benestar de la companyia, i ens han detallat el seu projecte.
4: Y es básicamente un conjunto de iniciativas lideradas por jóvenes para promover pues cultura
5: y el desarrollo y el bienestar de todo el departamento, ya no solamente dentro como de la compañía, sino que a poder aprender y desarrollar y llevarlo incluso en su vida personal también.
2: Una jornada de trobada que serveix d'avançada a la cerimònia dels Premis Princesa de Girona 2026, que tindrà lloc aquesta tarda al Gran Teatre del Liceu i que comptarà amb la presència dels Reis i de la Princesa d'Astúries i de Girona.
1: Tot plegat ho ampliarem al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
2: A vosaltres.
1: La guerra d'Ucraïna ja fa més de 4 anys que dura, un conflicte que ha marcat especialment tota una generació de nens i de joves que han crescut entre sirenes antiaèries, refugis i la incertesa del dia a dia. I com acostuma a passar quan hi ha un conflicte bèl·lic, hi ha entitats que mostren la seva solidaritat a través d'iniciatives.
0: Un exemple el tenim en el programa Vacances en Pau, una iniciativa de la Fundació del Convent de Santa Clara que impulsa Sor Lucía Caram, que des de l'inici de la invasió russa ha liderat nombroses iniciatives humanitàries per donar suport al poble ucraïnès i també a d'altres pobles. Dins d'aquest programa, aquesta setmana una cinquantena d'infants i adolescents ucraïnesos han arribat a la Seu d'Urgell per gaudir d'una setmana de descans en la que disfruten de convivència i activitats en un entorn segur i lluny de la guerra. Això és el més important. Durant aquests dies visitaran la ciutat, el Parc Olímpic del Segre, la Catedral de Santa Maria i, a més, participaran en tallers, excursions i activitats esportives pensades per oferir als infants un espai de pau, estabilitat emocional i esperança.
1: Sor Lucía Caram, què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Com va néixer aquest projecte de Vacances en Pau?
6: Mira, nosaltres ja portem 3 anys organitzant unes vacances per 255 nens que portaven

portem al mes de maig, juny, nens que ho fem aquest projecte amb el suport del Ministeri de Defensa, i portem nens que tenen els pares que han mort o que estan ferits o desaparegut. I aquest any, com que sabien que estaven fent aquestes vacances, em van demanar si podien portar a nens que havien perdut de forma violenta en l'últim any els seus pares, a nens fills de policies nacionals d'Ucraïna. I bueno, vaig dir que seria que sí, però acabava de portar nens i la situació era complicada, però el bisbe de la Seu d'Urgell em va dir, va veure el documental que havíem fet nosaltres sobre Ucraïna, i em va dir, vull col·laborar, podem portar nens, no? Bueno, doncs vaig parlar amb la ministra de Defensa, li vaig demanar que em posés l'avió, i bueno, va sorgir així de poder donar resposta a una crida urgent que ens feien des de la Policia Nacional d'aquí per ajudar als fills. I es va sumar també un grup de nens també que estaven en la mateixa situació, però que no tenien res a veure amb la Policia Nacional. Cada dia està morint moltíssima gent, no? Papa Francesc em va demanar que m'ocupés molt del tema de la infància, i per mi era una prioritat, no? I bueno, pues, que puguin anar, aquest grup era, els nens eren més petits, per tant no podia fer activitat com quan són els més grans, de portar-los a Sagrada Família, a PortAventura, perquè com pots conduir un grup de nens de 6 anys, de 7 anys, que venen amb un estrès posttraumàtic, i el lloc ideal semblava que era aquest, que estan més, bueno, més protegits, és que poden anar al Parc Olímpic, que poden anar a fer excursions, però és un grup més reduït, són 50, tenim tutors, tenim... I és

0: Ostres.
1: Passar tota una nit sense, una, sense que no tingui, tenir una alarma, això és el que més es va cridar l'atenció als nens, no?
2: Yes.
1: Per tant, nens de 6, de 8 anys, i que el primer moment veies, com veien en l'avió que estaven per pujar, nervis, alguns que ploraven, però ja ahir ja estaven tots a la piscina, totalment normalitzats, i bueno, pues, tindran una setmana de vacances
2: de
1: en pau o en pau, també. Exacte, que és l'únic que ens proposem, que puguin ser nens durant uns dies.
0: Parlant encara, Lucía, de l'estat d'ànim amb el que acostumen a arribar aquests joves, potser un dels anàlisis o de les imatges potser més colpidores és que això, no, que fins i tot estan acostumats a sentir alarmes antiaèries i missils i explosions, no? Això és difícil, al final, fer-los oblidar de tot això, no?
1: Sí, de fet, els deien que per ells el búnquer és com si fos el pati del col·legi. I després, diu, aquí no surten a caçar persones? I com? Aquests nois venien del Donbass. Els seus companys havien estat segrestats pels russos i alguns han tornat, no? Bueno, pues, i ara què farem? Vosaltres teniu ben custodiat el nostre passaport, però nosaltres hem de tornar després perquè la mare o perquè la iaia està sola i nosaltres som els que hem de tenir cura d'ells. Nens amb aquesta edat que ja tenen un sentit de la responsabilitat i que, per exemple, m'explicaven les monitores que van estar ahir van estar tota la tarda a la piscina i van caure morts, però ahir a la nit van trucar per parlar a les seves famílies. I van anar a dormir alguns preocupats perquè havien dit que hi havia alarmes a la nit, no? Van dir que es quedessin tranquils, que estava tot controlat, però clar, ells estaven tan cansats que van dormir, no? Però a mi quan s'han aixecat, el primer que van demanar, què ha passat? Clar. No ha passat res, està tot bé, no? Pues el viure pendent que aquests missils poden fer mal a algú. Tots aquests han perdut la casa, han tingut que estar desplaçats, han perdut els pares, doncs són nens molt petits que tenen una càrrega molt, molt pesada i un estrès que tu de moment els veus que estan rient i que estan molt bé, però de cop i volta tenen un moment de tranquil·litat i els veus que tenen la mirada perduda. Per tant, què passa en el seu cap, en el seu cor, amb aquesta realitat que ells han viscut i que no veiem final? No veiem final. I això és el que més pena ens dona a nosaltres. Aquests nens han nascut en una situació de guerra i el que ens dona esperança és que estan veient una altra manera de viure. I després, quan veus els jocs que ells tenen, tots els jocs que tenen són de disparo.
2: Clar,
0: és amb els que han crescut, sí, sí.
2: Això et volia preguntar, de la tornada a casa, a la realitat, perquè, clar, per vosaltres ajudar aquests nens ha de ser una experiència fantàstica, meravellosa, però l'hora de fer-los tornar en aquella realitat també ha de ser molt dur per vosaltres, no? Ells potser tenen ganes per retrobar-se amb les seves famílies i sentir-se tranquils de que no els hi ha passat res, però per vosaltres, no sé si...
1: Per nosaltres
2: us deu trencar el cor, no?
1: Per nosaltres és dur, però com que quan anem allà estem amb ells, visitem les famílies, ho entenem perfectament i també entenem que han de tornar.
2: Clar.
1: Perquè és el seu país, ells volen construir-lo, ells volen defensar-lo, ells volen donar força, tenen un patriotisme molt fort, que és impressionant com parlen del seu país. I bueno, pues és la seva vida, és la seva família, el seu entorn. Estan acostumats a normalitzar les coses, que hi ha un atac i l'endemà de continuar la vida absolutament normal, però sí obren els ulls molt gran quan veuen que s'expliquen altres coses. I aquí tots els nens van tots els dies a la piscina, i aquí es pot anar al mar, i no hi ha mines en el mar. Aquestes preguntes que fan, ells diuen, bueno, pues en el nostre país, em diu un dels nens, no tindrem mines quan marxin els russos. Bueno, pues, que aquest llenguatge no se'ns ocorreria a nosaltres, més que si en un... Bueno, pues, jo vull aprendre a ser piloto de dron. Vam parlar amb una traductora i després hi ha alguns que estaven en un col·legi de germanes dominiques, hi ha uns 4 o 5 que parlen el castellà, no? Vull ser el que piloto de dron per a veure si puedo matar a tots els russos que han matat a mi pare.
2: És
1: molt dur.
2: És dur, sí.
0: No,
2: és la seva realitat, clar.
1: I ho hem d'entendre i els hem d'acompanyar i hem de... bueno, pues, nosaltres el silenci és el que més i bueno, pues, donar-li sobretot. Jo crec que l'espai més regenerador per ells és la piscina. Ahí estan, pues, ahí estan en l'aigua, amb llibertat, i és el moment en el que es dona el sol, no pensen, juguen, i és bo que tinguin temps per no pensar.
2: I tant.
1: Que jo crec que això en ells és molt bo, no? I jugar, i divertir-se, i tirar-se aigua, ser nens, no? Per tant, el nostre objectiu en aquestes

0: vacances es que siguin nens almenys per una setmana i que sàpiguen que és possible viure d'una altra manera.
1: No és la primera iniciativa que impulses, Lucía. Des de l'inici de la guerra heu impulsat nombroses iniciatives d'ajuda a Ucraïna, també a d'altres països, per exemple, la caravana de Bondat, on el mateix papa de Roma va beneir 31 ambulàncies que es dirigien a Ucraïna en missió d'ajuda humanitària. Tots sabem, o la majoria de nosaltres sabem, Lucía, que ets una ànima solidària, no? que impulses moltíssimes iniciatives. Donat bé aquesta necessitat d'ajudar, és un dels valors de l'Església, no? la solidaritat.
0: Jo crec que és el compromís de l'Evangeli, i si els cristians i els que creiem en l'Evangeli no fem tot el possible perquè algú estigui millor, no serem creïbles. I a més, jo crec que tindrem una frustració tremenda perquè quedar-nos vivint un missatge que no som capaços de posar-lo en pràctica no dona sentit a la nostra vida. Jo crec que ajudar i estar al costat de les persones que ho necessiten és el que dona sentit a la vida, i descobrir que la nostra vida són vides. Per tant, el seu problema és el nostre problema. La humanitat té un problema, no? Per tant, jo crec que si la fe no ens impulsa a un compromís, és una fe que està morta, no? El problema és que la fe ens inquieta molt, que quan fas una cosa has de fer més, i has de fer més, i has de fer més. Bueno, el millor que ens pot passar és que estem aquí en aquest món, jo crec que per servir-nos, per ajudar-nos, i fonamentalment perquè a tothom li mereixi la pena viure. I per aconseguir-ho falta molt temps.
2: I també iniciatives com aquesta, a banda de donar aquest descans a aquests nens que tan malament ho estan passant en aquesta guerra, també serveix, crec jo, per donar veu a aquesta guerra, que a vegades sembla que l'oblidem, no? Està allà però no en parlem tant, i crec que és important que no es deixi de parlar d'ella, no?
0: Jo crec que és molt important, és una guerra que en aquest moment està oblidada, i la indiferència davant de lo que s'està vivint a Ucraïna és quelcom que a ell els fa molt mal. Per tant, quan venen a visitar-nos, intentem que hi hagi algunes recepcions oficials, que vegin que els governs, que les entitats s'estan interessant, que estan preocupades per ells, perquè ells senten que el món els ha oblidat. Abans hi havia molta ajuda humanitària, avui l'ajuda que arriba potser sigui en armaments, però la gent passa moltíssimes necessitats perquè el món ja no parla d'Ucraïna. Hi ha algun dels nens que han estat quan va començar la guerra, que van sortir, que van estar aquí i que han tornat, i que els diuen al començament tothom ens rebia i ens enviava missatges i avui no existim. Quan sents que ells diuen, els nens, que avui no existim, això vol dir que ho escolten de les persones grans, no? Per tant, penso que hem de buscar totes les oportunitats per fer-lo i per explicar-lo. A mi el president Zelensky em va dir, és molt important que ens ajudeu, però que també expliqueu el que estem vivint, no? I jo crec que és, bueno, ho hem d'explicar i hem de... Sempre dic, hem d'intentar que els que ens escolten se'n sentin malament si no fan alguna cosa. I quan vam passar el documental que havíem fet a la Seu d'Urgell, va venir el bisbe, no? I diu el bisbe, què puc fer? Dic, bueno, pues, què és el que t'inspira? Jo vull fer alguna cosa per la infància. Perfecte. Diu, bueno, transmet aquest missatge i que la gent senti la impotència si s'han quedat amb els braços creuats, que facin alguna cosa, no? Mobilitza la teva gent per una causa, perquè sí, preguem cada dia per la pau. Però això és una mentira si no fem tot el possible perquè aquest nens, per exemple, els arribi la pau, no? Penso que hem de ser coherents i hem de fer que la nostra fe, que a vegades és tan espiritualista, tingui una concreció concreta. Però si no, no ens creurà ni Déu, no? No ens creiem ni nosaltres, no? Per tant, penso que és molt important fer i explicar-lo i buscar que la gent s'impliqui, no? Per tant, jo us agraeixo moltíssim que dediqueu aquest temps. Ahir es complien 1.600 dies de la invasió a gran escala. Són 1.600 dies d'atac. Molts dies, i ahir a la nit jo anava a dormir i estaven en l'alerta en Kiev i amb uns missils mortífers que estaven caient. I dius, bueno, pues això no serà notícia. És notícia quan va ser l'atac massiu aquí i van moure molta gent, però ja l'endemà ningú parlava. És que tampoc podem viure, entenc, pendent de tot el que està passant al món. O sigui, hem viscut la situació de lo de Venezuela, però avui ja Venezuela quasi no és notícia. I és perquè tenim molts problemes i no ho podem assumir tot. El que jo penso és que podem explicar el que passa i que el que assumeix un compromís se lo assumeix fins al final. Jo estic complicada amb Ucraïna i quan diuen per què no vas a Gaza, diu perquè estic amb Ucraïna. Perquè cadascú que fa assumeix alguna cosa que s'implique i que intente donar-li veu. Si cada un dona veu, almenys intentarem estar connectats i no ser indiferents a lo que està passant la gent en altres llocs. I per altra banda, crec que és important que donem gràcies per estar on estem i per tenir cura de la pau al quilòmetre zero. I per donar gràcies per tantes coses que tenim i que els altres no ho tenen i que ho tenim normalitzat.

0: organitzat.
1: Sor Lucía Caram deia abans al Gerard que és una ànima solidària, però també podria afegir que inquieta, i estic convençuda de que ja tens en ment alguna altra iniciativa, algun altre projecte per seguir ajudant a Ucraïna, no?
0: Pues sí, ara de moment estem treballant a l'oficina de la defensa dels drets dels nens per veure com podem col·laborar al retorn de tants nens que estan segrestats en aquest moment. Uh-huh. I després, sí, bueno, pues ara portarem alguns ferits més aquí a Catalunya, i al mes de setembre portarem ambulàncies i alguns vehicles també de suport, no? Bueno, pues això salva vides, ho hem vist, podem anar a la primera línia, ho entreguem i, bueno, pues això ens anima. Si no l'haguéssim vist, però ho hem vist i no podem deixar de fer-ho.
1: Sor Lucía Caram, moltíssimes gràcies per la feina que fas, i aquests micròfons estaran sempre oberts per la vostra causa.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Això és la ciutat.
1: Víctor Lozano, què tal?
4: Bon dia.
1: Històric pel futbol espanyol.
4: España!
1: Quin bombo més cutre que t'has portat.
4: Bueno, és el que m'he pogut permetre. El pressupost era baix i he intentat a veure si em podien...
1: Manolo no te l'ha baixat, no?
4: No, he baixat aquí. Tampoc he pogut comprar perquè semblava de preu, i he tirat de la cantimplora aquesta.
1: Què?
4: Està nerviosa?
1: Una mica.
4: Sí, no? Sí, home, però...
1: No sé si has escoltat al principi del programa.
4: Sí, l'he escoltat.
1: 5-2, no.
4: Sí, lamentable tertúlia esportiva.
1: No preteníem ser una tertúlia esportiva. Jo volia transmetre una idea que corre per la redacció d'un 5-2 a favor de França. No, no quedarem tan malament, no?
4: A veure, no, jo no crec. Jo crec que serà un partit molt igualat, amb molta tensió, amb molts minipartits dins del partit, mm-hmm. però no podem oblidar que, per mi, Espanya s'enfronta a la selecció més potent del Mundial. No només en quant a efectius, sinó també en estat de forma. Jo crec que és la... He vist molts partits, no?, del Mundial, i pràcticament des de 700 cap a les semifinals pràcticament tots, i és l'única selecció que a mi m'ha donat la sensació que guanyava els partits amb solvència, sent superior al rival. Podia patir més o menys en algunes fases del partit, però la sensació és que quan apretaven guanyaven el partit. Mm-hmm. I Espanya, malauradament, arriba bé, perquè no podem oblidar, s'ha ficat a les semifinals per segona vegada en la seva història, poca broma, però crec que els jugadors bons diferencials d'Espanya no estan a tan bon nivell com els de França. Yeah. França té, clar, tu comences a mirar la nòmina de davanters: Mbappé, Dembélé, Doué, Barcola, Olise, és a dir, són jugadors que qualsevol dels cinc, amb una sola jugada, en un moment determinat, et poden decidir el partit. Aleshores, hi ha molta artilleria pesada allà dalt, i no serà fàcil aguantar-los, tot i que Espanya té les seves armes, compte, té molt bons futbolistes, i bueno, alguns parlen d'una final anticipada. Jo crec que s'ha de respectar a Anglaterra i Argentina, que també han fet un Mundial espectacular, però pinta que serà un superpartit. És un partit molt important, un partit d'aquells de que juguen poques vegades en la teva carrera esportiva.
1: Sí.
4: És per això que se li pregunta a Lamine Yamal on, en l'escala de partits importants de la seva vida, on posa precisament el d'aquest vespre.
5: En el top 1, la verdad. Es el partido más importante que voy a jugar, y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos, y yo sobre todo. Entonces, yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar.
1: Home, no ho sap, encara té 18 anys. És el més important que ha jugat fins ara, però li queda molta carrera.
4: Ha jugat la final d'una Eurocopa, que déu-n'hi-do també.
1: I si arriba a la final del Mundial encara serà més important que aquest.
4: Serà més important, sense cap mena de dubte. Lamine va fer la roda de premsa prèvia oficial al partit, saps que parla el seleccionador, després l'escoltarem, i un jugador. És la primera vegada que Lamine Yamal fa una roda de premsa com a jugador de la selecció espanyola. Mai l'havien tret, i ahir va sortir. A mi em va sorprendre una vegada més la seva maduresa, el seu discurs d'adult. Pot t'agradar més o menys el que diu, però té una forma de parlar impròpia d'un nen de la seva edat. I
1: recordem que ahir va fer 19.
4: I ahir va fer 19 anys, ahir mateix va ser el seu aniversari. Fins i tot se li va preguntar pel que va escriure Mariano Rajoy, l'expresident del govern, en un diari, no recordo quin és el diari en el que escriu, que em perdoni,

0: viajes y empresas de transporte.
1: Sepan además que los accidentes de tráfico provocados por la falta de mantenimiento de los vehículos han provocado 670 fallecidos y 23.000 heridos en los últimos 10 años. Son datos de un estudio elaborado por la Fundación Línea Directa que dice también que los españoles reconocen que no invierten en el mantenimiento de su coche por motivos económicos. Javier Andión.
2: El parque automovilístico español se sitúa como uno de los más antiguos de Europa, con una media de más de 14 años. La falta de mantenimiento de los vehículos ha causado 670 fallecidos y 23.000 heridos en carretera en los últimos años. Uno de cada cinco coches suspende la ITV y uno de cada tres no se presentan a ella. Es importante hacer hincapié en la revisión de los vehículos, recalca Marga Re, directora general de la Fundación Línea Directa.
3: Es importante ver la incidencia en la accidentalidad, o sea, cómo se multiplica por 5 la letalidad de los accidentes de tráfico cuando el vehículo implicado tenía deficiencias graves en su mantenimiento.
2: 10 millones de personas no revisan su vehículo anualmente y de entre quienes lo hacen, 2,5 millones llevan el coche a mecánicos piratas. Muchos reconocen haber retrasado reparaciones o haber conducido sin haber pasado la ITV por motivos económicos.
1: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
4: Anteriormente, en Radio Estadio.
5: ¡España! ¡Histórico! ¡En Los Ángeles!
6: Somos dos equipos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
7: Pero este martes, el plan continúa.
8: 16 años después.
9: Seguimos con el mismo objetivo.
10: ¿Están listos?
9: Más que nunca.
10: Entonces, activamos la siguiente fase.
9: Adelante.
4: España-Francia, este martes desde las 7:30, Radio Estadio, tu selección.
11: Onda Cero, tu radio.
12: Onda Cero Cataluña, això és la ciutat. Amb Miriam Frank.
13: Passen 6 minuts de la una, repassem l'actualitat més propera. Comencem explicant que la Policia Nacional ha desarticulat una trama dedicada a la venda fraudulenta d'empadronaments a Badalona.
14: Hi ha dos detinguts als que se'ls atribueix un delicte d'afavoriment d'immigració il·legal. La xarxa es dedicava a vendre fraudulentament empadronaments per facilitar la residència a estrangers que es troben en situació irregular a Espanya. Els certificats tenien un preu d'entre 500 i 1.000 euros.
13: Tres detinguts i sis armes de foc intervingudes durant un dispositiu dels Mossos d'Esquadra per un tiroteig a la mina al Maig.
14: S'estan fent entrades a Sant Adrià del Besòs i Barcelona i també a Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva. En el dispositiu hi participen 150 agents de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, unitats de seguretat ciutadana, agents d'ordre públic, la unitat canina, la policia científica i drons. També s'han intervingut tres pistoles, un revòlver, un subfusell i una escopeta i més de 40.000 euros en efectiu.
13: Més qüestions, la Generalitat començarà a treballar amb un sistema de monitoratge i de vigilància incrementat a les obres de l'L8 després de l'esvoranc del Putxet.
14: El veïnat ha mostrat neguit per l'execució de les obres de perllongament de la línia i s'ha queixat de les vibracions i talls de llum i subministre elèctric. Davant aquest neguit, el Departament de Territori assegura que s'incrementarà el control de l'activitat de la tuneladora amb més sensors i seguiment en temps real dels moviments del terreny i els edificis de l'entorn.
13: Mor una dona d'uns 60 anys en un incendi al barri de Sant Antoni.
14: Els bombers de Barcelona han rebut l'avís d'un foc que s'havia originat en un pis poc després de les 4 de la matinada i han desplaçat 13 dotacions. El sistema d'emergències mèdiques ha atès la víctima, però no l'ha pogut reanimar. Altres 5 persones han estat ferides, han estat menys greu.
13: Ja s'han entregat les claus de la primera promoció de pisos socials a Malgrat de Mar.
14: Aquests allotjaments estan classificats com protecció oficial en règim d'arrendament o cessió durant 7 anys i no podran ser objecte de desqualificació. L'edifici té 6 plantes i consta de 46 pisos i 26 places de pàrquing.
13: Canvi m'agrada la qüestió, l'Institut Goodman i l'Institut Català d'Oncologia impulsen nous models assistencials per atendre pacients oncològics amb lesió medular o dany cerebral.
14: Els dos centres treballaran de manera coordinada per oferir una atenció integral i personalitzada, amb equips multidisciplinaris que adaptin els tractaments a les necessitats de cada pacient. L'objectiu és millorar la coordinació entre especialistes i la qualitat de vida dels pacients.
13: I atenció, perquè les obres de la Fira de Barcelona obliguen a traslladar el piromusical i les campanades a l'anella olímpica.
14: Tot i que encara queden 2 i quasi 6 mesos respectivament, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que reubicarà els dos grans esdeveniments que deixen a l'Avinguda Reina de Maria Cristina. El piromusical, l'espectacle de focs artificials de la clausura de les festes de la Mercè, es trasllada a la platja de Bogatell i la festa de cap d'any a l'anella olímpica.
13: Acabem explicant que la cantant Aitana i el Mago Pop han comprat el Teatre Aquitània de Barcelona per fer una aposta a les arts escèniques de la ciutat.

0: Economia en clau d'igualtat.
1: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda a Lideratges, Lina, com estàs?
2: Gràcies, molt bé.
1: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
2: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
0: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Emissió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.

0: Ja he vist que allò de les gambes a la planxa no t'ha agradat.
1: No, sí, a mi les gambes a la planxa m'encanten, però home, una pregunta per posar en valor els animals marins. I aquí que
0: si jo les estic valorant moltíssim.
1: Si comencem així, musclos, escopinyes, tots, clar, després hi ha tots els peixos.
0: I aquests que diuen que les gambes són les cookies del mar.
1: Les cookies, jo compro una mica perquè...
0: No, no comprem.
1: Bueno... Per la closca, les antenes...
0: Menja't una cookie a la planxa, a veure si està tan bona com una gamba.
1: Bé, te'n vas a Tailàndia, trobes cookies i més coses, eh?
0: Mira, tens el producte allà a l'abast, eh?
1: A mà, sí, sí, a mà.
0: Més a la mà
1: impossible. Un dia que passi gana, diu, mira, el punto de sal...
0: Ai, però ho fan crunchy.
1: Uf, no. Buah, és que ni de
0: animals marins, és que animals marins, ja et dic.
1: Hi ha molts, eh? Molt macos.
0: Però hi ha... És que a mi...
1: Ningú ha dit el cavallet de mar.
0: Jo...
1: No, el cavallet de mar, has dit
0: tu.
1: Ah, ho has dit?
0: L'estrella i el cavallet.
1: Ah, l'estrella.
0: Això, cavallito de mar.
1: M'he quedat amb l'estrella.
0: És que tinc una mica de talassofòbia, jo. Que és la por a les profunditats marines.
1: La immensitat del mar. A mi m'impressiona molt la immensitat del mar.
0: I has vist el peix aquell que ha estat tan al fons, aquell que porta com l'ull, que surt a Nemo, no?
1: Eres el silur, pot ser?
0: No sé, però és molt lleig.
1: Sí.
0: Hi ha peixos amb el meu... en tot el respecte del món, que són molt lletjos amb la qual cosa...
1: El de la làmpara, eh? Com és la natura que et
0: és
1: permet
0: curiós,
1: tenir una làmpara? En... Sí, sí.
0: El martell o... No?
1: Sí, sí, és bèstia. Clar, el peix martell. Per què serveix el martell del peix martell?
0: Si algú ho sap, sisplau, que ens ho expliqui. No t'has de veure,
1: sisplau,
0: el 76-07-09-08.
1: I el pop és un animal fascinant, eh? O sigui, com es camufla amb segons les roques...
0: Que tinc gana, són les 13:42, tinc gana.
1: Anem a algun gallec que hi ha per aquí ara. Oh. Pon-nos todo el mar a la planxa.
0: Oh, que bo, que bo. Vols saber quins són els animals preferits de la nostra audiència? Vinga, ho escoltem.
2: Bon dia, amics.
0: Bon dia.
2: A mi el que em fascina és el tauró i els seus ous. Són meravellosos. No puc dir què m'atrau. Força, vigor, energia. D'acord que són perillosos, però també són necessaris en l'ecosistema. Que tingueu un bon dia.
0: No ho he entès.
1: M'ha desquadrat el dels seus ous.
0: Però per què?
1: Però en quin sentit? Per menjar?
0: Clar,
1: per...
0: si aquesta oient ens està escoltant ara...
1: Ous de tauró.
0: Clar, que ens expliqui per què.
1: Clar.
0: És que no sé si és per...
1: A mi m'ha descol·locat.
0: Sí.
1: I sobretot els seus ous.
0: I sobretot els ous, però potser és per la seva valentia, no? Ha volgut fer una frase... No sé. Sisplau, explica'ns per què t'agraden els ous dels taurons. Potser és fan, eh?
1: El tauró és apassionant, eh? A mi és un animal que m'encanta, ben lluny, però que... Ostres, vull dir que no me'l voldria trobar cara a cara, però... Però sí, sí, em sembla un animal
0: fascinant.
1: L'aleta del
0: tauró encara sí que sé que hi ha...
1: Es fa sopa d'aleta de tauró.
0: No l'he provat mai, no crec que la provi mai. Però...
1: No.
0: Lo dels ous, sisplau, explica'ns. Si és que es fan, eh? Potser és un manjar, eh? I jo no
1: sí, pot ser. Allò típic que... Sí, sí. Avui estic insistint molt al sud-est asiàtic, però és on es fan més raretes d'aquestes, no? Més coses rares d'aquestes.
0: Doncs vinga, va, quin és el vostre animal marí preferit? No el conyeu, com jo, eh? Expliqueu-nos de veritat quin és el vostre preferit. No t'has de veure el 676-76-0908. Com cada dimarts ja sabeu que acabem el programa parlant de literatura. Avui ho fem amb la Laura García.

0: Sí, a periodista literària i fundadora de Book Life. Laura, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Bé, escolta, ja que tinc aquí, aprofito i et faig la pregunta del dia. Quin és el teu animal marí preferit?
1: El meu animal marí preferit, ostres, el dofí.
0: Ah, mira, té molts adeptes al dofí,
1: eh? El dofí, sí. El tauró m'agrada molt, perquè el tauró és un animal que és perfecte en la seva, bueno, la seva dinàmica i en la seva manera de moure's, però és veritat que em sembla més simpàtic el dofí, així que em quedo amb el dofí.
0: Però diuen que tenen una mica de mala lluna, eh, el dofí, que té mala llet.
1: Sí, sí, i a més, jo estic convençuda que els animals a vegades ens els mirem depenent de la interpretació que en fa la literatura.
0: Totalment,
1: o el cinema.
0: Totalment, sí, sí.
1: I jo crec que, per això he dit el tauró també, perquè jo crec que el tauró té mala fama, però és un animal que quan el coneixes és fantàstic i té una intel·ligència suprema, així que potser haurem de deixar de banda la interpretació que han fet les sèries i les pel·lícules i la literatura i fixar-nos en els experts i el que ens diuen. I és veritat que el dofí també sempre ens ha sigut més amable, perquè és un animal que literàriament i cinematogràficament sempre s'ha tractat molt bé, però potser té, com dius, una mica de mala baba.
0: Sí, sí.
1: En fi, són meravellosos els animals del mar i el mar és un espai fantàstic que hem de cuidar també, perquè a vegades ens el carregarem abans.
0: Totalment.
1: Bé,
0: totalment.
1: Jo avui parlant porto llibres...
0: Clar, t'anava a dir que parlant de mar, al mar hi ha molta o molt d'aquest tema que parlarem avui.
1: Sí, avui aprofitant que és l'última secció abans de les vacances i aprofitant que les vacances haurien de servir per recuperar una mica la calma, per recuperar el tempo en el qual doncs, tot sembla que vagi més a poc, que els dies s'estirin una mica, no? La calor també ho porta, que fem menys moviments, que ens movem més a poc perquè tenim calor. Doncs avui parlarem d'això, de recuperar la calma.
0: Oh,
1: la literatura ens sap molt de recuperar la calma. De fet, una de les grans virtuts de la lectura és la recuperació de la calma. Fixeu-vos que la literatura o llegir és gairebé com meditar. Necessitem centrar tota la nostra atenció a la lectura per poder-nos concentrar i entendre i interpretar allò que estem llegint. És una mica el principi del mindfulness o de la meditació, centrar la nostra atenció en alguna cosa que capti absolutament tots els nostres estímuls i que sobretot ens evadeixi d'allò que ens ve preocupant, del nostre estrès. Per tant, la lectura ja ens llegir de per si ja recupera o fa recuperar la calma. Els experts diuen que llegir ens fa baixar les pulsacions, regula la nostra respiració, però jo crec que és una mica més enllà del fet biològic, no? Posar paraules al que ens costa expressar, sentir-nos menys sols en personatges que passen per coses similars a les que nosaltres passem, posar ordre al caos que a vegades situacions difícils de la vida ens fan viure. Quan vius situacions emocionals molt complexes, vius sotmès en un caos i a vegades la lectura posa una mica d'ordre i negativa. Ens ofereix distància i perspectiva, fem una mica un zoom, no? Sortim una mica del moment en el que estem vivint i posem una mica de perspectiva. Genera espai de pausa i respir, ens dona una mica d'allò com pensar, on reflexionar, que a vegades també ens consola i ens acompanya, i això també ens fa sentir més pausats i més tranquils. Obre les portes a la reflexió. Jo crec que queden poques activitats que permetin a l'ésser humà reflexionar, no? Pensar, donar voltes a una cosa. A vegades vivim tan ràpid que no tenim temps de pensar en allò que estem fent o en allò que ens agradaria fer o si hem de canviar alguna cosa de la vida, pensar en què ens agradaria, no? I també ens ajuda a pensar que la calma no existiria sense l'angoixa, no? I per tant, que cap dels sentiments de l'ésser humà són negatius si sabem aprendre a gestionar-los. Avui us porto llibres que ens parlen de la calma o que ens retornen a la calma.

clàssics que a vegades ens fan una mica de mandra o que pensem que són molt gruixuts. Un dels llibres que avui us porto és Guerra i Pau, de Lev Tolstoi. És un llibre molt gruixut que fa molta por, però deixeu de banda una mica els prejudicis i aneu a buscar aquest clàssic d'un autor que es va passar gran part de la seva vida intentant descobrir quins eren aquells espais que donaven calma a l'ésser humà. Estem parlant d'un autor que va viure ja fa segles i, per tant, no coneixíem totes les virtuts del Mindfulness, però ell va patir un atac d'angoixa una nit en un hostal i va intentar buscar, a través de les seves novel·les i a través de l'observació humana, quines eren aquelles coses que l'ésser humà el tornaven a la calma i a la plenitud existencial. I a Guerra i Pau trobem personatges que intenten buscar aquests espais de calma davant de situacions, per exemple, molt angoixants, com presos que la nit abans de ser executats, o personatges que viuen al front d'una guerra, no? Com aquests personatges que viuen immersos en unes situacions molt estressants trobaven sentit a la vida i sobretot aquests punts de calma. I té molt a veure amb aquest zoom que us deia abans, no? En intentar entendre que no som ni els primers ni els últims en els quals ens passaran coses a vegades dolentes i que la humanitat ha sabut adaptar-se als canvis per intentar sobreviure i nosaltres també podem fer-ho. I Lev Tolstoi d'això en sap moltíssim. El segon llibre que us porto també és un llibre que té molts anys, que segurament molts de vosaltres vau llegir a l'institut o fins i tot quan éreu adolescents, i és Siddhartha, de Hermann Hesse. Avui dia hi ha molts llibres d'autoajuda i de creixement personal meravellosos, però aquest va ser un dels primers. De fet, Hermann Hesse va ser un dels primers autors a acostar-nos als beneficis de la cultura oriental, com els orient buscaven el sentit de la vida i ho feien a través de la provatura, d'assaig-error, però també de buscar aquelles coses elementals. Siddhartha fa un viatge en aquest llibre intentant buscar la felicitat. I no se'n surt, fa moltíssimes coses, no? Busca consol en l'amor, busca consol, per exemple, en castigar el cos, per exemple, en fer dejuni. No se'n surt en buscar espais molt relaxats. Finalment, i faré un petit spoiler, però molt lleu, troba resposta en el canvi del riu. Tot canvia la vida, també les coses dolentes, per tant, si ens parem a observar, veurem que no tot dura 100 anys ni eternament. Vaja. I que, per tant, els canvis també. Dos llibres que també posen una mica de zoom a la nostra vida, Breu història del món, de l'Ernst Gombrich, o L'infinit en un jonc, que és un llibre que us recomano si no heu llegit perquè és la història de la literatura i del llibre com a objecte. Són dos llibres que fan un recorregut per la història, un del món i altre de la literatura, per entendre que som molt més que el moment que vivim ara, que som fruit de molts anys i de moltes persones que han vingut abans i que estem aquí doncs, perquè la història ens ha portat per un camí concret. Tots aquests llibres que posen, que fan zoom out, o sigui, que fan zoom i que amplien a la nostra història, relaxen molt perquè ens fan sentir que, bueno, que formem part d'una cosa molt més gran que nosaltres mateixos. La literatura anglesa ens sap molt de recuperar la calma, perquè els anglesos en saben molt, tenen aquesta famosa hora del te, que no és res més que un aturar-se al mig del dia per fer una única cosa, que és perdre el te, no? I per fer-ho posen les millors gales, mengen les millors galetes, fan el millor te, perquè fan un homenatge a aquest aturar-se, no? I no fer res més que prendre el te. En aquest sentit, hi ha llibres fantàstics, Retrat d'una dama, de Henry James, un clàssic meravellós, i un homenatge a no fer res, a badar, a aturar-nos. I això ho poden fer els rics, perquè són rics i ho poden fer tot l'any, però també ho podem fer nosaltres, que no som rics, i que de tant en tant tenim 10 minuts per no fer res, per respirar, per fer el badoc, que és una paraula fantàstica i un verb meravellós. Vaja. Que tenim en català. Però també un hàbil prodigiós de l'Elisabeth von Armin. Què faríem si tinguéssim un mes i no haguéssim de fer res en aquest mes? Doncs potser podríem llogar un petit espai amb gent que coneixem o no per anar a passar aquest mes i no fer res, no és més que parlar. Totes les bèsties petites i grosses de Jim Elliot o la meva família i altres animals del Gerald Darrell ens recorden que tornar a la natura i als animals i al cicle de la vida és una bona manera de recuperar la calma i de tornar a viure en el cicle que vivim a la natura, que és més pausat i més d'espera. O Monterroso, mon amor, de Lilia Leonard Seifer, una història preciosa sobre la lentitud de recuperar, la lentitud dels dies d'estiu, no? D'aquests estius de l'adolescència en el qual

0: les hores passen molt a poc i sembla que no s'hagin d'acabar mai. Alguns llibres més ja per acabar, per recuperar la calma. Henry David Thoreau té un llibre fabulós sobre caminar. Què podem fer o com podem recuperar el caminar per caminar? No? A vegades caminem o sovint caminem per anar a un lloc, o caminem per arribar, o caminem i sobretot ho fem molt de pressa perquè l'objectiu no és caminar, sinó l'objectiu és arribar allà on volem. Doncs Henry David Thoreau, que a més s'han fet moltes edicions, té un elogi del caminar per caminar. Caminar mirant, caminar observant, caminar sabent per on hem passat, caminar sense que ens oblidi tot el que hem vist pel camí, no? I és un llibre que també retorna la calma perquè caminar té molt a veure amb connectar amb la terra. O en Un metro de bosc, de David George Haskell, un llibre fabulós, que va un experiment que es va fer per descobrir què passava en un metre quadrat de bosc durant tot un any. Tots els canvis que hi havia si ens paràvem a observar. Aquest és un experiment molt concret, però que ens demostra que a vegades ens perdem moltes coses perquè vivim en un món molt ràpid i vivim en un món en què passen moltíssimes coses al nostre voltant, però que no tenim temps de mirar-les perquè estem massa pendents de nosaltres, no? I recuperar la calma també ens permet mirar més i millor tot allò que tenim al nostre voltant i ens permet ser agraïts. Umberto Pasti va escriure el llibre ja fa temps, que es diu Perdut al paradís. Ell sempre havia volgut crear un petit jardí per recuperar espècies de flors que estaven en perill d'extinció. Va voltar pel món, no trobava mai l'espai, fins que un dia va seure sota un arbre al Marroc i quan es va llevar, mentre feia una petita ruta, va descobrir que aquell lloc era el lloc exacte per fer aquest jardí botànic amb flors que estiguessin en perill d'extinció. Allà és on el va col·locar i aquest és un llibre sobre la lentitud. Aquest estiu podeu llegir, podeu fer manualitats, podeu fer el badoc, podeu passejar, però sobretot intenteu trobar aquella activitat que us retorni a la calma, perquè només així, només des de la calma, podrem afrontar les coses que vindran i un setembre que segur que serà fascinant i segur que estarà ple de coses meravelloses que si venim de temps de calma sempre ens serà més fàcil afrontar-les.
1: Doncs sí, hem d'agafar forces de cara al setembre. Aprofitem aquests mesos o aquestes setmanes de vacances per agafar aquesta calma. Laura García, et desitjo que passis un molt bon estiu, ple de calma i sobretot ple de llibres, que sé que a tu t'encanta, evidentment, i ho demostres cada cop que entres aquí, t'encanta llegir. Així que aprofita aquestes vacances per llegir encara més. Gràcies per una temporada més aquí a la ciutat i t'escolto al setembre.
0: Ens escoltem al setembre, que tingueu un bon estiu i gràcies a vosaltres, Míriam.
1: Una abraçada.
0: Igualment.
1: El Dofí ha guanyat, eh?
2: El Dofí ha guanyat.
1: Sí. El Tauró...
2: És que són molt simpàtics. Ja et dic, tenen aquesta part...
1: Però m'ha agradat la reflexió que ha fet la Laura. Clar, el Dofí ens agrada o el Tauró ens fa por una mica per culpa de la literatura, pel cinema, per les històries que s'expliquen d'aquests animals que no tenen res a veure en moltes ocasions amb el que és científicament correcte. Hem descobert el misteri?
2: Sí, tenim més informació. Aquesta oient ens ha ampliat una mica més la seva reflexió al voltant dels ous de tauró.
1: Em moro de ganes d'escoltar-ho.
3: Bon dia, amics.
1: Hola.
3: No anava als ous del tauró en doble sentit.
1: Ah, vale.
3: Si busqueu com són els ous, com s'enganxen en els fils de les plantes marines, com batega aquell futur tauró. Tenen una forma espectacular. Semblen un rectangle que tenen com una espècie de fils que s'enganxen en les plantes. Veure'ls són fascinants. Repeteixo, la natura ens dona sorpreses. Gràcies.
2: I tant.
1: Vale, no eren
2: ens ha passat aquesta oient un link i tot amb un... No.
1: Del tauró, sinó els fills, les cries,
2: sí,
1: no?
2: Sí. Ens ha passat un enllaç on es veuen els ous de tauró i tal. I sí que és veritat que jo he recordat que en algun documental o tal havia vist això i sí que és veritat que
1: curiós,
2: és espectacular. Sí.
1: Mira, ara que m'ho està ensenyant el Peter, m'està ensenyant una imatge,
2: sí.
1: És que fliparàs. Jo tinc una casa O sigui, a una peixateria

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. La precampanya de les eleccions municipals comença a escalfar-se. Junts per Catalunya ha anunciat formalment que surt del govern municipal de Girona i deixa en minoria a la CUP i a Esquerra. La portaveu dels juntaires, Mònica Geis, n'explica els motius.
2: Doncs aquí arriba un punt que dius, bueno, doncs ja no podem condicionar més perquè ja no veiem més resultats. I sobretot quan tu has anat denunciant o explicant que s'han de prendre mesures i no veus que els terminis, no? Doncs això serà possible tal. I arriba aquells terminis i allò no és possible tal, home, quan vas acumulant aquests terminis, doncs, bueno, doncs fins a una mica fins a aquí, diguem-ne.
1: Més enllà de les dinàmiques internes, a ningú se li escapa que la decisió també està relacionada amb el compte enrere cap a aquests comicis municipals. Junts necessita marcar perfil propi i més encara, després de l'enquesta del CEO de la setmana passada. El sondeig dibuixa un escenari terrorífic per a la formació de Carles Puigdemont, que perdria la tercera posició en favor d'Aliança Catalana.

0: dia més, seguim pendents de l'incendi d'Aiguamúrcia a Tarragona, on els bombers de la Generalitat segueixen treballant per controlar-lo. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Ara mateix aquest és l'únic foc forestal actiu en aquests moments. Tot i això, hi ha 58 municipis de 13 comarques en perill extrem d'incendi per les altes temperatures.
0: Una calor que també està impactant en la nostra salut.
1: Segons dades del govern, Catalunya ha registrat prop de 4.500 episodis relacionats amb les altes temperatures des de l'1 de maig. La meitat són cops de calor i més d'una tercera part són deshidratacions.
0: I en l'àmbit laboral són molts també els treballadors i treballadores que exerceixen la seva feina a l'aire lliure. Per això el sindicat reclama mesures concretes com la reducció de la jornada en els sectors de l'agricultura o de la construcció.
1: Sí, les constructores defensen que la majoria d'empreses apliquen mesures de prevenció, però reconeixen que són elles les que han d'avaluar les situacions perquè no hi ha uns criteris definits sobre com han d'actuar.
0: Més de 100 joves de 45 empreses i institucions participen en el Fòrum del Talent organitzat per la Fundació Princesa de Girona.
1: Una oportunitat única per compartir coneixements i projectes, tal com explica el director general de la Fundació, Salvador Tasqué.
2: Es una oportunidad para ellos también muy bonita de conectarse entre ellos, compartir iniciativas en el ámbito de la inteligencia artificial, el bienestar, y para ellos es una gran experiencia representar a su empresa desde el ángulo del talento joven esta mañana aquí.
1: Aquesta tarda la família reial presidirà la gala dels Premis Princesa de Girona en un acte que se celebrarà al Liceu de Barcelona.
0: I també us parlarem en aquest informatiu de l'operatiu policial que s'ha desenvolupat aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs.
1: Els Mossos han detingut 3 persones i han intervingut 6 armes de foc en un dispositiu vinculat al tiroteig sense ferits que es va produir al barri el passat 12 de maig.
0: Titular d'Esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi.
0: La selecció espanyola busca fer història aquesta nit i disputar la segona final d'un Mundial.
3: Sí, en un duel entre dues de les millors seleccions del planeta, Espanya-França, a l'estadi de Dallas a partir de les 9 de la nit. Si pels de Luis de la Fuente aquesta és tot just la segona semifinal d'un Mundial per a França, aquesta és la 8ª vegada que trepitja aquesta instància del torneig. El control i la calma d'Espanya contra la verticalitat i el vertigen dels francesos. En joc, la final de la Copa del Món aquest diumenge contra el vencedor de la segona semifinal que disputaran demà dimecres Anglaterra.

0: Trae la Argentina.
1: Acabem de repassar la previsió del temps amb el Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya continuem amb temps estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen lleugerament a l'interior i baixen lleugerament localment als litorals i prelitorals. Màximes de 39 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a la província de Lleida i a l'interior de Girona i de Barcelona, sent de nivell taronja perill important a la província de Lleida. Demà dimecres continuarem amb temps estable i les temperatures diurnes pujaran més notablement al litoral i prelitoral. Arribarem a màximes de 41 graus a Lleida, 39 a Girona, 35 a Barcelona i 33 a Tarragona. L'EMET tornarà a activar avisos per calor, aquesta vegada a tota la comunitat, sent de nivell taronja perill important a la província de Lleida i a l'interior de Girona i Barcelona. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Juan Carlos. Passen 5 minuts de 2:45 de la tarda al control tècnic Fran Villar. És la notícia política del dia. Junts trenca el govern tripartit de Girona quan falta un any per a les municipals. La formació al·lega desavinences en la forma de governar de l'alcalde Lluc Salellas, de la CUP, especialment amb la gestió del dia a dia. Els juntaires li recriminen que arraconi prioritats com la neteja, l'asfaltatge de carrers o l'ampliació de recursos humans. Marcos Díaz, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. Totes elles carpetes que el partit ha posat sobre la taula des del primer dia del mandat, però que continuen encallades. Això és el que ha assegurat la fins ara vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, que ha reivindicat una altra forma de governar per fer que la ciutat funcioni. La líder municipal també ha lamentat que l'alcalde rebutgés a principis del 2025 donar més competències a Junts per Catalunya. Gemma Geis ha reconegut que això hauria salvat el govern tripartit amb Guanyem i Esquerra. Ara, però, cansada de veure com les seves propostes queden en un segon pla, ha decidit trencar.
4: Una mica naturalitat i d'entendre doncs, que nosaltres legítimament vam fer aquest govern, hem estat 3 anys, hem aprovat 3 pressupostos i creiem ara que ja és un moment que nosaltres, almenys jo personalment també, ja veig que no podia influir més i per tant jo el que vull és transformar i el que vull és ajudar que la ciutat de Girona tingui més, que es mereixi més i ajudar els gironins a aquesta percepció de ciutat.
3: Junts passa a l'oposició i deixa l'equip municipal en minoria amb 11 regidors, però assegura que faran una oposició responsable.
1: I la ruptura d'aquest govern municipal de Girona, Marcos, s'ha colat en la reunió setmanal del govern.
3: Sí, la portaveu de l'executiu, la gironina Sílvia Paneque, ha admès que preferirien que l'Ajuntament tingués un govern en majoria, però si això no és possible, demana responsabilitat a la resta de formacions per garantir l'estabilitat.
5: És bo que a Catalunya hi hagi estabilitat, és bo que a Catalunya hi hagi fiabilitat, és bo que en governs en minoria hi hagi vies de diàleg perquè els acords i el diàleg és l'únic que permet avançar i per tant en aquest sentit, com que ho practico i ho practiquem des del govern, crec que aquesta reflexió val pel govern, val per Catalunya i val per tant també per Girona. És bo que oferim...
3: Preguntada si tornarà a repetir com a alcaldable del PSC, Sílvia Paneque ha dit que ara mateix les seves prioritats són l'habitatge, les infraestructures i el canvi climàtic.
1: I a tot això hem d'explicar que aquesta decisió a l'Ajuntament de Girona per part de Junts es dona en un context determinat, com a mínim políticament també interessant, perquè la setmana passada l'enquesta del CEO explicava i dibuixava un escenari, com dèiem, complicat per a Junts, que podria perdre la tercera posició per Aliança Catalana, que finalment li donava aquest sorpasso. I en aquest context hem d'explicar també que avui hem sabut que el portaveu de Junts a l'Ajuntament de Cambrils, Enric Daza, serà l'alcaldable precisament d'Aliança Catalana en les eleccions municipals de l'any vinent. També en crònica política, falten 6 hores perquè comenci a rodar la pilota a l'estadi de Dallas entre Espanya i França, però el partit de semifinals del Mundial ha tingut, ja ho saben, una prèvia diplomàtica arran, Marcos, de les paraules de Mariano Rajoy sobre la nacionalitat dels jugadors francesos.
3: I amb aquest taló de fons, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit amb la cònsol general de França a Barcelona, a Sara Gac-Ducroc, ha evitat entrar en la polèmica. Això sí, ha demanat que avui perdi el racisme.
6: Estamos muy a favor de los valores europeos y que, como dicen, que gane el mejor y que pierda el racismo y todo tipo de palabras que no son oportunas en este marco.
3: Més enllà d'aquest

0: aquesta polèmica, preguntada sobre el recurs d'inconstitucionalitat que ha presentat el Partit Popular contra el Tractat de l'Amistat signat per Espanya i França, ha afirmat que estan convençuts que podrà continuar endavant sense cap tipus de problema.
1: Canviem de qüestió, deixem la política, hem de parlar dels incendis forestals. Ara mateix tenim una certa treva aquí a Catalunya perquè només hi ha actiu aquest incendi, aquest foc d'Aiguamúrcia a Tarragona, que els bombers treballen per intentar controlar-lo després d'aconseguir la seva estabilització ahir mateix. Tot i això, el risc d'incendi continua sent molt elevat. De fet, el nivell 4 per perill extrem de foc forestal està actiu a 58 municipis de 13 comarques i, a més, es manté la restricció d'accés a

0: L'Institut de Salut Carles III, les defuncions atribuïbles a les altes temperatures són 211 en els primers 12 dies de juliol. És, Ricard, la segona xifra més alta de l'última dècada.
1: Els efectes adversos de calor s'han notat especialment la setmana passada. Segons el Departament de Salut, entre el 6 i el 12 de juliol, l'atenció primària va atendre 56 casos per cada 100.000 habitants. El motiu principal de les consultes són els cops de calor, seguit de la deshidratació. El grup d'edat que més ha visitat els CAP per aquestes raons és el de 15 a 44 anys, per davant, atenció, dels majors de 80 anys. D'altra banda, com dèiem, segons el sistema de monitoratge de l'Institut de Salut Carles III, les morts atribuïbles a la temperatura són 211 els primers 12 dies de juliol, la segona xifra més alta de l'última dècada. Els dies més crítics han estat el passat cap de setmana, quan s'han comptabilitzat 58 defuncions en dos dies.
0: I un altre estudi, encarregat en aquest cas per l'AMB, a l'Institut Metròpoli, ha xifrat en més de 10.200 les morts atribuïbles a la calor a l'àrea metropolitana de Barcelona entre els anys 2002 i 2022. El més crític va ser aquest darrer, amb 1.060 morts.
2: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
0: I en aquest context d'altes temperatures, avui volem fixar la mirada en el sector de la construcció. La majoria de treballadors exerceixen la seva feina a l'aire lliure. Segons les xifres de la Inspecció de Treball de Catalunya, aquest sector ha rebut el 60% dels 11.000 avisos que el mes de juny van rebre les empreses per prevenir els cops de calor. La normativa actual remarca la necessitat d'aplicar protocols davant una situació de risc per altes temperatures, però no estableix unes instruccions precises sobre què cal fer. És un reportatge de Diego Ferrer.
3: A més d'enviar 11.000 avisos, l'organisme de la Generalitat ha desenvolupat una campanya de prevenció dividida en dues fases. Així ho ha explicat a Onda Cero la directora general de la Inspecció de Treball de Catalunya, Laura Freixas.
4: La campanya de la Inspecció de Treball per fer front al risc derivat d'altes temperatures s'articula en dues fases. Una inicial, que ja s'ha fet, que és anar a comprovar que empreses que tenen un factor de risc més elevat disposen d'un protocol davant de la situació de risc d'altes temperatures, i una segona fase que s'articula bàsicament a través de totes aquelles denúncies que arriben a Inspecció de Treball on s'alerta de que s'està produint una situació de risc per la seguretat i salut dels treballadors. També Inspecció de Treball hem incorporat nous equips que ens permeten detectar si efectivament estem davant d'una situació d'estrès tèrmic.
3: Freixas ha reconegut, però, que la normativa és molt genèrica i que són les avaluacions i els protocols preventius de cada empresa els que defineixen les mesures que s'aplicaran en cas d'alerta meteorològica.
4: La normativa no preveu una temperatura exacta o una mesura exacta. La normativa ens diu que en el cas de que el Servei Meteorològic de Catalunya emeti un avís de fenomen meteorològic advers, doncs s'han d'adoptar totes aquelles mesures preventives que siguin les adequades, inclús la reducció o modificació de la jornada de treball prevista. Per tant, a partir d'aquí, són les avaluacions i les planificacions preventives de les empreses les que han de preveure quines mesures s'han d'adoptar en cada cas davant d'una alerta de nivell taronja o vermell emesa pels serveis meteorològics.
3: Per tant, no hi ha una normativa que especifiqui, per exemple, que no es pot treballar a partir de les 12 del migdia o si s'assoleixen els 35 graus. I això és el que denuncien els sindicats. La secretària general de Comissions Obreres de l'Habitat de Catalunya, Isabel Gutiérrez, reclama la regulació d'un conveni col·lectiu per poder assegurar-ne el compliment.
5: A mi em diuen, sí, jo estic prenent les mesures, però què són? Aigua, para un momentet si tens calor, estem amb els bàsics. No hi ha unes mesures. Llavors, nosaltres diem, ostres, regulem un conveni col·lectiu i a partir d'aquí nosaltres tindrem totes les eines per poder treballar i per poder incidir amb el compliment.
3: A més, des de Comissions Obreres demanen que la normativa sigui menys permissiva i més precisa per garantir la protecció dels drets laborals.
5: Per mi és molt laxa. És una normativa que és veritat, que et diu, quan hi ha calor, doncs, haig d'evitar l'exposició al sol, haig de prendre EPIs, haig de tenir una roba adequada, estar a l'ombra, aigua fresca, però no hi ha res que digui de tal hora a tal hora no puc treballar.
3: Malgrat això, el president del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques, Josep Antoni Martínez Zaplana, assegura que la majoria de les empreses apliquen mesures de prevenció de riscos i reconeix que són ells mateixos els que han d'avaluar les situacions.
6: Generalment, les empreses adapten l'horari de treball, s'inicia a la jornada bastant abans, que a les 6 del matí o a quarts de 7 del matí, doncs tu ja pots començar a treballar perquè tenim llum solar. Si estàs en ciutat, això no és permès, fins a les 8 del matí no pots començar a treballar. Per tant, aquí tenim més dificultats. En els exteriors és on hem d'avaluar si cal

0: doncs, iniciar el treball abans, aturar-lo en el moment puntual de l'irradiació solar i recuperar després o fins i tot aturar la jornada de treball.
1: L'any passat a Catalunya es van detectar més de 120 infraccions relatives als riscos derivats. L'any passat a Catalunya es van detectar més de 120 infraccions relatives als riscos derivats d'exposició a temperatures extremes, que van suposar un import total per sobre de 700.000 euros en sancions.
2: Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
3: Encara en plan econòmica, mentrestant, la compravenda d'habitatges comença a donar senyals de desacceleració a Catalunya. Al maig es van tancar 8.900 operacions, un 5,6% menys que fa un any, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La caiguda s'explica sobretot pel retrocés de més del 7% en la venda de pisos de segona mà, mentre que l'obra nova es manté pràcticament estancada.
4: Sí, les xifres indiquen un refredament del mercat després dels forts increments dels últims anys, tot i que l'activitat continua a nivells elevats. De fet, les compravendes van augmentar lleugerament respecte a l'abril, un 1,3%, fet que allunya de moment qualsevol escenari de frenada immediata. Les dades assenyalen que la demanda es manté viva, especialment en l'obra nova, però la gent continua trobant-se amb el mateix problema de sempre, la falta d'habitatge disponible, un fet que segueix impulsant a l'alça els preus d'un mercat que per ara, recordem, no està regulat.
3: I els viticultors del Cava han decidit passar l'ofensiva i pressionar públicament les grans empreses elaboradores de cava perquè ajudin a absorbir l'excedent de raïm que es preveu per aquesta barema. Reclamen especialment a companyies com Freixenet que recuperi progressivament part dels 40 milions d'ampolles que van deixar de produir durant els anys de sequera. Una mesura que, asseguren Ricard, ajudaria a donar estabilitat al sector.
4: Sí, quan hi va haver sequera i faltava raïm, els viticultors van entendre que les grans elaboradores havien de prendre decisions excepcionals per no perdre mercat. Ara que el problema és l'excedent, esperen certa comprensió. Valdiri Ros és vicepresident de Foment del Treball i president de l'Institut Agrari Català de Sant Isidre.
5: Jo, si fos empresari, que a mi em consenteix en el moment de crisi deixar treure 40 milions d'ampolles perquè jo no perdi mercat, home, com a compensació d'aquesta situació en uns moments de dificultats pel viticultor, si no els 40 milions, com a mínim retornar 20 milions d'ampolles de cava seria l'ideal. Evidentment és una empresa privada, pot fer el que li sembli, però jo, nosaltres com a institució també ens toca dir-ho.
4: Per evitar que aquestes situacions es repeteixin, també proposen crear una taula de negociació específica del cava que permeti asseure a la mateixa taula elaboradors i viticultors i pactar estratègies comunes. A l'administració li reclamen ajuda urgent per donar sortida als excedents, defensen que és millor destinar diners públics a trobar nous mercats i augmentar les exportacions que no pas evitar el vi a destil·lació de crisi per convertir-lo en alcohol industrial. A més, els viticultors rebutgen l'arrencada de vinyes i també adverteixen que el futur del Penedès està en joc. Recorden que la denominació Origen Cava és el principal motor econòmic de la comarca i avisen que, si no es garanteix la viabilitat del sector, les conseqüències es poden fer notar a tot el territori.
3: I la plantilla de l'empresa de videojocs Ubisoft Barcelona ha estat cridada a secundar 3 dies de vaga de 24 hores a partir d'avui en senyal de protesta per l'expedient de regulació que suposaria l'acomiadament de 51 treballadors, gairebé un terç de la plantilla o del Sanz. Bona tarda.
6: Bona tarda. Els sindicats denuncien que les compensacions ofertes per l'empresa són insuficients i que el nombre de persones afectades és excessiu, tenint en compte l'èxit de l'última creació de la saga Assassin's Creed. El videojoc va superar els 2 milions de vendes. Aquesta és l'última setmana de les negociacions i, segons detallen fonts sindicals a Onda Cero Catalunya, Ubisoft ha ofert als treballadors 27 dies per any i una primera proposta de desafectació. Una proposta que el comitè d'empresa portarà a la seva assemblea.
3: Ho dèiem en titulars, tot preparat perquè aquesta tarda el Gran Teatre del Liceu de Barcelona aculli la cerimònia de lliurament dels Premis Princesa de Girona 2026. La gala reconeixerà 6 joves referents en àmbits com l'emprenedoria, la recerca científica, l'acció social i les arts. Com a prèvia de l'acte, aquest matí s'ha celebrat la tercera edició del Fòrum de Talent Jove de la Fundació Princesa de Girona, que ha reunit més de 100 joves professionals de prop de 45 empreses i institucions. I allà ha estat la Montse Valls. Montse, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda. Es tracta d'una trobada que té com a objectiu connectar talent emergent, compartir experiències i donar visibilitat a projectes innovadors vinculats a la intel·ligència artificial, la sostenibilitat, el desenvolupament professional i el propòsit social. A Onda Cero hem parlat amb la Carla Feligreras i la Sanaa Era Crac del grup Planeta, la jove responsable

0: dades del programa de benestar de la companyia i ens han detallat el seu projecte.
1: Y es básicamente un conjunto de iniciativas lideradas por jóvenes para promover pues, cultura.
2: Y el desarrollo y el bienestar de todo el departamento, ya no solamente dentro como de la compañía, sino que a poder aprender y desarrollar y llevarlo incluso en su vida personal también.
0: Des de la Fundació Princesa de Girona, destacant que aquesta jornada ofereix als joves una oportunitat única per crear xarxa, intercanviar coneixements i impulsar noves idees de futur. Els joves aquesta tarda assistiran a la cerimònia dels Premis Princesa de Girona 2026 al Liceu, una gala que estarà presidida pels Reis i que comptarà amb la presència de la princesa Leonor i la infanta Sofia.
3: 3 detinguts en l'operatiu que els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs.
4: La policia també ha intervingut 6 armes de foc i més de 40.000 euros en efectiu en un dispositiu vinculat al tiroteig sense ferits que es va produir al barri el passat 12 de maig. Entre els detinguts hi ha 2 homes i una dona. A més, la policia ha fet diversos registres i entrades també a Barcelona, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva, a Girona. La investigació continua oberta per determinar la suposada responsabilitat dels detinguts en els fets.
3: Els veïns afectats per l'esvoranc de l'L9 al barri de Sant Gervasi i Bonanova encara no poden tornar a casa. En total hi ha uns 300 veïns afectats i n'hi ha 67 que s'allotgen en hotels del barri. Ara el govern obre la porta a indemnitzar-los. Ferran Cuixar, bona tarda.
5: Bona tarda. Sí, el govern no descarta aplicar indemnitzacions per als veïns i comerciants afectats per l'esvoranc provocat per les obres de la L9 del metro de Barcelona. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que faran el que calgui, diu. És evident que els veïns d'Assegura no tenen cap responsabilitat. D'aquesta manera, Paneque detalla també els motius de l'incident. Apunta la no detecció de la cavitat com a principal hipòtesi.
6: És que alguna d'aquestes cavitats doncs, no s'hagués pogut detectar o no s'hagués detectat i, per tant, no s'hagués procedit aquesta injecció i aquesta cavitat que veiem ara en superfície d'origen hagués estat situada en la part superior del túnel ja construït i consolidat.
5: Una situació que manté els veïns dels 8 blocs afectats lluny de casa com a mínim fins divendres. En aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona manté també activat els serveis d'emergència per garantir l'atenció permanent.
3: I la Seu d'Urgell acull aquesta setmana el programa Vacances en Pau, la iniciativa de la Fundació del Convent de Santa Clara, en col·laboració amb el Bisbat d'Urgell i el Ministeri de Defensa, acollirà mig centenar de nens i joves ucraïnesos d'entre 6 i 16 anys. Pere Parés, bona tarda.
7: Bona tarda. Es tracta de joves que han perdut recentment algun familiar o ésser estimat a causa de la guerra, en la seva majoria fills de policies nacionals ucraïnesos. La vocal directora de la Fundació, Sor Lucía Caram, explicava fa unes hores en entrevista per la ciutat d'Onda Cero que els nens arrosseguen una forta càrrega emocional i estrès posttraumàtic.
8: Que la primera nit el que ens van demanar, diu, aquí no caen missiles. Si aquí tots els nens van tots els dies a la piscina, i aquí es pot anar al mar, i no hi ha mines en el mar, bueno, pues en el nostre país, em diu un dels nens, no tindrem mines quan marxin els russos. Donar-les un espai per respirar i que vegin que hi ha una altra manera de viure, no? I jugar, i divertir-se, i tirar-se aigua, ser nens, no?
7: Per això els infants visitaran llocs com la Seu d'Urgell, el Parc Olímpic del Segre o la Catedral de Santa Maria i participaran d'activitats lúdiques i esportives.
9: Una sèrie exclusiva de A3 Player.
10: Hola, què tal? Soy la inspectora Castro.
11: La conozco. Es inspectora jefe del grupo de homicidios.
10: ¿Y tú eres?
11: Agata Díaz, oficial de archivo.
9: Mireia Oriol es Agata.
12: Agata es autista.
10: Agata es brillante.
9: Eva Martín es Lola.
13: Es desordenada, es caótica.
9: Dos mentes diferentes.
10: ¿Se puede saber qué haces tú en el archivo?
14: Tendrías que estar en mi equipo.
9: El tándem perfecto.
10: ¿Cómo lo haces?
13: ¿El qué?
10: Ver lo que nadie ve.
9: Agata y Lola, ya disponibles solo en A3 Player y cada domingo un nuevo capítulo.
15: Noticias migdia. L'actualitat política, les claus de l'economia i els temes més propers en 30 minuts.
3: Doncs ja ho saben, la notícia esportiva passa per als Estats Units, per aquest Mundial, aquest partit que podria ser també la final avançada d'Espanya i França, citats a Dallas, amb l'objectiu de disputar la final del Mundial, Víctor.
16: Sí, són dues seleccions que es coneixen al detall i que s'han enfrontat en nombroses ocasions en els darrers anys, en els dos últims precedents a les semifinals de la Nations League del 2025 i a les semifinals de l'Eurocopa de fa dos estius. La selecció espanyola en va sortir vencedora, però en l'últim duel entre les dues seleccions europees en una Copa del Món, els vuitens de final d'Alemanya 2006, Zinedine Zidane va enviar Espanya cap a casa. En qualsevol cas, de poc serveixen els precedents d'aquestes alçades del torneig. Serà la segona semifinal de la història de la selecció espanyola farcida de jugadors culers, fins a 8. L'estrella de l'equip, Lamine Yamal, que està anant de menys a més en aquest torneig, està preparat per aquesta nit i sense temor pel rival.
12: Un partit molt bonito per espectador.

0: para el español, para el francés. Yo creo que es uno de los partidos que todo el mundo quería que pasase en el Mundial, y yo creo que será un partido de los dos equipos. Tendrán momentos, estarán atacando los dos equipos, los dos intentaremos defender con lo que tenemos, pero será un partido muy igualado seguramente. Me preguntaron a mí si me daba miedo Francia y yo dije que no, obviamente no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido.
1: I si para España es la segona semifinal, França està habituada i disputarà per vuitena vegada el partit previ a la final del Mundial. Tot i el potencial de Lamine Yamal, el migcampista francès Warren Zaïre-Emery no vol centrar-se només en un futbolista.
2: Lamine, je pense que...
3: Lamine es un jugador de calidad extraordinaria, pero vamos a centrarnos en nosotros, en Francia, en nuestros jugadores, nuestra calidad. Tenemos cuatro atacantes increíbles, ya sean por la banda o por el centro. Vamos a hacer lo máximo posible para detenerle y detener a España, porque son 11 jugadores y los suplentes. No son solo un jugador, no juega un jugador solo.
1: Fins ara, els francesos han realitzat un torneig formidable. 6 victòries en 6 partits i 16 gols anotats. I amb jugadors com Mbappé, que és el màxim golejador del torneig, com Olise, Dembélé o Doué, en un gran estat de forma. En parla el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente.
4: Ya tenemos muy, muy estudiado a Francia. Y es verdad que si tiene futbolistas también de una dimensión futbolística excepcional. Pero nosotros también. El tema de este juego es intentar imponer las características de uno, intentar imponerse su el estilo al otro y, por supuesto, intentar minimizar y controlar las potencias y las fortalezas que tiene el rival. Vamos a estar muy pendientes de estos jugadores, siendo protagonistas del encuentro con nuestro estilo, intentando imponer nuestro estilo.
1: D'altra banda, la selecció espanyola ha realitzat una Copa del Món més irregular, tot i que també ha guanyat els 3 partits de les eliminatòries, encara que amb menys exuberància que els francesos. En parla el seleccionador i ja campió del món, Didier Deschamps.
5: España ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo, porque él sabe también que la gente está esperando mucho de la España. Sabe atacar también y defender muy bien. Puede ser un partido espectacular con dos equipos que tienen muchas calidades a nivel ofensivo.
1: Aquest França-Espanya, un partit que es disputa des de fa més d'un segle a nivell de seleccions, es jugarà a les 9 de la nit a Dallas, des de 7:45 amb la prèvia al Radio Estadio, amb l'Edu García i companyia. I un últim apunt, més enllà del Mundial, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, ha dirigit la primera sessió d'entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper demà dimecres, i també divendres els futbolistes tindran doble sessió d'entrenament.
6: Obrim la plana poliesportiva amb bàsquet. Barça i Girona continuen perfilant la plantilla del curs vinent.
1: Encara que es preveu un estiu llarg, sobretot al Palau Blaugrana. Avui, Joel Parra, renovat recentment fins l'any 2030 i sent un dels puntals de l'equip, ha recalcat l'ambició del club pel curs vinent després de 2 temporades sense títol. Són declaracions al Barça.
7: Han sigut uns anys complicats, no?, a nivell de títols, del dia a dia, de lesions, bueno, moltes coses, i en aquest sentit, doncs, bueno, tornar a fer un projecte nou. S'està treballant molt bé des d'aquí, des del club, perquè es pugui fer de la millor manera possible, i sobretot a l'aficionat, doncs, dir-li que els jugadors que estem, els que siguem, doncs, donarem el 100% per defensar aquest escut com es mereix.
1: Serà la quarta temporada de Joel Parra vestint de culer. I un últim apunt en ciclisme. Avui, desena etapa del Tour de França de 166 quilòmetres de recorregut i molt exigent, amb 2 ports de primera categoria, un de segona i 4 de tercera. L'eslové Tadej Pogacar es manté líder a la general amb 2 minuts i 42 segons de marge sobre el segon classificat, que és el danès Jonas Vingegaard.
6: Gràcies, Víctor. Bona tarda.
1: A vosaltres, bona tarda.
6: La música en viu a Catalunya va facturar 244 milions d'euros al 2025, pràcticament la mateixa xifra que l'any anterior, segons l'anuari de la música 2026. Tot i aquesta estabilització dels ingressos, l'activitat es va disparar en prop de 32.000 concerts i gairebé 24 milions d'espectadors, rècords històrics i molt per sobre de les dades del 2024. El sector atribueix la manca de creixement de la rendibilitat a l'augment dels costos de contractació i a la pujada dels caixets dels artistes. I acabem també amb música, avui a Barcelona, concert de Teràpia de Xoc.
8: Sense tu jo no puc, sense tu si no...
6: El grup actuarà als jardins del Palau de Pedralbes dins de la programació de les Nits Occident.
8: Sense tu jo no puc...
6: Així ens acomiadem, que vagi bé. De seguida, resum de l'actualitat i després, por fin, aquí a Onda Cero. Bona tarda.
9: Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
10: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.

0: Onda Cero Barcelona.
1: Amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
2: Este verano, Cerdeña sí o sí. Con Grimaldi Lines tienes un 30% de descuento en tu billete de barco. Aprovecha y reserva ahora. Viaja a tu manera con Grimaldi Lines.
0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A Barcelona encara es pot gaudir de l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
4: Aquesta exposició, que es pot visitar fins al 20 de juliol de forma gratuïta, destaca la relació de Ricard Vinyes amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París. Reuneix fotografies, partitures, programes, obra d'art i correspondència provenents de diversos arxius i col·leccions. A més, es tracta d'un pla que coincideix amb la celebració de l'any Ricard Vinyes.
3: A la província de Girona, el Museu Dalí de Figueres obre l'exposició Alícia, el País de les Meravelles.
4: L'any 1969 es publica una edició il·lustrada per Salvador Dalí del clàssic de Lewis Carroll. A través d'unes estampes a color executades en aiguafort i fotolitografia, el pintor mostra la seva visió de la història i com captar la màgia del conte. L'entrada té un preu de 20 euros per adults, 15 per estudiants i sèniors i és totalment gratuïta pels menors de 14 anys.
3: A la província de Tarragona es preparen per una nova edició de l'Eufònic Festival.
4: Es tracta d'un dels festivals més singulars de Catalunya. Del 16 al 18 de juliol, Amposta i el Delta de l'Ebre es convertiran en escenaris d'una programació que combina concerts, espectacles audiovisuals, activitats participatives i propostes experimentals. Entre els noms més destacats tenim la Yushu, Maya Sheffield i Pedro Maya, James Indigo o els Oslo Twins. L'abonament de dos dies té un cost de 50 euros, 25 pels menors de 25 anys, i les entrades de dia valen 35. També hi ha entrades per a sessions nocturnes a 15 euros i moltes activitats i concerts gratuïts.
3: I a la província de Lleida, el Mercat de les Antiguitats i de les Arts de Tàrrega proposa un pla diferent.
4: Es fa el tercer diumenge de cada mes al carrer del Carme de Tàrrega. S'ofereix la possibilitat de comprar, vendre i intercanviar tota classe de peces antigues i de segona mà. Llibres, còmics, segells, monedes, postals, videojocs, pel·lícules i música. Aquest mes de juliol, el mercat es farà el diumenge 19.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
5: Meryl Streep, que entre otras cosas, aparte de estar maravillosa, parece que ha hecho un pacto con el diablo porque sí, sí. Está físicamente espléndida, pues muy avispa, dijo, si queréis hacer una secuela del Diablo Viste de Prada, desde luego necesitáis que esté yo, con lo cual os voy a pedir un poco de dinero. Y se ve que pidió, no un poco, una morterada de dinero. Porque ella no tenía especial interés en hacer la peli, y entonces dijo, si queréis que me meta en esta historia, vais a tener que aflojar el bolsillo. Y bueno, ya sabéis cómo es Disney, si no hay más remedio.
6: ¿De cuánto estamos hablando?
5: Creo que lo que lleva recaudado la peli todavía, no sé si le paga el

0: Trobats a la llera del riu Ter, a Manlleu, a Osona. La policia els ha trobat aquest migdia després de posar en marxa un dispositiu de recerca amb la participació de la unitat subaquàtica i els drons. Els pares van informar de la desaparició dels dos nens ahir a la tarda en veure que no tornaven a casa. La policia creu que es tracta d'un accident encara que la investigació continua oberta. Mentrestant, l'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci per demà al vespre davant de l'Ajuntament. Anem ara a Girona, on el seu alcalde, Lluc Salellas, ha reaccionat per primera vegada a la sortida del govern municipal per part de Junts per Catalunya. L'alcalde hi veu pur electoralisme i qualifica que és un greu error que només beneficia el PSC i Aliança Catalana.
1: Malauradament, la senyora Geis i Junts per Catalunya han decidit trencar aquest acord i trencar aquesta unitat construïda per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions.
0: Tot i així, Lluc Salellas estén la mà als juntaires per seguir complint amb el full de ruta. L'alcalde també ha emplaçat Esquerra a no fer el mateix. I al Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha evitat donar explicacions sobre la presència de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. Parlon ho ha justificat tot argumentant que s'estava alterant l'objecte de la comissió que investiga les infiltracions dels cossos i forces de seguretat de l'Estat i l'espionatge en programari espia. Tot i això, ha reiterat que no va ser una decisió política i ha admès que aquest episodi no es tornarà a repetir.
2: No és una decisió operativa maldestra, que en cap moment tampoc es correspon a la figura de l'agent encobert, que és la que està regulada, vaig demanar disculpes i vaig dir que a partir d'ara el que faria més saber què ha passat. I d'aquí la importància d'obrir la informació reservada, de la qual no donaré compte perquè tenim tres processos contenciosos administratius ara mateix.
0: Ho deixem aquí, més notícies als butlletins horaris i a partir de les 7 a la brúixola amb la Lola Sorribas.
3: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: Comencem el repàs cultural a la Garrotxa. Durant els dimecres de juliol, la plaça de Braus d'Olot es transforma en una gran pista de circ amb el cicle Circ a la plaça. Espectacles gratuïts pensats per a tots els públics que combinen acrobàcies, dansa, humor i música en directe en un dels espais més singulars de la ciutat. Vinga, seguim cap al Penedès amb una proposta que barreja astronomia, vi i gastronomia. Dissabte 18 de juliol, la Masia Mas Rebell de Sant Martí Sarroca acull una nova edició de la Nit d'Estrelles, una experiència que inclou observació astronòmica amb telescopi, música en directe i un sopar maridatge entre vinyes. El preu és de 96 euros per persona. Sense marxar del Penedès, dissabte 18 de juliol, la Torre Ramona de Subirats serà l'escenari del concert d'Alba Careta Group dins del Festival Música a les Vinyes. La trompetista i cantant presentarà el seu disc Panical en una vetllada que combinarà jazz contemporani, territori i vins locals. Les entrades costen 20 euros. A Lleida, durant tot el mes de juliol, Caixa Fòrum programa el cicle Petits Cinèfils, petites heroïnes amb grans històries, un conjunt de projeccions familiars que reivindiquen personatges femenins, valents i inspiradors, amb presentació i debat posterior per compartir l'experiència entre petits i grans. L'entrada val 5 euros. I acabem amb música i festa. Els dies 17 i 18 de juliol, Salou acull una nova edició del Festiuet, amb artistes com Detallets, Figaflaues, Buos, La Pegatina, Els Pets o La Gossa Sorda. Dos dies de concerts al Parc dels Emprius en un dels festivals més multitudinaris de l'estiu català. Els abonaments a partir dels 70 euros.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Barcelona.
5: En Onda Cero, Cantizano.

0: La jornada d'avui ens deixa una notícia tràgica. Dos germans bessons d'11 anys han mort ofegats al riu Ter, a Manlleu. Durant tot el matí, els equips de la unitat subaquàtica i de recerca amb drons han buscat els menors després de l'avís dels pares, que alertaven que els seus fills no havien tornat a casa. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol i ha convocat un minut de silenci per demà dimecres.
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
0: Avui tenim 30 minuts de brúixola, per tant, repassarem els fets més destacats de la jornada. Això sí, com sempre, ho farem amb el Joan Valentín. Joan, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola.
0: En plana política local, Junts per Catalunya ha anunciat formalment que surt del govern municipal de Girona i que deixa en minoria a la CUP i Esquerra.
2: Pel que fa als incendis, els bombers han donat per controlat el foc d'aigua a Múrcia, que ha cremat 157 hectàrees, majoritàriament forestals. Ara, però, treballen en un nou foc a Rubió, a l'Anoia, amb 36 dotacions. Prioritzen el flanc dret per si canvia el vent i afecta una superfície de 25 hectàrees, segons els agents rurals.
0: Parlarem també de l'afectació de la calor en l'àmbit laboral, perquè són molts els treballadors que exerceixen la seva feina a l'aire lliure. Per això els sindicats reclamen mesures concretes, com la reducció de la jornada en els sectors de l'agricultura o de la construcció. Ara ens hi posem, però abans el temps. Què ens espera de cara a demà, Juan Carlos Piña? Què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, què tal? Demà dimecres a Catalunya continuarem amb temps estable en un dia en què les temperatures diurnes pujaran més notablement al litoral i prelitoral. Arribarem a màximes de 41 graus a Lleida, 39 a Girona, 35 a Barcelona i 33 a Tarragona. L'EMET activarà l'avís per calor a tota la comunitat. Serà de nivell taronja a perill important a la província de Lleida i a l'interior de Girona i Barcelona. Així mateix, el litoral bufarà vent fluix a moderat de les components sud i sud-oest, excepte el sud de Tarragona, on serà de les components sud i sud-est. A la resta, vent fluix de direcció variable tendint durant la tarda la component oest, amb intervals ocasionals moderats. És una informació d'EMET.
0: Gràcies a Juan Carlos, a la brúixola d'avui, control tècnic Vicenç Armero.

0: Comencem aquest informatiu amb una notícia tràgica. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de dos germans bessons d'11 anys que han estat trobats a la llera del riu Ter, a Manlleu, a Osona.
1: La policia els ha trobat aquest migdia després de posar en marxa un dispositiu de recerca amb la participació de la unitat subaquàtica i els drons. Els pares van informar de la desaparició dels dos nens ahir a la tarda en veure que no tornaven a casa. La policia creu que es tracta d'un accident, encara que la investigació continua oberta. Els cossos de les dues víctimes han estat traslladats a l'Institut de Medicina Legal, on es faran les autòpsies corresponents. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat també dos dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci per demà al vespre davant de l'Ajuntament.
0: I després d'un dia on per fi els incendis ens estaven donant un cert respir a casa nostra, els hem d'informar d'un nou foc, aquest cop a Rubió, a l'Anoia.
1: Sí, els bombers hi treballen amb 36 dotacions, 9 de les quals aèries, prioritzen ara mateix el flanc dret perquè els preocupa que bufi el vent amb força les properes hores i això empitjori la situació. De fet, la previsió indica que poden haver diversos canvis de vent i per això s'està focalitzant la feina dels bombers en aquesta zona. De moment, el foc afecta 25 hectàrees de superfície forestal. Aquestes són les dades que ens faciliten els agents rurals.
0: Els dèiem que avui, abans de l'incendi de Rubió, els focs ens havien donat una certa treva. De fet, aquest matí Catalunya s'ha llevat sense cap gran incendi fora de control. Un dels que més preocupava era aquests darrers dies era el d'Aiguamúrcia, l'Alcamp. Ja s'ha donat per controlat després de calcinar, això sí, 154 hectàrees, la majoria de massa forestal. En política, crisi de govern a l'Ajuntament de Girona per la sortida de Junts quan falta un any per les eleccions. L'alcalde Lluc Salellas hi veu pur electoralisme i ho qualifica de greu error perquè només beneficia Aliança Catalana i el PSC.
2: Aquest era un govern que lluitava i defensava, com dic, un model que era també un mur contra els postulats de l'extrema dreta i era també la millor garantia d'una ciutat i d'un govern que no depèn de Madrid.
0: Els juntaires, en canvi, atribueixen el trencament a desavinences en la forma de governar de Salellas, especialment amb la gestió del dia a dia. La formació li recrimina que arraconi prioritats com la neteja, l'asfaltatge de carrers o l'ampliació de recursos humans. Marcos Díaz, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Lola. Totes elles carpetes que el partit ha posat sobre la taula des del primer dia del mandat, però que continuen encallades. Això és el que ha assegurat la fins ara vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, que ha reivindicat una altra forma de governar per fer que la ciutat funcioni. La líder municipal també ha lamentat que l'alcalde rebutgés a principis del 2025 donar més competències a Junts per Catalunya. Gemma Geis ha reconegut que això hauria salvat el govern tripartit amb Guanyem i Esquerra. Ara, però, cansada de veure com les seves propostes queden en un segon pla, ha decidit trencar.
4: Una mica naturalitat i d'entendre doncs, que nosaltres legítimament vam fer aquest govern, hem estat 3 anys, hem aprovat 3 pressupostos i creiem ara que ja és un moment que nosaltres, almenys jo personalment també, ja veig que no podia influir més i, per tant, jo el que vull és transformar i el que vull és ajudar que la ciutat de Girona tingui més, que es mereixi més i ajudar els gironins a aquesta percepció de ciutat.
3: Junts passa a l'oposició i deixa l'equip municipal en minoria amb 11 regidors, però assegura que faran una oposició responsable.
0: La ruptura del govern municipal de Girona s'ha colat, Marcos, en la reunió setmanal del govern.
3: Sí, la portaveu de l'executiu, la gironina Sílvia Paneque, ha admès que preferiria que l'Ajuntament tingués un govern en majoria, però si això no és possible, demana responsabilitat a la resta de formacions per garantir l'estabilitat.
5: És bo que a Catalunya hi hagi estabilitat. És bo que a Catalunya hi hagi fiabilitat, és bo que en governs en minoria hi hagi vies de diàleg perquè els acords i el diàleg és l'únic que permet avançar.
3: Preguntada si tornarà a repetir com a alcaldable del PSC, Paneque ha dit que ara mateix les seves prioritats són l'habitatge, les infraestructures i el canvi climàtic.
0: Gràcies, Marcos. Més qüestions al Parlament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha evitat donar explicacions sobre la presència de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. Parlon ho ha justificat tot argumentant que s'estava alterant l'objecte de la comissió que investiga les filtracions dels cossos i forces de seguretat de l'Estat i l'espionatge en programari espia. Tot i això, ha reiterat que no va ser una decisió política i ha admès que aquest episodi no es tornarà a repetir.
6: Només una decisió operativa maldestra, que en cap moment tampoc es correspon a la figura de l'agent encobert, que és la que està regulada, vaig demanar disculpes i vaig dir que a partir d'ara el que faria més saber què ha passat. I d'aquí la importància d'obrir la informació reservada, de la qual no donaré compte perquè tenim 3 processos contenciosos administratius ara mateix.
0: I avui la brúixola acaba abans perquè hi ha futbol. Tindrem aquesta part informativa fins a 2:15. D'aquí poc més d'un

0: una hora començarà a rodar la pilota a l'estadi de Dallas, el partit que enfronta Espanya i França, però el partit de semifinals del Mundial ha tingut, ja ho saben, una prèvia diplomàtica arran de les paraules de Mariano Rajoy sobre la nacionalitat dels jugadors francesos.
1: Amb aquest taló de fons, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit amb el cònsol general de França a Barcelona. Azar Agat Durococ ha evitat entrar en la polèmica i ha demanat que avui perdi el racisme.
2: Estamos muy a favor de los valores europeos y que, como dicen, que gane el mejor y que pierda el racismo y todo tipo de palabras que no son oportunas en este marco.
1: I preguntada sobre el recurs d'inconstitucionalitat del PP contra el tractat de l'amnistia signat per Espanya i França, ha considerat que l'acord podrà continuar endavant sense problemes.
0: Catalunya ha registrat prop de 4.500 episodis relacionats amb les altes temperatures entre l'1 de maig i aquesta setmana. La meitat són cops de calor, que és la causa directa també de dues morts. En aquest sentit, segons les dades de l'Institut de Salut Carles III, les defuncions atribuïbles a les altes temperatures són 211 en els primers 12 dies de juliol, la segona xifra més alta de l'última dècada.
1: Els efectes adversos de calor s'han notat especialment la setmana passada. Segons el Departament de Salut, entre el 6 i el 12 de juliol, l'atenció primària va atendre 56 casos per 100.000 habitants. El motiu principal de les consultes són els cops de calor, seguit de la deshidratació. El grup d'edat que més ha visitat els CAP per aquestes raons és el de 15 a 44 anys, per davant dels majors de 80. D'altra banda, segons el sistema de monitoratge, l'Institut de Salut Carles III, les morts atribuïbles a la temperatura són 211 els primers 12 dies de juliol, la segona xifra més alta de l'última dècada. Els dies més crítics han estat el passat cap de setmana, quan s'han comptabilitzat 58 defuncions en dos dies.
0: En aquest context, avui volem fixar la mirada en el sector de la construcció, on la majoria de treballadors, ja ho saben, exerceixen la seva feina a l'aire lliure. Segons les xifres de la Inspecció de Treball de Catalunya, aquest sector ha rebut el 60% dels 11.000 avisos que el mes de juny va rebre les empreses per prevenir els cops de calor. La normativa actual remarca la necessitat d'aplicar protocols davant una situació de risc per altes temperatures, però no estableix unes instruccions precises sobre què cal fer. És un reportatge de Diego Fernández.
3: A més d'enviar 11.000 avisos, l'organisme de la Generalitat ha desenvolupat una campanya de prevenció dividida en dues fases. Així ho ha explicat a Onda Cero la directora general de la Inspecció de Treball de Catalunya, Laura Freixas.
4: La campanya de la Inspecció de Treball per fer front al risc derivat d'altes temperatures s'articula en dues fases. Una inicial, que ja s'ha fet, que és anar a comprovar que empreses que tenen un factor de risc més elevat disposen d'un protocol davant de la situació de risc d'altes temperatures, i una segona fase que s'articula bàsicament a través de totes aquelles denúncies que arriben a Inspecció de Treball on s'alerta que s'està produint una situació de risc per la seguretat i salut dels treballadors. També Inspecció de Treball hem incorporat nous equips que ens permeten detectar si efectivament estem davant d'una situació d'estrès tèrmic.
3: Freixas ha reconegut, però, que la normativa és molt genèrica i que són les avaluacions i els protocols preventius de cada empresa els que defineixen les mesures que s'aplicaran en cas d'alerta meteorològica.
4: La normativa no preveu una temperatura exacta o una mesura exacta. La normativa ens diu que en el cas de que el Servei Meteorològic de Catalunya emeti un avís de fenomen meteorològic advers, doncs s'han d'adoptar totes aquelles mesures preventives que siguin les adequades, inclús la reducció o modificació de la jornada de treball prevista. Per tant, a partir d'aquí són les avaluacions i les planificacions preventives de les empreses les que han de preveure quines mesures s'han d'adoptar en cada cas davant d'una alerta de nivell taronja o vermell emesa pels serveis meteorològics.
3: Per tant, no hi ha una normativa que especifiqui, per exemple, que no es pot treballar a partir de les 12 del migdia o si s'assoleixen els 35 graus. I això és el que denuncien els sindicats. La secretària general de Comissions Obreres de l'Habitat de Catalunya, Isabel Gutiérrez, reclama la regulació d'un conveni col·lectiu per poder assegurar-ne el compliment.
5: A mi em diuen, sí, jo estic prenent les mesures, però què són? Aigua, para un momentet si tens calor, estem amb els bàsics. No hi ha unes mesures. Llavors nosaltres diem, ostres, regulem un conveni col·lectiu i a partir d'aquí nosaltres tindrem totes les eines per poder treballar i per poder incidir amb el compliment.
3: A més, des de Comissions Obreres demanen que la normativa sigui menys permissiva i més precisa per garantir la protecció dels drets laborals.
5: Per mi és molt laxa. És una normativa que és veritat que et diu, quan hi ha calor, doncs, heu d'evitar l'exposició al sol, heu

0: d'aprendre EPIs, de tenir una roba adequada, estar a l'ombra, aigua fresca, però no hi ha res que digui de tal hora a tal hora no puc treballar.
1: Malgrat això, el president del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques, Josep Antoni Martínez Zaplana, assegura que la majoria de les empreses apliquen mesures de prevenció de riscos i reconeix que són ells mateixos els que han d'avaluar les situacions.
2: Generalment, les empreses adapten l'horari de treball, s'inicia a la jornada bastant abans, que a les 6 del matí o a quarts de 7 del matí, doncs tu ja pots començar a treballar perquè tenim llum solar. Si estàs en ciutat, això no és permès, fins a les 8 del matí no pots començar a treballar. Per tant, aquí tenim més dificultats. En els exteriors és on hem d'avaluar si cal, doncs, iniciar el treball abans, aturar-lo en el moment puntual de l'irradiació solar i recuperar després o fins i tot aturar la jornada de treball.
1: L'any passat a Catalunya es van detectar més de 120 infraccions relatives als riscos derivats d'exposició a temperatures extremes que van suposar un import total per sobre de 700.000 euros en sancions.
3: Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
3: Hazte mutuera.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salir a atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
6: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
7: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
6: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
7: Llama al 900-272-272. Medishore.
8: La brújula, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
9: Arribem ja a un quart de vuit del vespre i en aquests moments està en marxa la cerimònia de lliurament dels Premis Princesa de Girona 2026 al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, just aquí davant de la ràdio. La gala reconeix sis joves referents en l'àmbit com l'emprenedoria, la recerca científica, l'acció social i les arts. Seguint aquest acte hi tenim el nostre company Ferran Cuixart. Ferran, què tal, com va? Bona tarda.
10: Bona tarda, sí, per segon any consecutiu que aquests premis es cullen Barcelona Ciutat per fer la seva entrega. El teatre presenta un ple absolut amb centenars de convidats, representants del món institucional, empresarial i també cultural. També els reis Felip VI i Letícia ja ocupen els seus seients, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia, en una cerimònia que torna a posar el focus en el talent jove. Al llarg de la gala es reconeixeran joves que han destacat per la seva trajectòria en camps com la investigació, l'empresa, l'acció social, les arts o la innovació, amb uns premis que busquen donar visibilitat a projectes transformadors i referents per a les noves generacions. Salvador Tasqué, director general de la Fundació Princesa de Girona, posa en valor precisament la passió del talent jove.
11: Yo siempre le digo a la gente joven que el talento no se hereda, el talento no es genético, el talento se trabaja. Y ese trabajo empieza por tener una chispa, una fuerza que te mueva por dentro a conseguir algo, y si ese algo es el bien común, mucho mejor.
10: Declaracions prèvies a l'inici d'un acte que està combinant l'entrega dels guardons amb actuacions i diverses intervencions institucionals.
9: Gràcies, Ferran. A Onda Cero, de fet, avui hem parlat amb la Carla Feligreres i la Sanae Heràcrac del grup Planeta, les joves responsables del programa de benestar de la companyia, i ens han detallat el seu projecte.
12: Y es básicamente un conjunto de iniciativas lideradas por jóvenes para promover pues cultura
13: y el desarrollo y el bienestar de todo el departamento, ya no solamente dentro como de la compañía, sino que a poder aprender y desarrollar y llevarlo incluso en su vida personal también.
9: Doncs la setmana vinent tindrem tres d'aquests guardonats als Premis Princesa Girona que ens presentaran els seus projectes i amb qui debatrem també sobre el talent jove. Mm. En economia, els viticultors del Cava han decidit passar l'ofensiva i pressionar públicament les grans empreses elaboradores de cava perquè ajudin a absorbir l'excedent de raïm que se preveu per aquesta barema. Reclamen especialment a companyies com Freixenet que recuperin progressivament part dels 40 milions d'ampolles que van deixar de produir durant els anys de la sequera, una mesura que, asseguren, Ricard Jiménez ajudaria a millorar l'estabilitat del sector.
14: Bona tarda, Lola. Sí, quan hi va haver sequera i faltava raïm, els viticultors van entendre que les grans elaboradores havien de prendre decisions excepcionals per no perdre mercat. Ara que el problema és l'excedent, esperen certa comprensió. Valdiri Ros és vicepresident de Foment i president de l'Institut Agrari Català de Sant Isidre.
15: Jo, si fos empresari, que a mi em consenteixen en el moment de crisi deixar treure 40 milions d'ampolles perquè jo no perdi mercat, home, com a compensació d'aquesta situació, en uns moments de dificultats pel viticultor, si no els 40 milions, com a mínim retornar 20 milions d'ampolles de cava seria l'ideal. Evidentment és una empresa privada, pot fer el que li sembli, però jo, nosaltres com a institució també ens toca dir-ho.
14: Per evitar que aquestes situacions es repeteixin, també proposen crear una taula de negociació específica del cava que permeti asseure a la mateixa taula elaboradors i viticultors i pactar així estratègies comunes. A l'administració li reclamen ajuda urgent per donar sortida als excedents. Defensen que és millor destinar diners públics a trobar nous mercats i augmentar les exportacions que no pas enviar el vi a destil·lació de crisi per convertir-lo en alcohol industrial. A més, els viticultors rebutgen l'arrencada de vinyes i adverteixen que el futur del Penedès està en joc. Recorden que la DO Cava és el principal motor econòmic de la comarca i avisen que, si no es garanteix la viabilitat del sector, les conseqüències es faran notar a tot el territori.
9: Gràcies, Ricard. I en un altre ordre de qüestions, la compravenda d'habitatges comença a donar senyals de desacceleració a Catalunya. Al maig es van tancar 8.900 operacions, això és un 5,6% menys que fa un any, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La caiguda s'explica sobretot pel retrocés de més del 7% en la venda de pisos de segona mà, mentre que l'obra nova es manté pràcticament estancada, Joan.
16: Les xifres indiquen un refredament del mercat després dels forts increments dels últims anys, tot i que l'activitat continua en nivells elevats. De fet, les compravendes van augmentar lleugerament respecte a l'abril, un 1,3%, fet que allunya de moment qualsevol escenari de frenada immediata. Les dades assenyalen que la demanda es manté viva, especialment en l'obra nova, però la gent continua trobant-se amb el mateix problema de sempre, la falta d'habitatge disponible, un fet que segueix impulsant a l'alça els preus d'un mercat que per ara no està regulat.
9: I la plantilla de l'empresa de videojocs Ubisoft Barcelona ha estat cridada a secundar 3 dies de vaga de 24 hores a partir d'avui en senyal de protesta per l'expedient de regulació que suposaria l'acomiadament de 51 treballadors, gairebé un terç de la plantilla.
16: Els sindicats denuncien que les compensacions ofertes per l'empresa són insuficients i que el nombre de persones afectades és excessiu, tenint en compte l'èxit de l'última creació de la saga Assassin's Creed, que va superar els 2 milions de vendes. Aquesta és l'última setmana de negociacions. Segons detallen fonts sindicals a Onda Cero Catalunya, Ubisoft ha ofert als treballadors 27 dies per any cotitzat i una primera proposta de desafectació, una proposta que el comitè d'empresa portarà a la seva assemblea.

0: 7 i 21, en plana local, el govern obre la porta a indemnitzar els veïns i veïnes afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 del metro de Barcelona. Mentrestant, els comerciants lamenten falta d'ajudes de les administracions.
1: Sí, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, no descarta aplicar indemnitzacions per als veïns i comerciants afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9. Actualment hi ha 300 veïns afectats i n'hi ha 67 que s'allotgen en hotels del barri. A tot això, els comerciants afectats critiquen la falta d'acció de les administracions davant la seva situació. Ho han fet després de reunir-se amb tècnics de la Generalitat i l'Ajuntament. Escoltem Miquel Santamarta.
2: Nosaltres ens hem de treure les castanyes del foc, hem de buscar els nostres advocats, els nostres gestors, tramitar-ho tot. Ells, l'únic que saben dir que ens acompanyaran i que ens recolzen i tal, però després, a l'hora de veritat, res.
1: I també reclama mesures urgents per poder fer front al pagament de nòmines i impostos.
0: La Seu d'Urgell acull aquesta setmana el programa Vacances en Pau, la iniciativa de la Fundació del Convent de Santa Clara, en col·laboració amb el Bisbat d'Urgell i el Ministeri de Defensa, acollirà mig centenar de nens i joves ucraïnesos d'entre 6 i 18 anys. Pere Parés, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. Es tracta de joves que han perdut recentment algun familiar o ésser estimat a causa de la guerra, en la seva majoria fills de policies nacionals ucraïnesos. La vocal directora de la Fundació, Sor Lucía Caram, explicava fa unes hores

0: hores en entrevista per la ciutat que els nens arrosseguen una forta càrrega emocional i estrès postraumàtic.
1: Que la primera nit el que ens van demanar, diu, aquí no caen missiles. I aquí tots els nens van tots els dies a la piscina i aquí es pot anar al mar i no hi ha mines en el mar. Bueno, pues en el nostre país, em diu un dels nens, no tindrem mines quan marxin els russos. Donar-les un espai per respirar i que vegin que hi ha una altra manera de viure, no? I jugar, i divertir-se, i tirar-se aigua, ser nens, no?
0: Per això, els infants visitaran llocs com la Seu d'Urgell, el Parc Olímpic del Segre o la Catedral de Santa Maria i participaran d'activitats lúdiques i esportives. D'aquesta manera, es pretén que els nens puguin viure un estiu el més normal possible. A més, per Caram, propostes com aquestes ajuden a que la tragèdia humanitària d'Ucraïna no sigui oblidada.
2: Gràcies, Pere, precisament per col·laborar amb que no s'oblidi tot el que està passant a Ucraïna. Demà tindrem amb nosaltres la periodista Sasha Molotkova, que ens explicarà la situació actual al territori, precisament després que un míssil hagi impactat a casa del seu pare. Això serà demà. Mentrestant, repassem altres informacions. Els Mossos investiguen una presumpta agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega, Joan.
3: Els fets haurien passat la matinada de diumenge i el cas ja s'ha traslladat a la Fiscalia de Menors i als Serveis Socials, ja que el suposat autor és inimputable per tenir menys de 14 anys. D'altra banda, la policia també ha detingut un jove de 18 anys per una presumpta agressió sexual denunciada al Punt Lila del festival Pau Paterres, també ubicat a Tàrrega.
2: I tres detinguts en l'operatiu que els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs.
3: La policia també ha intervingut 6 armes de foc i més de 40.000 euros en efectiu en un dispositiu vinculat al tiroteig sense ferits que es va produir al barri el passat 12 de maig. Entre els detinguts hi ha dos homes i una dona. A més, la policia ha fet diversos registres i entrades a Barcelona, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva, Girona. La investigació continua oberta per determinar la suposada responsabilitat dels detinguts en els fets.
2: En cultura, la música en viu a Catalunya va facturar 244 milions d'euros el 2025, pràcticament és la mateixa xifra que l'any anterior, segons l'anuari de la música 2026. Tot i aquesta estabilització dels ingressos, l'activitat es va disparar amb prop de 32.000 concerts i gairebé 24 milions d'espectadors. Són rècords històrics i molt per sobre de les dades del 2024.
3: El sector atribueix la manca de creixement de la rendibilitat a l'augment dels costos de contractació i a la pujada dels caixets dels artistes. En canvi, la indústria discogràfica perd embranzida. Les vendes van caure un 10% en un any i es van situar en 18 milions d'euros, trencant 4 anys consecutius de creixement.
2: El Festival Nits de Cinema Oriental de Vic ha aixecat aquest dimarts el taló de la seva 23a edició. Fins diumenge, el certamen programarà 44 pel·lícules d'una desena de països asiàtics, com Tailàndia, la Xina, el Japó, l'Índia o Hong Kong.
3: La inauguració està dedicada a la cultura tailandesa i inclou l'estrena de L'estat de quatre tigres, de Konkatit Komesiri. El director del festival, Quim Cruselles, destaca especialment l'aposta per l'animació asiàtica en produccions del Japó, la Xina o Indonèsia. Segons Cruselles, la programació reflecteix el bon moment que viu aquest gènere i, per tant, la seva qualitat tècnica com artística.
2: I en plana musical, avui a Barcelona, concert de Teràpia de Xoc.

0: El grup Teràpia de Xoc actuarà als jardins del Palau de Pedralbes dins la programació de les Nits d'Occident. La banda catalana torna als escenaris aquest 2026 amb una gira especial coincidint amb el seu aniversari. No, si no estàs
1: aquí, si no estàs amb mi. I abans d'acabar aquesta brúixola, escalfant també ara els motors de cara al Radio Estadio, tenim informació esportiva. I ho fem amb el José Agustín Gómez. José, què tal? Molt bona tarda.
2: Bona tarda, Lola.
1: Queda res, ja, eh?
2: Res.
1: A veure, diuen que ja tenim els 11.
2: Sí, ja tenim l'11 per aquest partit que comença a les 9 de la nit a l'AT&T de Dallas, més concretament a la ciutat d'Arlington, entre França i Espanya, semifinal del Mundial. Totes dues busquen un joc a la gran final de diumenge a New Jersey. I no juga Pedri, per tant, repeteix l'11 del partit de quarts de final. Unai Simón sota pals, Pedro Porro i Cucurella laterals, parella de centrals Cubarsí Laport, al mig del camp Rodri Dani Olmo Fabián i a dalt Àlex Baena, Oyarzabal i Lamin Yamal. Un Lamin Yamal que parlava d'aquesta manera ahir en roda de premsa.
3: Un partido muy bonito para el espectador, para el español, para el francés. Yo creo que es uno de los partidos que todo el mundo quería que pasase en el Mundial y yo creo que será un partido de los dos equipos tendrán momentos, estarán atacando los dos equipos, los dos intentaremos defender con lo que tenemos, pero será un partido muy igualado seguramente. Me preguntaron a mí si me daba miedo Francia y yo dije que no, obviamente no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido.
2: Porra rápida, Lola.
1: Uf, França.
0: 1-1 y a pròrroga guanya França també.
2: Molt bé. Doncs,
1: José.
2: Guanya Espanya.
1: D'acord, demà veurem.
2: Ja tenim horaris pel debut del Futbol Club Barcelona en el Campionat Nacional de Lliga. El primer maig el disputarà el conjunt blaugrana el 23 d'agost a 2:15 al Camp de l'Elx. És un partit corresponent a la segona jornada, ja que la presència de barcelonistes està assegurada a la final, ja sigui per part de França o d'Espanya,

0: o d'Espanya, i això ha fet que canvien les dates de la primera jornada. Per la seva banda, l'Espanyol sí que començarà a jugar en la primera jornada diumenge 16 d'agost a partir de les 7 a l'RCD Stadium contra el Llevant. Per cert, l'Espanyol avui ha presentat el seu exjugador Sergio García com a nou entrenador del filial blanc i blau. I Xavi Pascual ja ha fet efectiu el pagament de la seva clàusula de rescisió al voltant de 4.600.000 euros per desvincular-se del Futbol Club Barcelona i poder, d'aquesta manera, signar pel Dubai Basketball.
1: Molt bé, doncs aquest és el repàs de la informació esportiva d'avui. Hem deixat aquí sobre la taula aquesta porra. Demà
2: recollim.
1: Exacte, demà, José, veurem qui
0: i
1: guanya.
0: I demà fem la de l'Anglaterra-Argentina.
1: Vinga, perfecte. Després acabem de parlar sobre què ens juguem. Gràcies, José. Molt bona tarda.
0: Igualment.
1: I nosaltres ho deixem aquí. En uns segons ja comença aquest especial Radio Estadio per aquesta semifinal que enfronta Espanya amb França, semifinal del Mundial. Tornem demà com cada dia a la brúixola a partir de les 7 de la tarda fins a 2:15. Que vagi molt bé, bona tarda.

0: Jaume de Tàrrega. S'ofereix la possibilitat de comprar, vendre i intercanviar tota classe de peces antigues i de segona mà. Llibres, còmics, segells, monedes, postals, videojocs, pel·lícules i música. Aquest mes de juliol el mercat es farà el diumenge 19.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat de Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
1: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
3: Estats Units avui compensa,
2: Estats Units.
3: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
2: Ah, mira.
3: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
2: No és molt dels Estats Units, no?
3: No és dels Estats Units.
2: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
4: Aleshores, quan tornem?
5: El dilluns 17 d'agost.
4: Però si potser hi ha partits de Lliga.
5: Doncs si hi ha Radio Estadio de Lliga, el dimarts 18.
4: O sigui, que la brúixola de Radio Estadio torna a Onda Cero Catalunya el dimarts 18 d'agost.
5: Que no, tornem el dilluns 17 d'agost.
4: I si hi ha partits de Lliga?
5: Doncs aleshores el dimarts 18 d'agost.
4: I tornem amb informació del Barça, de l'Espanyol i del Real Madrid?
5: Sí.
4: I amb tertúlia?
5: Sí.
4: I amb entrevistes?
5: Sí.
4: I també amb seccions?
5: Sí.
4: Aleshores torna la brúixola de Radio Estadio de sempre.
5: Exacte, amb el mateix horari de sempre, de 8:45 a les 10 en punt de la nit.
4: I quina temporada serà?
5: La 23.
4: Ala, el número de Michael Jordan.
5: No, el número de Déu Nostre Senyor.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
4: Tornem el dilluns 17 d'agost o el dimarts 18.
5: Va, prou!
1: Onda Cero Barcelona.
6: Nos separan 9 minutos de las 8 en punto de la tarde, de las 7. Si nos estás escuchando en Canarias, iremos elevando nuestro tono conforme vayamos llegando a ese momento gusanillo de asomarnos ahí al verde del AT&T de Dallas y vayamos cogiéndole el gustillo a esta cuenta atrás. No es habitual que estemos disfrutando de unas semifinales de una Copa Mundial de la FIFA, lo digo por saborear el momento. Es que no es habitual, es que no pasa siempre. Es que en España el fútbol es maravilloso y es... pues seguramente una de las grandes diversiones y pasiones que tenemos todos, pero tener a tu selección protagonizando un día como este no es habitual. Y como no es habitual, entiendo perfectamente el nivel de conversación, de vocación, de implicarse, ¿no? De hablar qué va a pasar, de haber estado protagonizando durante todo el día la conversación, incluso te diría que el clímax, ¿no? Es otra dimensión la que estamos sufriendo en este 14 de julio todos los españoles porque nuestra selección está siendo protagonista. Y ojalá que lo sea también a las 11 y pico para bien. Yo creo que el orgullo que vamos a sentir por la roja va a ser el mismo o más, ya lo veréis. Y estamos todos en Onda Cero viviendo este partido y esta cuenta atrás contigo. Y tú también lo puedes hacer como siempre. Antes te digo que estamos todos, que está nuestro Valentín Martín como capataz de nuestra redacción, que tenemos a Pablito de la Fuente manejando nuestras redes sociales, que está Osquitar Aguilera metiéndole el combustible vivo a la máquina para que lleguemos a la hora que sea y con la mejor cara posible. David González Peñalba, para que este sonido sea orquestal y llegue a todo el planeta. Y nuestra matriarca, Marina Pons, que es la que, no, que siempre nos dice, este es mi nombre. Sí, ahora los oyentes, que son los que nos dan de comer.
7: En el 608-038-447, te queremos escuchar, te queremos sentir, queremos que apoyes a nuestra selección española y que, si te atreves, nos dejes un pronóstico. Y si no te atreves...

0: Gairebé una dècada després que s'inaugurés la televisió Espanya, aquests dos homes Duo Dinámico, que eren encara no uns perfectes desconeguts, però no tan coneguts com ara, van decidir fer aquesta cançó i portar-la in extremis a Televisió Espanyola. Van dir que volien participar de la preselecció de cançons per anar al Festival d'Eurovision. I després la història la sap tothom i l'hem explicat aquí. I si no, els en dono dues pinzellades. Aquesta cançó, el La La La, que va guanyar per primera vegada, ens va portar per primera vegada a la victòria al Festival d'Eurovision, l'havia de cantar en Joan Manuel Serrat, que tot i la insistència de la direcció de la televisió pública, va decidir que ell, si no cantava en català, no la cantava. Això és una cosa que penso que avui no podria passar. Vull dir que si avui un cantant en català guanya la preselecció d'Eurovisió, que podria passar, per sort, aniria a Eurovisió sense cap mena de problema. Però no ho sé, per què no ho provem?
1: Bueno,
0: podríem provar.
1: Es podria intentar.
0: Bé, Ramon Manolo de Calva i Ramon Arcusa van ser protagonistes de, les Celebrities, de la primera secció de Celebrities, una secció per la qual han passat, te'n llegeixo uns quants, només sí, de noms que tinc apuntats: María Jiménez, Tamara Seisdedos, José María Íñigo, Rocío Jurado, Lola Flores, Mayra Gómez Kem, Pedro Ruiz, Chicho Ibáñez Serrador, Gemma Cuervo,
2: Aldis Longueras.
0: ¿Cómo estás tú? Escolta'm, hem ressuscitat a molta gent aquesta temporada,
1: sí,
0: també.
1: Sí, bueno, mira, està bé, perquè és
0: que... És una mica, recordem... li podríem dir... Celebrities Ouija,
1: la Ouija de nits de ràdio, sí, sí.
0: I també ha vingut aquí, vull dir, a més és que el millor de tot és que quan parlem d'algunes celebrities, de moltes d'elles, apareixen aquí, ressusciten i apareixen aquí, i canten i expliquen coses molt interessants. Hem parlat d'una reina també, hem tingut aquí una reina de la tele, i una reina de les nostres vides, que és Letizia Ortiz. Bé, ara anirem desgranant tot això. Et parlava jo de l'inici de la temporada, en el qual vam recordar que allò que es deia les folklòriques també han fet molta televisió. Aquí n'hem parlat molt, de Rocío Jurado, darrerament, de Lola Flores i de María Jiménez.
3: Quiero en este escenario raza, quiero arte, sentimiento, quiero que alguien se desgarre. ¿Saben de quién estoy hablando, verdad? Pues recibamos con un fuerte aplauso a María Jiménez.
4: Una mano pide al cielo, la otra en el cajón del pan.
5: Soy María Jiménez. Llevo cantando más de 50 años.
6: Yo que soy tan guapa y artista, yo que me merezco un príncipe, un dentista.
5: Dicen de mí que soy un icono.
7: Con todos vosotros, María Jiménez.
5: Una de las grandes, una mujer poderosa.
1: Quines històries que han passat pel programa i quina gent que ens ha omplert tant, eh?
0: Perquè a més hem explicat, doncs, algunes històries que en forma de documental s'han emès a la televisió aquesta temporada. Es va emetre aquest documental a La Sexta, que es titulava, o es titula, María Jiménez, mi mundo es otro. Recordo que en aquella secció vam desgranar les seves frases lapidàries, no? I és que és geni figura, aquesta estrella de la televisió, aquesta estrella de la música, que diguéssim que n'hem tingut moltes d'estrelles de la música aquí, perquè de fet hem celebrat fins i tot la música que ha posat banda sonora a la televisió, i en aquesta banda sonora s'hi cola una dona que ha tingut tres noms. És ella.
8: Fue en el año 2000... Duró un par de años.
9: ¿Tamara?
8: Nunca antes había pasado algo así. Y no volvería a pasar.
10: ¿Y esto qué es?
9: Los Luna Azul. Yo siempre he pensado que sería un bombazo, pero...
10: ¿Has leído lo que ponen anunciado en televisión? ¿Tú crees que ella canta bien?
9: Hombre, yo creo que tiene un duende.
10: ¿Y yo qué tengo?
0: Tamara Superstar va ser una de les estrenes d'aquesta temporada, que ens ha portat de cop i volta, ens ha fet un salt emocional i vital als anys 2000,
1: sí,
0: els primers 2000, que van deixar una fauna televisiva impressionant, eh? En aquesta secció hem recordat a moltes personalitats que sense elles no s'explicaria la història de la televisió. Per exemple, Laura Valenzuela, la que va ser la primera presentadora quan ella no sabia ni què volia dir ser presentadora. Va fer un càsting per ser presentadora. I vam tenir aquí vam parlar d'ella i n'hem parlat en diferents ocasions de la primera dona que a tota Europa va presentar un concurs de televisió, com és Mayra Gómez-Kemp. Ella que ha estat història de la televisió al nostre país i que després se la va, com sempre solia passar en aquella època, encara avui també passa a moltes dones, se la va, diguéssim, acomiadar de mala manera,

0: se'n va assabentar per la premsa, el Chicho feia moltes coses bé. Potser el tema social no era el que millor portava.
1: No era la tecla que millor tocava, no.
0: Hem parlat de molts genis de la tele, entre ells aquest Chicho,

0: sempre la introducció una mica llarga.
1: Sí, bueno, sí, era una altra època, això.
0: Sí, aquí ja que s'ha tallat fa estona avui.
2: El mundo cabe en su espalda, póngaselo por montera, salga el sol por donde salga, tírelo a la papelera, rompa aquí todas las riendas, olvídese de prejuicios, que nadie le ponga vendas, haga su propio ejercicio.
1: Quina meravella, quina nostàlgia d'aquesta televisió, que es feia d'una altra manera, eh? I la trobem a faltar, evidentment.
0: Absolutament. Fixa't si es feia d'una altra manera, que es posava en dubte la veritat. Mira, això va molt bé per aquests dies que estem vivint, aquests temps que estem vivint de notícies falses, d'imatges falses, manipulades per intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial té algunes coses bones, altres no tant. Però, per exemple, ens ha explicat la televisió com arribava l'home a la Lluna, que tots creiem que allò va ser veritat, no?
1: Ja,
0: però alguns opinen que allò va ser un plató de televisió que va muntar cert director de cinema, no?
1: Sí,
0: home, sí. Sí, com sigui, el més emocionant de tot és que aquesta temporada hem parlat aquí de la Celebrity, que ens va explicar aquest moment històric. Jesús Hermida.
3: Acaba de llegar la primera imagen. Estas imágenes se transmiten por una cámara pequeña, muy pequeña, capaz solo de recibir impulsos en blanco y negro. Pero observen ustedes que la imagen empieza a mover. No sé exactamente lo que es en estos momentos, pero vamos a tratar de saberlo. Observen ustedes el pie, observen ustedes el pie, ahí está.
0: ¿Cómo es sería, ella, señor darle... Hermida, sí, maestro? Bueno. ¿Cómo estaríamos hoy esto?
4: Robert, estoy encantado de poderte decir que el hombre y la mujer ha llegado a la Luna. Fantàstic.
0: Sí.
4: Bueno, està amb la idea, de que la dona arribi a la Lluna ben aviat, per tant, tant de bo que l'Hermida ho hagués pogut explicar, també.
0: Tenim en aquest país un patrimoni de dones científiques que van a l'espai, que estudien l'espai, que ens expliquen qui som i per què som aquí, que és impagable. Per tant, que la propera vegada, perquè només hi hem anat una vegada,
4: sí.
0: Jo bueno. Li vaig preguntar aquesta temporada a un científic que vam tenir a la ciutat un migdia, li vaig dir, per què no hi hem tornat més? Diu, i què hi hem de fer allà? És veritat, clar, jo no m'ho plantejava des d'aquest punt de vista, però em va dir, no és que ara de cop i volta molta gent diu, hi vam anar un cop i no hi hem anat més, alguna cosa hi ha al darrere, i ell ens va dir no, és que no hi ha res a fer a la Lluna, ja està tot descobert, es poden explicar moltes coses, però no cal anar-hi, però hi ha una batalla especial en marxa. En qualsevol cas, la nostra batalla és la televisiva, en la qual com venim explicant aquesta estona, hi han passat molts personatges, jo he hagut de fer una selecció del bo i millor i m'ha costat una miqueta, però clar, la tele des dels anys 2000 fins a dia d'avui no s'explica sense
4: les xiques de la casa. La grandíssima
0: Mercedes Milà.
5: Me preguntas que se me viene a la cabeza, ¿no? Que porque he aguantado sin llorar perfectamente. Yo me había propuesto
6: no llorar.
5: Tenías
6: miedo porque tú estabas diciendo no quiero romperme.
5: Sí, lo que pasa es que te abracen concursantes que tú conoces de memoria, que sabes su vida, sus historias, que sabes su pasado, que notas que te quieren, que tienen tu teléfono, que muchas veces te llaman para pedirte un consejo.
4: ¡Venga!
0: Es el final de Gran... No, al final no. El seu final a Gran Hermano, el seu pas per Gran Hermano després de 16 edicions, que són moltes.
5: No te vayas, no te vayas, però... Es que es tan bonito, Jorge, de verdad, es tan bonito.
4: Impressionant també, Mercedes
0: una cosa
4: Milà,
0: que
4: l'escoltarem, tots aquests programes els escoltarem durant l'estiu, però que avui estem fent unes pinzellades del que podrem tornar a escoltar, que ha estat meravellós.
0: El millor de tot és que les persones que ens estan escoltant, si volen recuperar tot això que hem explicat en una temporada, tenen la nostra app d'Onda Cero
4: i
0: el web ondacero.es/Catalunya, que allà està tot, però no es perd això, vull dir que ho poden escoltar el 2073.
4: Totalment.
0: La Mercedes Milà és història viva de la televisió.

0: Jo, perquè porta des dels 20 anys, en té 70, 70 llargs, no sé quant en té ara mateix, però vaja, que té una edat. Mercedes Milà, que per cert fa unes setmanes a un podcast, Menudo Cuadro, va explicar que en la seva millor època va ser quan cobrava 60.000 euros per programa de Gran Hermano.
1: Déu-n'hi-do,
0: Però és que
1: déu-n'hi-do.
0: ella generava d'allò en generable, no sé si el triple o el quàdruple, segurament aportava molt més ella a la televisió que la televisió a ella. Hem acomiadat moltes persones aquí, però una d'elles, sé que tu t'agrada molt un
1: Sí.
0: dels seus gags que hem posat aquí, que
1: Home.
0: és Fernando Esteso.
1: Home.
2: Conyac, la parra.
1: Meravellós.
2: El que lo bebe, la agarra. Desde ahora, este será su eslogan preferido, ya que una copa de este magnífico coñac será su único deseo.
1: Venga, comenzaba a pimplar.
2: Salud.
1: Salud, venga, a beber.
2: Qué placer al paladar, qué sabor.
1: I cada cop anava agafant més el tonet i acabava, conyac la parra!
0: Fernando Esteso, que ha mort
1: Ai.
0: sense tenir ni un sol Goya, l'home que ha portat a les sales de cinema d'aquest país milions de persones i no ha tingut un Goya. Però de persones que tenen molts reconeixements, n'hem parlat aquesta temporada i ens hem emocionat amb ells i amb elles, com per exemple quan vam haver de dir adéu a Gemma Cuervo, una persona, o Gemma Cuervo, que és de Barcelona, una persona única i irrepetible, com ho són totes aquestes, però que, a més, lluny de voler semblar, de voler ser vanitosa o que projectés una imatge de vanitat o de superficialitat, creia en l'essencial de la vida.
3: Amor para todos vosotros. Amor para todos nosotros. Necesitamos amor. Y necesitamos dárnoslo diariamente a todas horas. No nos olvidemos. Es mejor que comer, es mejor que beber. Es indispensable, por favor. Cuando yo me vaya de aquí, llenadme de amor, por
1: Doncs
3: favor.
1: és el que fem, omplir-la i recordar-la amb molt d'amor.
0: És millor que fer l'amor. Fent l'amor, aquesta temporada l'hem fet amb Emilio Aragón, que va fer aquesta meravella. L'hem celebrat, Emilio
1: I
0: Aragón, un
1: tant
0: home
1: que
0: que
1: sí.
0: va fer de presentador, de productor, de director, de músic, de cantant, de showman, i que va composar la sintonia que va obrir la careta de la seva pròpia sèrie, Médico de Família. Unes pinzellades finals. No em puc oblidar d'un dels moments que ha protagonitzat aquesta temporada, quan jo, allà pel novembre, quan tots els sants,
1: Sí.
0: sants, et vaig
1: Ostres,
0: dir allò de
1: sí.
0: "No és cierto, Ángel amor, que en esta apartada orilla". I després, al cap d'unes setmanes, et vaig dir "No et
1: Ai.
0: parlaré de..."
1: Ai.
0: Aquell dia vaig parlar de Conchita Velasco,
1: Sí.
0: i al cap d'uns mesos ens vam emocionar aquí amb don Francisco Raval.
4: Concha Velasco, buenas noches.
5: Buenas noches. Yo tengo por Paco Rabal, aparte de una admiración como actor enorme, una admiración como persona. Para mí Paco es de mi familia. Su hermano, Damián Rabal, es mi representante desde hace 24 años y ellos son parte de mi familia. Anécdotas de Paco tengo muchísimas, porque hemos trabajado muchas veces juntos. Es un gran profesional. Contaré una muy pequeña y otra un poquito más larga. Hacíamos una película que se llamaba Las bodas de Blanca, que él hacía de sordomudo. Y entonces, como él es tan profesional, se puso unos tapones en los oídos y se los ponía desde que se levantaba. Entonces, cuando el director le tenía que dar indicaciones, no oía. Entonces, estaba
1: Meravellosa,
5: maravilloso.
1: meravellosa, i també diu molt de la capacitat de posar-se, no, en la pell dels personatges que tocaven. Quina meravella, Robert.
0: David, jo crec que això hem d'acabar
1: Sí,
0: d'una manera
1: emocionat.
0: que sigui molt televisiva,
1: Sí,
0: no?
1: hem de fer putxeritos, no?
0: Hem de,
1: Sí,
0: home, clar, és
1: home,
0: que
1: va,
0: si
1: vinga.
0: una secció sense, de Celebrities de nits de ràdio sense Puigcheritos
1: Sí.
0: no és secció,
1: Sí,
0: perquè
1: senyor.
0: aquí ho hem mencionat, ho vam tornar a mencionar quan vam parlar de les sintonies a la televisió, que el
1: Sí.
0: David em va dir, jo m'emocionava molt quan en Chicho
1: Sí,
0: Ibáñez
1: senyor.
0: Serrador, al final de la temporada, feia el comiat
1: Ens feia
0: de l'1,
1: aquells
0: 2,
1: amagos.
0: 3.
1: Feia aquells amagos que deia, ai, ai, ai,
0: Ai,
1: que surt el Chicho.
0: ai,
1: Perdó, eh? Merda. Que...
0: Doncs escolta'm, per què no ens posem una mica de Chicho
1: Vinga,
0: Ibáñez
1: va.
0: Serrador i
1: Sí.
0: posem música
1: Vinga.
0: amb aquest final televisiu
1: Vinga.
0: de la temporada?
1: I ahí està. Llega el momento en que han ido pasando una serie de gente, nos hemos emocionado, nos hemos ilusionado, y llega el momento de despedirnos, pero no nos vamos del todo, o quizás sí. Vamos a dejar esa pequeña duda, que cuando pongan los clavos y cierren este pequeño taúd o sarcófago que nos han puesto en el Nitz, no lo apriete muy fuerte, por si podemos volver. Robert, és un plaer sempre fer ràdio amb tu. Des de 1722 que en Robert Calvo i jo fem ràdio, i esperem que per molts anys entenem aquest, jo igual, entenem aquest mitjà de la mateixa manera, d'aquesta forma tan apassionada que tenim, i sempre ens hem entès radiofònicament, perquè parlem, amb tots, sí, correcte, perquè ja parlem el mateix,
0: el no mateix. Ens hem enrotllat, senyora.
1: Vol dir que ens agrada gaudir de la ràdio, vestits,
0: Sí, home, sí.
1: Robert Calvo, t'estimo moltíssim, moltíssimes gràcies. I t'espero, si acabem de tancar aquests flecos, la propera temporada. Así que no guarden mucho.
0: Sempre amb tu.
1: Ahí está.
6: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
7: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
8: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus se'ns tornaran a anar cap amunt.
6: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda, i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'actualitat de Catalunya
9: sempre va amb tu.
6: Entra a OndaCero.es
9: /Catalunya.
6: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya.
10: Són les 2, és la 1 en Canàries.
11: Notícies en Onda Cero.
12: Buenas noches. España se clasifica para la final del Mundial de Fútbol tras vencer a Francia 0-2 en Dallas. El seleccionador español Luis de la Fuente celebra el pase a la final del Mundial 16 años después de la victoria en Sudáfrica.
13: No nos conformamos con esto. Vamos a ir a pelear, obviamente, como corresponde, y sabéis que es así, para intentar conseguir este campeonato del mundo, que es un logro de unas dimensiones excepcionales, creo que sí.
12: España disputará la Copa del Mundo con la selección ganadora del otro partido de semifinales este miércoles a las 9, hora peninsular. Argentina e Inglaterra disputarán en Atlanta el pase a la final, que será el domingo en Nueva Jersey. Este partido tendrá un descanso excepcional de 30 minutos, donde la música será protagonista con las actuaciones de Justin Bieber, Shakira y Madonna. La mayoría de las ciudades y pueblos de nuestro país instalarán pantallas para ver el partido. También en Pamplona, donde esta noche miles de personas han dicho adiós a las fiestas de San Fermín al son del tradicional Pobre de mí. Redacción en Navarra, Roberto Bascoy.
14: Con el Pobre de mí se ha puesto fin a las 12 de esta noche a las fiestas de San Fermín, 9 días donde las calles de Pamplona han estado abarrotadas, todas las miradas puestas en los encierros que una vez más han sido el evento más multitudinario junto a los fuegos artificiales y a la comparsa de gigantes y cabezudos. El punto negro, las dos presuntas violaciones, los dos agresores ya están detenidos, así lo ha confirmado el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón.
15: No vamos a parar hasta erradicar esa lacra de las agresiones sexistas de la ciudad, de las fiestas y del modelo de sociedad.
14: El alcalde de H. Bildu ha confirmado que se instalará una pantalla gigante en Pamplona para ver la final del Mundial en la que jugará España.
12: Esta medianoche también centenares de personas han festejado la entrada en vigor de forma provisional del tratado entre la Unión Europea y Reino Unido que permite